0: Palafolls es convertirà en l'epicentre de l'Eslot amb la celebració del tercer campionat interclubs de Rally Eslot. Aquesta setmana la seu del Club Eslot Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally, una iniciativa que va néixer en el nostre municipi i que s'ha consolidat com un referent. En aquesta edició la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Camp de Bànol i Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns com els que els veuen al Mundial de Ral·lis actual. Des del club s'ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició.
1: Generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem doncs, en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Pel que fa al funcionament tècnic, s'ha subratllat el realisme de la prova malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
1: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1.1, que tots veiem a la tele a Dazón. Es tracta de passar-lo a escala 1.32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant dijous i divendres a la nit. De fet, encara estan obertes aquestes inscripcions. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, que és un pilot amb gran trajectòria històrica. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que finalitzarà el pròxim mes de novembre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: A mi m'agrada Ràdio Palafolls.
4: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 27 de maig de 2026. La població al Maresme el 2025 confirma la tendència a l'alça gràcies a la població migrant. Martí Capçada.
7: Les dades confirmen les inèrcies

0: dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada, perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu. La natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major.
1: L'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. Melina Morilla.
2: La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions. Aquesta obertura suposaria el desembarcament de la cadena a la comarca perquè actualment no té cap estació oberta ni al Maresme ni a la Selva.
1: A Malgrat es manté en una plantació més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau, Ona Malgrat.
3: Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut a dues persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau.
1: El calellenc Vladimir Majerov es proclama campió de Catalunya absolut amb 12 anys. Sergi Ferrer.
4: El jove prodigi del tenis taula català torna a fer història. Amb només 12 anys, el calellenc Vladimir Majerov del tenis taula Casa s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en individual i en dobles, fent parella amb Martí Palacs.
1: I Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots. Melina.
2: La competició consta de 5 trams realistes a escala 1-32 amb 3 circuits a l'interior del local i 2 a l'exterior on els pilots han de demostrar la seva destresa.

0: Bona tarda a la població. El Maresme el 2025 confirma la tendència a l'alça gràcies a la població migrant. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. El Consell Comarcal ha publicat l'informe relatiu a la realitat demogràfica de la comarca l'any 2025, elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local. Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada, perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu. La natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major. En total, l'any passat es van comptar al Maresme 477.375 habitants, un 1,02% més que l'any anterior, i totes les poblacions van créixer llevat de 3, i novament van ser un creixement en condicions d'alta densitat. Vam registrar 1.197,80 habitants per quilòmetre quadrat, quan la mitjana del país va ser de 253 habitants. Val a dir que a Premià de Mar va ser la cinquena població de la comarca que va créixer més en termes absoluts, amb 420 habitants més que el 2024. En total van ser 29.348, un 1,45% més que l'any anterior. I no cal dir que es va endur la palma en matèria de densitat. Van ser 13.909 persones per cada quilòmetre quadrat. Com diem, tot plegat passa en un context de natalitat sota mínims i envelliment en augment. L'any passat van néixer al Maresme 2.864 criatures, una de les xifres més baixes de les últimes dècades, mentre que les persones majors de 65 anys van representar el 20,37% de la població, quan fa 20 anys eren el 14%. Per contra, la població nascuda a l'estranger va superar el 19%, amb el Marroc com a principal país d'origen.
0: L'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertirà en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al municipi n'hi ha quatre en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu Esclat, que també es troba ara mateix en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme o a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques i a la zona alta de Catalunya. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de servei tradicionals. La documentació presentada inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la generació de residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament de Palafolls i a la seu electrònica, a banda també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia.
0: Gràcies. I a Malgrat han desmantellat una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau, Ona Malgrat.
3: Així és, els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut a dues persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. L'operació policial es va dur a terme justament la setmana passada, després que els investigadors detectessin un consum elèctric excessiu en dues naus de la zona. Arran de la investigació, els agents hi van localitzar més de 400 plantes de marihuana cultivades en interiors. Segons informen les fonts policials, les naus estaven equipades amb ventiladors, sistemes d'il·luminació i tot el material necessari per al cultiu de la droga. Els dos arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i també de defraudació de fluid elèctric. Després de declarar davant la policia, van quedar en llibertat.
0: Gràcies. I Llavaneres repensa l'espai públic amb una marxa exploratòria inclusiva. Martí.
1: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres va acollir ahir dimarts una marxa exploratòria amb perspectiva de gènere organitzada per la Regidoria d'Igualtat per analitzar com es viu i es comparteix l'espai públic al municipi. L'activitat va reunir desenes de participants en dues caminades simultànies, una des de Can Rivier i una altra des de l'estació de Renfe. Durant el recorregut, els assistents van compartir reflexions i propostes relacionades amb la seguretat, la il·luminació, l'accessibilitat, la mobilitat i els espais de convivència. La iniciativa vol detectar aquells elements quotidians que sovint passen desapercebuts, però que condicionen la manera com les persones es mouen i viuen al poble. Des de l'Ajuntament es fa una valoració molt positiva, tant de la participació com de les aportacions recollides, que serviran per continuar impulsant millores urbanístiques amb perspectiva de gènere. El projecte tindrà continuïtat amb una sessió oberta de retorn prevista per al 9 de juny, on es compartiran les conclusions i les possibilitats línies de treball futures.
0: Seguim avançant i de seguida passem per Canet de Mar, però abans us expliquem que el ple de Malgrat ha aprovat una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic, Ona Malgrat.
3: El ple del darrer dijous ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el conegut com el POUM, per regular l'ús dels habitatges turístics a Malgrat. Segons ha exposat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, fins ara la vila no tenia cap norma que regulés aquest tipus d'habitatges. De fet, a Malgrat ara hi ha 385 pisos turístics. Aquesta modificació indica que es contempla un màxim de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. A més, aquesta aprovació implica que se suspèn l'atur de llicències d'habitatges turístics almenys durant un any. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, ha criticat que aquesta modificació urbanística només està complint els mínims que indica la llei i que, per tant, es tracta d'una opció poc valenta. El regidor indica que amb la regulació es podria arribar a tenir fins a 1.000 pisos turístics i que el govern hauria de rebaixar la modificació del POUM a 2 habitatges turístics per cada 100 habitants. El portaveu de la CUP, Enric Zaldó, considera que es podria limitar els habitatges d'ús turístic en certes zones de Malgrat. A més, puntualitza el nombre de pisos turístics il·legals i considera que, afegint la quantitat d'hotels i places turístiques, la modificació urbanística podria ser més restrictiva. El regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, ha respost que la modificació del POUM és menys restrictiva, precisament perquè costa més modificar-la, a part que té una trajectòria de llarga durada, calcula entre 10 i 15 anys. Serret indica que, per aquest motiu, existeixen les ordenances més fàcils de fer i que aquestes sí que poden ser restrictives respecte a la quantitat d'habitatges d'ús turístics. La modificació del POUM es va aprovar amb l'abstenció d'Esquerra, el PP i la CUP.
0: Gràcies. Més temes. A Premià de Mar, Can Sant Pere intensifica la campanya contra la zona blava i la portarà dimarts vinent a una reunió amb l'Ajuntament. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. L'associació Can Sant Pere ha anunciat que posarà sobre la taula a les reunions que manté a l'Ajuntament sobre el futur de l'espai la nova reivindicació contra una possible zona blava arran del carrer de la plaça. Ho va decidir l'assemblea oberta de l'entitat que tenia lloc abans d'ahir, dilluns, i es dona al cas que la pròxima trobada amb l'Ajuntament s'ha de celebrar la setmana vinent, el dimarts 2 de juny. Ens ho ha explicat el portaveu Lluís Soler, que diu que exigiran a l'Ajuntament que no hipotequin més el futur de Premià de Mar amb inversions compromeses en privats i que, a més de denunciar aquest eventual pàrquing de pagament, també parla d'un possible supermercat privat, allí on es traslladarà al mercat de Sant Joan.
5: Després de més de 20 anys de lluita en què s'ha posat el cos per defensar l'antiga fàbrica de les mans de l'especulació, ara es privatitzi el primer espai que queda lliure. Això no té cap sentit. Com en el futur, amb l'anunciada possibilitat d'instal·lar un supermercat privat al futur mercat municipal que es pretén instal·lar a Can Sant Pere. Hem de demanar a l'Ajuntament que deixi d'hipotecar el futur del poble amb inversions compromeses amb el sector privat. Això és pa per avui i fan per demà. Si cal aparcament, la solució no és un pedaç improvisat per sortir del pas. Fa més de 2 anys que se sabia que s'eliminarien places d'aparcament a Jacint Verdaguer. El que cal fer, en aquest cas en concret, és un estudi integral de mobilitat que abordi la problemàtica tenint en compte tots els factors. I també vam parlar que posarem aquest tema sobre la taula en la reunió del grup de treball conjunt amb l'Ajuntament que tenim acordada pel provinent dimarts, dia 2 de juny.
4: La campanya contra aquest projecte continuarà aquest dissabte, dia 30, amb una convocatòria popular a la plaça Nova, que segons Soler serà pròpiament el tret de sortida a la defensa del primer espai disponible després de l'enderroc. Entre altres coses, s'hi recolliran signatures i s'anunciaran les entitats que s'han adherit a la reivindicació i es convidarà la gent a fer pancartes i a publicar vídeos i fotos a les xarxes.
0: Gràcies, i Canafort, el Puntó de Llavaneres, celebra dissabte una nova festa de barri amb sopar popular i música. Martí.
1: Correcte, aquest dissabte 30 de maig arriba una nova edició de les festes de barri de Sant Andreu de Llavaneres amb una trobada popular al barri de Canafort, el Puntó. La cita es farà al Camí del Golf amb la intersecció amb l'Avinguda de Sant Andreu i combinarà sopar a la fresca i música amb DJ per fomentar la convivència veïnal i també poder dinamitzar una miqueta més la vida als barris del municipi. Les famílies podran portar el seu propi menjar i beguda o bé adquirir un tiquet de 6 euros que inclou entrepà de botifarra, la brassa i beguda. La recaptació es destinarà a l'entitat Llavaneres contra el Càncer. El sopar començarà a les 9 del vespre i després continuarà la festa amb música. La iniciativa forma part del calendari de festes de barri impulsat aquest any al municipi amb trobades previstes fins al mes de juny en diferents zones de Llavaneres.
0: Molt bé, i ja es poden demanar les beques de menjador escolar a Tordera pel curs que ve. Marc Tresserres. De seguida connectem amb en Marc Tresserres i us expliquem que Calella inspira el concurs de pintura ràpida dedicat a Francesc Oliver i Fradera. Sergi.
4: Els carrers, la façana marítima, el parc del Mau o qualsevol racó de Calella podran convertir-se en un taller improvisat amb cavallets i pinzells per als artistes que s'apuntin al concurs de pintura ràpida Francesc Oliver i Fradera, que aquest mes de juny arribarà a la tercera edició coincidint amb la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Està obert a majors d'edat i la participació és gratuïta. La convocatòria planteja una temàtica lliure però vinculada a Calella, al seu entorn natural o l'espai urbà. Es dona llibertat per utilitzar qualsevol tècnica i també el suport, amb l'únic requisit que tingui la base de color blanc. El concurs es desenvoluparà el dissabte 13 de juny i arrencarà amb el segellat dels suports per part de l'organització. A partir d'aquí, cada participant escollirà des d'on pintar i tindrà un màxim de 6 hores per completar i presentar l'obra. Hi ha dues categories, la general i d'autor local, reservada a artistes empadronats a Calella. Cadascuna compta amb 3 premis econòmics de 450 euros per als primers classificats. El veredicte del jurat serà públic el divendres 26 de juny, quan s'inauguri l'exposició amb totes les obres participants a la sala de l'Ajuntament Vell. Es podrà visitar fins al 12 de juliol. El concurs, de fet, vol continuar projectant Calella a través de l'art i recordar Francesc Oliver Fradera, considerat una figura clau de la pintura calellenca del segle XX, format a la primera escola de dibuix de la ciutat i vinculat durant dècades a la vida cultural local, el pintor va retratar com pocs la llum de la platja, els pescadors i els paisatges del Parc del Mau, però també va explorar disciplines com la ceràmica, l'escriptura o el cinema amateur. L'any passat, coincidint amb el centenari del seu naixement, Calella va celebrar l'any Oliver per reivindicar la seva trajectòria.
0: I Pirates i Premianencs han engegat una iniciativa participativa perquè la ciutadania esculli per primera vegada el nom del vaixell de l'Omar i la Llumara, coincidint amb el 30è aniversari de la Festa Major. Martí.
1: Així és, la proposta va néixer en una assemblea de l'entitat a inicis de curs, quan la comissió es va donar que, malgrat que la majoria de vaixells tenen nom propi, el de la Festa Major de Premià encara no n'havia tingut mai. Amb aquesta iniciativa, Pirates i Premianencs vol reforçar encara més el relat i la història de la celebració, tal com explica la seva presidenta Maria Muñoz. L'escoltarem més tard. El procés serà obert i participatiu a través del compte d'Instagram de Pirates i Premianencs, on els premianencs i premianenques ja poden fer arribar les seves propostes. Després d'una primera selecció feta per la comissió, els noms finalistes s'enfrontaran en diferents votacions a través d'stories fins a escollir el guanyador definitiu. La iniciativa forma part de les propostes impulsades enguany per commemorar els 30 anys de la Festa Major.
0: I en esports, Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots, Melina.
2: Doncs sí, aquesta setmana la seu del Club Slot Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot, una iniciativa que va néixer en el municipi i que s'ha consolidat com un referent pels aficionats. En aquesta edició la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrià, Campdevànol i Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns, com els que es veuen al Mundial de Rallis actual. Pinet ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició i ha dit que pel que fa al funcionament tècnic ha subratllat el realisme de la prova, malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
6: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1-1, que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1-32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
2: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant les nits de dijous i divendres. De fet, encara estan obertes aquestes inscripcions. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, qui és un pilot amb gran trajectòria històrica. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que finalitzarà el pròxim mes de novembre.
0: I el calellenc Vladimir Majerov, campió de Catalunya absolut amb 12 anys, Sergi.
4: Vladimir Majerov ha tornat a fer història al campionat de Catalunya absolut disputat a Balaguer després de convertir-se en el campió més jove de la competició absoluta i per partida doble, tant en l'individual com en la prova de dobles, fent parella amb Martí Palax del tenis taula Cassà. El palista calellenc de només 12 anys i 9 mesos va completar un torneig gairebé impecable, cedint molt pocs jocs i mostrant una solidesa amb boc habitual en un jugador de la seva edat. A la final va enfrontar-se el veterà vilanoví de 40 anys i excampió estatal Marc Duran, un dels grans referents del tenis taula català. Va imposar-se per 3 jocs a 0, 11-7, 11-8 i 11-8. Completaven el podi Norbert Tauler del club tenis taula L'Hospitalet i Joan Massip del club tenis taula Borges. El segon cop d'or va arribar en dobles, fent parella amb Martí Palax i tancant així un cap de setmana rodó amb 2 títols absoluts. El doble títol català no és flor d'estiu, tot el contrari, confirma una trajectòria meteòrica que el situa com la gran promesa del tenis taula també a nivell internacional. I és que fa pocs dies Vladimir Majerov aconseguia la medalla de bronze en el seu debut en competició internacional com a jugador absolut. Va ser a Portugal i en la prova de dobles amb el català Albert Vilardé i el Club Natació Mataró. En aquella cita la parella catalana va superar diverses rondes fins a arribar a semifinals, on només van poder ser frenats pels experimentats portuguesos Apolònia i Freitas. Abans ja havia deixat empremta el tenis taula europeu amb el títol de campió d'Europa sub-13 i una altra medalla de bronze.
0: Molt bé, doncs arribats a aquest punt de l'informatiu tenim alguns problemes tècnics, però anem a repassar la previsió del temps. Per aquest dimecres, per aquesta tarda, tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tota la comarca amb alguns núvols alts poc importants. No s'esperen precipitacions, vent lleugerament moderat, de força 3 a 4, de component sud-oest. Mar en estat de Magerol, alts amb àrees de maror. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 28 i els 32 graus. I de cara a demà dijous es mantindrà un dia més el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions amb vents fluixos de component est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 20 graus, mentre que les màximes baixaran per efecte del vent de llevant i oscilaran entre els 27 i els 31 graus. Això pel que fa a la situació del temps i la tònica seguirà semblant durant els pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i a la tornada, més enllà de resoldre aquests problemes tècnics, avui doncs tindrem diverses seccions, entre elles avui toca parlar de llibres amb la Mara Arenaza, també toca parlar amb la Marta Martí perquè és el mes de la salut de la dona i com sempre farem el repàs a les xarxes socials aquí a l'Ona Maresme. Només 3 minuts, no marxeu, fins ara.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció, que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Som-hi, tornem en directe a l'Ona Maresme, a punt d'arribar a 3:45 de la tarda i moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé, tu què tal? Com va aquest dimecres?
1: Enfeinat? Bé, encarant-lo amb alegria i enfeinat, com bé dius tu. Estem sempre a tope aquí des de Malgrat, cobrint notícies i entrevistes. I bé, ara ens toca el torn, no?, de les xarxes socials, com bé dius. Si vols, fem primer un repàs al que passa aquí al Maresme, Gemma.
0: Som-hi, sí, exacte.
1: Pues vinga, no marxem gaire lluny perquè el ple de Pineda de Mar ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament amb la incorporació de nous carrers i la reconversió d'algunes zones estacionals en permanents. La mesura respon a la demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes, especialment en zones amb creixement recent. Les noves zones verdes són a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, amb unes 70 noves places. També es crearà una nova zona verda d'aparcament de 52 noves places al carrer Pere Casal de Liga, a l'entorn del nou supermercat Aldi. També hi haurà remodelacions d'aparcament a Camp Pelai i entorn de la Sala Llorenç, on alguns carrers veuran com les places estacionals passen a ser per tot l'any.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què destaquem?
1: Doncs mira, marxem a Escòcia perquè el Parlament ha aprovat aquest dimarts una iniciativa per sol·licitar al govern britànic que els transfereixi els poders per un segon referèndum d'independència. La iniciativa impulsada pel govern ha tirat endavant amb 72 vots a favor i 55 en contra gràcies al suport conjunt del Partit Nacional Escocès i els Verds Escocesos, que formen una majoria favorable a la independència al Parlament. La votació s'ha fet en una de les primeres sessions del nou Parlament, sorgit de les eleccions del 7 de maig, en què el primer ministre escocès, l'independentista John Swinney, va revalidar el seu mandat amb la promesa de celebrar un nou referèndum. De fet, la cambra té la majoria independentista més nombrosa fins ara, 73 diputats entre el Partit Nacional Escocès i els Verds, dels 129 que hi ha a l'hemicicle d'Edimburg. Fins ara, Keir Starmer, ha dit que no s'imagina un altre consum mentre ell sigui el primer ministre britànic, de manera que aquesta iniciativa del govern escocès, Gemma, doncs té pocs números d'anar més enllà d'una declaració d'intencions.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia?
1: Doncs bé, parlem ara d'un cotxe, concretament del Luce, el primer Ferrari totalment elèctric, que ha provocat, alerta, la caiguda de les accions de la marca italiana en un 8% i ha evidenciat una gran controvèrsia entre els fans de la marca. Es tracta d'un cotxe familiar de 5 places i ha estat dissenyat amb l'ajut de Johnny Ive, creador de l'iPhone 5 d'Apple. Aquest canvi estètic del risc ha provocat, doncs bé, fortes divisions, no?, entre els seguidors de la marca. Per uns és un cotxe genial, fantàstic, però per la majoria és un veritable nyap, un desastre. Luce costarà, de fet, uns 550.000 euros, o sigui que tampoc és baratet, i està previst que les primeres entregues, entre els que s'ho puguin permetre, clar, doncs siguin abans de finals d'any.
0: Uh-huh. De fet, l'he buscat per internet, aquest cotxe que ens has explicat, i a veure, jo el trobo molt maco. O sigui, un cotxe de mig milió d'euros és bonic, no?
1: A mi és que no m'agrada. No associo la marca Ferrari amb aquest tipus de cotxe, sincerament.
0: Però, ja, o sigui, clar, no és com Tesla.
1: Clar, o sigui, per mi Ferrari implica, primer, que el motor soni, és a dir, que la gent s'hi fixi quan passa pel carrer, i després no m'imagino Ferrari com una marca familiar, és a dir, Ferrari està amb gent de pasta i gent que li agrada córrer i gent que s'ho pot permetre, o sigui, no m'imagino un cotxe eco-friendly, family per Ferrari, no encaixa amb la marca, o sigui, no. Per altra marca potser sí, però per Ferrari a mi no ho veig.
0: I si te'l regalessin, l'acceptaries?
1: Obvi, l'acceptaria i el revendria si podria, segurament, perquè jo amb el meu Opel del 2013 sóc superfeliç. El meu cotxe de segona mà, jo mentre vagi tirant, que jo sóc feliç. Jo mentre que el cotxe em porti, jo no m'hi fixo gaire en les marques ni en cotxes cars, no. Jo
0: sóc
1: pragmàtic.
0: Perfecte, molt bé. Doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
1: Doncs bé, avui encarem doncs, el que us deia abans del Ferrari, a veure què penseu vosaltres. La pregunta és, us encaixa la marca Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars? Amb un sí o un no. Una pregunta directa, senzilla, i que espero que l'audiència sigui coherent i no s'equivoqui.
0: Clar, jo crec que potser ara no ens encaixa, però d'aquí uns anys, quan tot estigui ja doncs, més normalitzat, no? Perquè no hi ha tants cotxes, no hi ha tantes marques de cotxes elèctrics.
1: Ja, però jo crec que hi ha coses que són inamovibles d'una marca. És a dir, és com la Coca-Cola, no? O sigui, tots la veiem i sabem què és i sabem quin gust té. És a dir, si al cap de 10 anys ens canvien el sabor, ja deixaria de ser Coca-Cola, no? És una mica el mateix. Jo crec que en Ferrari patina amb aquest aspecte, jo crec.
0: Bé, veurem, no, què passa d'aquí un temps, si acaben venent molts cotxes o pocs, ja ens n'assabentarem. Fins ara, Javi, gràcies.
1: Fins ara, que vagi bé.

0: La campanya comarcal Un passeig pel Maresme contra l'edatisme. Parlem avui amb l'Àngels Izard per conèixer quines activitats es duran a terme aquesta tarda a Canet.
1: Moment ara d'endinsar-nos aquesta proposta Canet per l'edatisme. La cita és a les 6 de la tarda a la sala centro del TMC a Canet de Mar. L'edatisme, l'eix invisible a Canet de Mar. Una tarda intensa i variada de propostes on la festa, la taula rodona que hi haurà, la música i el teatre i també un berenar fantàstic seran protagonistes.
2: Per parlar-ne tenim amb nosaltres a l'Àngels Izard. Ella és regidora de Benestar Social, de Gent Gran, també de Recursos Humans i de Seguretat Ciutadana. Benvinguda, Àngels.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, com estem?
3: Bé, molt bé. Un calor, ja.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com ha fet això. I tot i la calor, nosaltres seguim fent propostes i activitats.
3: I tant, aquí a Canet ja saps que ara comencem, bon sempre tot l'any, eh? Però ara comencem, ja no acabem, fins la Fira Modernista i més.
2: Fantàstic.
3: Continuem, sí, sí.
2: Doncs escolta, Àngels, si et sembla, comencem parlant d'aquesta proposta, Canet per l'edatisme, perquè ho dèiem abans.
3: Vull dir fer un Canet per contra l'edatisme.
2: Ens falta doncs en el cartell, aquest detall.
3: Sí, el vam canviar després perquè donava així com una mica de confusió, Canet contra l'edatisme.
2: D'acord, Canet contra l'edatisme és la proposta que arriba aquesta tarda organitzada per l'àrea de serveis socials. Sí. Com serà aquesta tarda d'avui? Com ho heu treballat tot plegat?
3: Bueno, hem intentat doncs fusionar diverses coses perquè la gent se senti còmoda, no? I transmetre a la ciutadania de Canet doncs aquesta, explicar una mica què és l'edatisme, perquè és una paraula que la diem, que és molt nova, és molt recent, perquè abans no se'n parlava, però que està, i em sembla que ha sigut sempre, no? El que passa que no, potser no li fèiem el cas que li estem fent ara amb les campanyes que ha sortit tant de la Diputació, del Consell Comarcal i que arriba a tots els pobles, no? I doncs a l'àrea de serveis socials vam pensar, dic, doncs com ho podem fer, no? Dic, per què no fem un dia o una festa a la tarda pues, dedicat a aquest tema, a l'edatisme, no? Doncs hi haurà doncs, una taula rodona, vindrà l'entitat Guspira, que també parla molt d'edatisme i aquestes coses, que portarà la taula rodona, la tertúlia, un sketch teatral portat per al centre, ja veurem a veure com ens deleiten, eh? I llavors també doncs, hi haurà una mica pica-pica i un berenar, diguéssim, i música amb Els Hem Tornat, que ja també fa referència, tanquem així el cicle, doncs que unes persones que havien cantat ara tornen a cantar, vull dir que l'edat no és un límit per res.
2: Per res, i a més ells ho han demostrat moltíssim, i a més també des del centre trobem doncs, persones també que ja tenen certa edat i que estan plenament actives i que a més doncs, ens faran gaudir d'una tarda intensa. Algunes persones s'han preguntat, a veure, hem d'agafar una entrada abans, ens hem d'inscriure...
3: No, la gent, a veure, que ho llegeixin tot, perquè abans posa entrada gratuïta...
2: Lliure i gratuïta,
3: Lliure i gratuïta, pot vindre tothom, i de totes les edats. El centre té la capacitat que té, eh? Vull dir que, home, si l'omplim, seria magnífic, no? No ho sé. Que vingui tothom que vulgui, vull dir, és obert a tothom, no fa falta que ni invitació ni res.
2: Doncs que quedi clar, però això també ens agrada que la gent ens pregunti, perquè vol dir que s'interessen pel que es fa al poble.
3: Sí, perquè m'ha arribat, clar, des de serveis socials, com a regidora vam dir, us convidem, per exemple, a les associacions de gent gran, que són les que estan més actives i tot, i que els hi correspon, i també els hi he fet arribar a moltes entitats, no? I llavors, que és una invitació, dic, no, és perquè ho sapigueu, és d'una publicitat, i llavors també hem penjat cartells, a la web també s'ha penjat, i bueno.
2: Doncs que quedi clar que tothom hi pot anar, a més de qualsevol edat, i a més, aquesta taula rodona que es plantejarà per obrir una mica l'acte d'avui, l'edatisme, l'eix invisible, imagino, doncs, que ens portarà diferents reflexions al voltant d'aquesta temàtica.
3: Correcte, sí, sí. Des de l'entitat Guspira faran diferents preguntes a les tres, diguéssim, ponents que hi hauran a la taula i aniran parlant de diferents reflexions i els seus punts de vista sobre l'edatisme. Hem intentat que hi hagi una persona així de cada estil, de la seva, una que ha sigut professora, psicòloga i altres referents, i cadascú tindrà la seva visió que té de l'edatisme, no? I que ens pugui arribar a nosaltres com a públic el que és i el que representa per a la societat, perquè jo crec que és, ens inclou a tots.
2: Totalment.
3: Ens inclou a tots.
2: De fet, les participants seran la Magda Bes, la Montse Esterlic i la Dolors Jiménez, que ens acompanyaran en aquesta taula rodona. Veus d'experiència.
3: La Magda Bes, haig de dir que ha tingut problemes personals i vindrà una altra persona a substituir-la. Ha sigut d'última hora, però bueno, interessant igualment.
2: De ben segur, eh? Perquè són molt potents les dones que tenim al nostre poble. Després, com bé deies, aquest sketch teatral i l'actuació musical. Aquesta és una de les propostes, Àngels, que trobem i que serà aquesta tarda de dimecres a la sala Centro del TMC, d'aquí poquet, eh? Ja podrem gaudir. Però sí que és cert que abans ens ho deies, sembla que cada vegada hi ha més empenta per poder tractar una qüestió tan important com és l'edatisme des de Diputació, des de Consell Comarcal. De fet, potser el que ens toca més a prop és aquesta qüestió del Consell Comarcal, que any rere any ja hem format part de les seves propostes i tornarem aquest any.
3: Sí, com a Ajuntament vam començar amb la Diputació, que va difondre uns vídeos i també va fer unes taules de diàleg. Nosaltres ho vam penjar a la web, vam fer difusió, i llavors vam dir, per què no fan alguna cosa al Maresme? El Consell Comarcal doncs va dir, doncs va, afegim-se, i es van fer dues presentacions a Premià i a Calella, que tenim aquí el flyer aquest, que és la Dominga, és una persona gran que amb una mica d'ironia i una mica d'humor doncs ens explica una mica què és a l'edatisme, no? Va anar la il·lustradora, que és una noia que ho va explicar molt bé, i doncs d'això, doncs, al Maresme, doncs, ens hem afegit molts municipis explicant una mica què és. I vam pensar, doncs, per tancar tot, doncs, fem a Canet alguna cosa. I que no acabarà aquí, que potser més endavant li hem fent coses, xerrades, s'han fet, ja com dius tu, vindrà Mossos després a explicar-ho. Intentem abarcar tots els hàbits possibles, no?
2: Uh-huh. És una proposta, per tant, interessant també des d'una altra lectura, no? Perquè potser presentar-ho, com bé deies, amb aquest tríptic que ara portaves aquí, Àngels, amb aquests prejudicis, no em pesen els meus anys, em pesen els teus prejudicis, trobo
3: que
2: és un eslògan.
3: És l'eslògan aquest, com diguéssim, de la campanya.
2: Està molt ben trobat i a més sí. Doncs podrem veure diferents imatges, vinyetes que s'han dissenyat molt bé, com ara ens explicaves, i que ens presenten doncs l'edatisme des d'una altra lectura, potser també.
3: Correcte,
2: interessant.
3: Correcte, perquè molts ens hem trobat, o que anem, per exemple, amb els pares, que anem al metge i el metge pues, es dirigeix a tu. En vez del malalt, no? I sí que, que tingui alguna patologia, no? Però dirigeix-se amb ell també, no? Són hàbits que ho tenim, però jo crec que els hem de canviar una mica, no? Perquè hi ha persones... Mira, l'altre dia vam anar, el dilluns, amb l'alcalde i el regidor d'Esports, vam anar al pavelló i l'esplai, bueno, juntament amb l'àrea d'Esports i Serveis Socials, doncs hem organitzat el Newcom. Newcom és com el vòlei, però amb gent doncs, a partir de 60 anys. Fantàstic.
2: Hem pogut veure els vídeos a les xarxes i un ritme que hi ha.
3: Saps el ritme que porten i l'ho bé que estan? Vull dir que s'ho van passar, intentarem que l'any que ve fer-ho, continuar-ho fent-ho, perquè s'ho passen, bueno, un grup de 40 persones o 40 i pico, de 10 a 11 i d'11 a 12, amb una entrenadora general, la Mary, i bueno, s'ho va passar. I com aquestes altres propostes surten a caminar a Canet, jo t'haig de dir que són molt reivindicatius, la gent gran aquí a Canet.
2: Totalment.
3: Perquè concerts de música, sortides, sortides culturals, vull dir, passejades, tot el que vulguis i més.
2: De fet, abans ho deies, l'edatisme i l'edat moltes vegades doncs, són creences que ens frenen quan no hauríem de fer.
3: Però també haig de dir que no solament també perjudica la gent gran, també els joves, jo crec.
2: Totalment.
3: Perquè en el món laboral, si t'hi fixes, l'altre dia fèiem com una reflexió, no tens prou experiència. Un noi, per exemple, de 24 anys que va buscar la primera feina, li diuen, és que no tens experiència. També això és una forma d'edatisme, que no solament implica la gent gran, jo crec que implica a tothom, per això et dic que és a nivell de societat, que hem d'una mica de canviar les maneres de dir, les maneres de fer, perquè estem canviant com a societat, també.
2: De fet, és molt interessant el que dius, Àngels, perquè moltes vegades s'ha com associat a la gent gran, i de fet els treballs que es duen a terme en la majoria de poblacions s'enfoquen en aquesta gent més gran, però potser és interessant plantejar-ho de cara a propers anys enfocada a l'edatisme en altres edats, en altres facetes de la vida, no?
3: Jo crec que és en el món laboral, en el món sanitari, a tots els mons i a totes les edats, també. Sí que implica més l'edatisme a les persones grans, perquè cognitivament a vegades hi ha persones doncs, que han perdut la salut o han perdut, tenen altres patologies i els hem d'ajudar, no? Perquè tenen una malaltia. Però per altres circumstàncies la gent està la mar de bé, surten a viatjar, surten a fer moltes coses, i això és un valor que ens han de donar, la feina que han fet durant la història, que tenen les coses que ens poden explicar, l'experiència, que vull dir que això ens ha d'arribar. Jo crec que ha d'haver-hi una fusió intergeneracional.
2: Totalment, d'acord.
3: Que ja es fa, que algunes residències van als joves, els de l'institut, a explicar a la gent gran explica les seves experiències, vull dir que tot això ho podem englobar dins l'edatisme.
2: Una de les propostes, com bé deies, parlant de passejades, doncs és la que cada mes de juny aproximadament doncs, es fa, i Canet també s'hi suma, no?
3: Sí, ja fa 3 o 4 anys que fem, que és la passejada contra, això és una altra cosa, contra els maltractaments a la gent gran. Aquest any serà el dia 12, que és un divendres, sortirem de Comediants, hem d'acabar de veure la ruta, i com sempre acabarem amb fruita allà i farem un ball o zumba o el que sigui, no? Ja mirarem encara, com acabi aquesta festa d'avui ens hi posarem amb l'altra. I llavors, per acabar de rematar, tenim la segona festa de la gent gran comarcal, que aquest any la fem a Canet. Que ja m'estan dient que no comencem, les associacions ja m'estan dient que no. Dic, tranquils, que ja ens hi posarem i serà per l'octubre. Hem de posar data perquè està tan ple les dates de tot i aquí a Canet, com que fem tantes coses, hi ha la Fira Modernista, tenim l'Ironman i tenim tot, doncs hem de buscar una data que sigui adequada.
2: Per tant, al mes d'octubre tindrem una altra proposta.
3: Una altra proposta que serà comarcal, vull dir, que serà, farem aquí doncs, un dia festiu, i per la gent gran, diguéssim, i de Consell Comarcal, i vull implicar totes les entitats i a veure com ho vehiculem. I acabarà amb un dinar i ball i bueno, una mica de tot, jo crec. Intentarem fer-ho.
2: És molt interessant. A més, avui hem volgut repassar la proposta d'aquesta tarda. Recordeu aquest Canet de Mar contra l'edatisme, és important recalcar aquest canvi que hi ha hagut en el nom del cartell. I a més, com deies, entrada lliure, gratuïta, no cal reservar res,
3: no,
2: aneu
3: no,
2: allà,
3: no,
2: agafa
3: no.
2: lloc, això sí.
3: Exacte.
2: I per totes les edats, que és el
3: per
2: més important.
3: Per totes les edats.
2: Àngels Isard, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.

0: Molt bé, seguim en directe. És moment de fer un viatge al passat i al tal dia com avui amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Millor, avui estem millor. Què tal? Com ho escoltes tu, això?
1: Bé, jo et veig prou flamenca.
0: Millor que ahir, no?
1: Sí, et veig la veu una mica, clar, és que tinc molt escoltada, una mica ronca, però bueno, és normal, tu, tots necessitem el nostre procés. Ja que estiguis aquí a peu del canó, ja diu molt, així que a millorar-se.
0: I tu què tal? Gràcies. I tu què, les cervicals, que les sents tocades, eh?
1: Sí, ui, jo també he passat un pont de nassos que m'he pinçat un nervi i he estat amb vèrtics, marejos i mal de cap, però bueno, ara vinc del fisio i també n'hem tirat milles, així que...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Ens n'hem recuperat. Tots.
0: Molt bé, va, doncs ens posem manos a l'obra, no? A veure, és l'aniversari d'algun famós avui o no?
1: Doncs, Gemma, avui no. O sigui, bueno, segurament d'algun sí, però d'algun que haguem ressaltat nosaltres des del programa, no. Però, bueno, aprofitem tot i així per felicitar totes aquelles persones que ens estiguin escoltant o coneguts o famosos que ens passin per alt que faguin anys un 27 de maig. Així
0: molt
1: que
0: bé.
1: Els felicitem i a veure demà si fa els anys algú més, anava a dir més important, però no és el terme correcte.
0: Bé, algú doncs que tingui una rellevància pública, no? Podríem dir.
1: Exacte, ben corregit.
0: Molt bé. A veure, i és el dia internacional, mundial, d'algun tema en concret?
1: Tampoc, no, t'imagines? No, això sí. Mira, el primer ens va molt bé a tu i a mi, precisament, perquè és el Dia Mundial de la Medicina d'Urgències. Així que, bueno, toquem fusta i a veure si ens acompanya i ens fa recuperar una mica d'això que hem comentat. Però, a més d'aquest Dia Internacional, també tenim el Dia Internacional del Pilot Agrícola i també es commemora el Dia Internacional de l'Orgull Friki.
0: Ah, molt bé. Em veus que bé, que curiós, el dia mundial, no, de l'orgull friki. O sigui,
1: sí.
0: Si ets friki, avui és el dia per no, per
1: dir-ho
0: a tothom
1: orgull.
0: I per estar content i per celebrar-ho.
1: Tu ets molt friki, Martí, d'alguna cosa, Gemma, o no?
0: Friki i tant, de l'astrologia.
1: Ah, és veritat, home,
0: soc
1: clar.
0: Soc una friki de l'astrologia, jo.
1: És que jo crec que tothom és friki d'alguna cosa, eh? O sigui,
0: tu?
1: Sempre... Sí, molt, jo sóc molt friki de tot això dels videojocs, també em va donar pels còmics, quan... ara no tant, poder, però tot aquest món del còmic, del manga, del Japó, bueno, a mi m'encanta. No sé, tots crec que... Bueno, inclús no sé si es pot considerar friki de l'esport, o del futbol, del bàsquet. Bueno, tots tenim les nostres
0: les nostres
1: coses, sí.
0: Totalment. Però... Molt bé, doncs va, som-hi, explica'ns què ha passat el dia com avui, però en aquest cas de l'any 2016.
1: Doncs mira, el 2016, un 27 de maig, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, va visitar la ciutat d'Hiroshima, convertint-se en el primer president nord-americà en fer-ho després del bombardeig atòmic que va dur a terme al seu país l'any 1945. Durant la visita, Obama va participar en una cerimònia al Parc Memorial de la Pau i va fer una crida mundial a favor del desarmament nuclear, sense demanar explícitament perdó pels atacs atòmics de la Segona Guerra Mundial. També es va reunir amb supervivents de la bomba atòmica, coneguts com a Hibakusha, que en japonès significa persones bombardejades.
0: Això, doncs, passava un dia com avui, del 2016, però el 2006, què hem de recordar?
1: El 2006 hem de recordar que s'estrenava l'àlbum Stadium Arcadium del grup Red Hot Chili Peppers. Va ser el primer àlbum del grup que va debutar directament al número 1 del Billboard 200 als Estats Units. L'àlbum va guanyar el Grammy al millor àlbum de rock l'any 2007 i és un disc doble amb 28 cançons dividit en dues parts, la de Júpiter i Mars i la de Júpiter, perdoneu, i la de Mars. I us preguntareu, per què dues? Doncs bàsicament perquè representen...
0: Per què?
1: Molt bé, merci. Això el Manel també m'ho feia abans. Em responia les preguntes retòriques.
0: Doncs mira,
1: Gemma, t'ho soluciono. Perquè representen energies diferents. I és que Júpiter simbolitza un costat més lluminós, melòdic i optimista, i Mars, en canvi, té un to més fosc, experimental i agressiu. I és que el senzill més famós de l'àlbum és Dani California. La cançó parla d'un jove rebel dels Estats Units que viu una vida intensa marcada per drogues, pobresa, fugides, amor i violència. Dani és una mena de símbol de la cara fosca del somni americà. El tema barreja una miqueta de glamour, carretera, rock i tragèdia. Curiosament, Dani no apareix només en aquesta cançó, ja que és un personatge recurrent en altres temes del grup, com per exemple Californication, By the Way i Scar Tissue.
0: Molt interessant això que has explicat del disc dividit en dues parts, aquest disc doble amb 28 cançons, amb aquestes dues parts, Júpiter i Mars. M'ha agradat molt perquè en astrologia, ara trauré la meva vena friki, has dit, Júpiter simbolitza un costat més lluminós, melòdic i optimista. De fet, es considera Júpiter el planeta de l'abundància i de l'expansió, que quan Júpiter està sobre nostre, no? Quan els planetes es van movent, és com que ens regala coses, no? Les coses ens surten millor. I Mart, per contra, és com acció i també que les coses, si trobes algú i ara mateix hi ha el trànsit de Mart, és possible que et discuteixis amb alguna persona.
1: Carai,
0: Mart... Ara, quin planeta? Ostres, doncs ara mateix no ho sé.
1: Bueno, esperem...
0: Quin trànsit hi ha?
1: Esperem que Júpiter, doncs, per això que ens expliques.
0: No, crec que estem vivint un trànsit amb Mart, eh?
1: Ah, crec que... carai.
0: Sí. Per tant, no sé si t'has discutit amb algú aquests dies.
1: No m'he... I tu, Gemma? T'has discutit amb algú?
0: Lo estrany seria que no, no? Que no m'hagués discutit.
1: No, però com a mínim, si és perquè estem a sobre de Mart, doncs mira, ja hi ha justificació.
0: Ara mateix et diré com estan els trànsits. Mira, perquè tinc una aplicació al telèfon que m'ho diu, però vaja... Uf, no sabria explicar-ho ara mateix. No, és complicat, perquè a més està en anglès i ara doncs no tinc temps de...
1: Bueno, la gent que no discuteixi, així, independentment de què tinguem amunt, que no discuteixi. Mira, Gemma, ara en Sergi ens diu pel grup de WhatsApp que el dia de l'orgull friki és el 25 de maig.
0: Pues hem de fer li hem de fer la bronca a Marc Tresserres, que és ella que no ens ho diguin Sergi a nosaltres, que li diguin a Marc.
1: Bueno, mira, avui doble felicitació per als friquis, m'incloc jo.
0: I què tal, Red Hot Chili Peppers, t'agraden o què?
1: No sóc gaire d'aquesta música. Reconec i els valoro molt, perquè sé que, bueno, que són un dels grups més professionals que hi ha i la meva plena admiració cap a ells. Però és veritat que no és el meu gust. No sé si tenim en Sergi per aquí o si a tu mateixa Gemma t'agraden, però
2: sí que estem,
1: però jo no.
2: Sí.
0: Doncs Sergi, què et sembla aquest grup?
2: Molt bé, molt xulo, molt xulo. Jo destaco sobretot a Flea, que és el baixista de la banda, perquè toca amb una tècnica que es diu slap, que és picar el baix, que és super reconeguda. Són boníssims, la veritat.
0: Molt bé, jo vaig anar a veure un tribut d'ells l'any passat.
1: Ah? A on? Per aquí, Sant Vicent?
0: A Badalona.
1: Ah, molt bé, carai.
0: Sí. Què anaves a dir?
1: Sí, no, anava a preguntar, la cançó de Sweet Child on Mine és de Red Hot Chili Peppers?
2: Guns N' Roses.
1: Ah, vale, bueno, pues molt bé. Va, doncs res, a otra
2: el
1: cosa.
2: Al pal, eh?
1: No, perquè
0: Martí,
1: no anava a dir, mira, aquesta
0: una
1: sí
0: cosa,
1: que m'agrada.
0: Hi ha una cosa que es diu Google.
1: Sí, bueno, però com hem d'omplir temps, doncs he pensat, doncs mira, ho pregunto al nostre expert Sergi Ferrer, tot i que bueno, no sé si s'ha de ser molt expert per saber això.
0: Molt bé. No, jo no t'hauria sapigut dir, eh? O sigui,
1: bueno, però
0: que...
1: tu ens has dit això de Júpiter i Mart, aquí cadascú
0: ho
1: sé.
0: Ah, clar. Molt bé, doncs va, amb la música de Red Hot Chili Peppers, nosaltres arribem a 57. Martí i Sergi, gràcies.
1: Molt bé, guapos, que vagi bé.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes.

0: Snapchat. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música. 107 FM.
2: Ràdio Palafolls.

0: Renoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre poble. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà una zona de respostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre municipi n'hi ha quatre en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, com a Barcelona i al Vallès, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de serveis tradicionals. Segons la documentació presentada, s'inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament i també a la seu electrònica, a banda dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: Molt bé, doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma, bona tarda a tothom. Doncs avui us porto cap a Cabrils per destacar la inauguració del nou centre provisional del Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya. Poca conya, eh? Era el 27 de maig del 1993 quan el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, que llavors era Francesc Xavier Marimon, inaugurava aquestes instal·lacions a la nostra comarca. Recordem-ho, instal·lacions provisionals, perquè, segons argumentava el mateix conseller, la idea era traslladar en un futur l'edifici als terrenys de Bellaterra situats al costat de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, tal com estava previst. El conseller va reconèixer que les pressions efectuades des del sector lleter havien apressat la inauguració del laboratori, tot i que ho va desvincular totalment de qualsevol estratègia amb finalitat electoralista. Francesc Xavier Marimon va afegir que el laboratori interprofessional lleter havia de servir per llimar esprós entre productors, industrials i la mateixa administració, i va manifestar que la solució que s'havia

0: havia adoptat d'instal·lar el centre a Cabrils era la més racional, disponible i també econòmica per la Generalitat. A l'acte d'inauguració d'aquella jornada van assistir, a més del conseller, representants dels ramaders i dels industrials i també el president de l'Associació Lletera Interprofessional de Catalunya, que era Josep Antoni Sallés, que va assegurar que en aquell moment no era important l'emplaçament del centre, sinó la seva posada en funcionament, ja que feia anys que reclamaven un laboratori com aquell. Les obres del nou centre es van fer en menys d'un mes i el pressupost que hi va invertir la Generalitat era de 150 milions de pessetes, Gemma.
1: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: I aquests dies se celebren diferents activitats en motiu del Dia de la Salut de la Dona. Ens fixem ara, per exemple, en les propostes a Palafolls per aquest motiu. Tot teu, Jordi.
1: Seguint amb el programa, volem marcar diferents activitats que tot just l'àrea d'igualtat, l'Ajuntament de Palafolls, ha presentat aquests últims dies. Parlem del mes de la salut de la dona, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig, i que avui volem tractar amb una de les persones que coneix de la vaja tot el programa d'actes. És la Marta Martí. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres. Com deia, m'heu presentat aquest mes de la salut i la dona des de la regidoria d'igualtat, una proposta que engloba molt, però així de forma general. Explica'ns una miqueta quina és la intenció d'aquest mes de la salut de la dona i què preteneu amb aquest cicle de xerrades, activitats, propostes.
2: Pues principalment pretenem crear espais, no, d'unió, sobretot entre dones, però sabem que segurament el major públic que ens vindrà seran dones, però realment està obert a tot el públic, no? Tractem coses que sí que afecten molt més potser a les dones, però al final qualsevol persona té una dona a prop, casat, casada, no, un fill, una filla, el que sigui, que pot venir i es pot interessar per aquestes temàtiques. Per tant, el que pretenem és crear espais segurs, sobretot, de reflexió i d'aprenentatge en diferents temàtiques, en diferents coses, no? Perquè pues això, sobretot també entre dones, i així, de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten, i llavors pues, el que pretenem és crear aquests petits espais, aquestes petites bombolles on poder reflexionar, on poder aprendre, on poder compartir, però com et deia, està obert a qualsevol persona. Per tant, convidem a homes, nois, infants, no? Potser no seria, però a que vinguin, a que també aprenguin, a que escoltin, no? Crec que és super important que socialment entenguem moltes coses, perquè és això, no? En el nostre dia a dia compartim constantment espais amb dones, noies, nenes, i és super important saber què els hi passa també, què ens passa i com abordar-ho.
1: Per tant, Marta, aquest seria el primer missatge, és a dir, és un cicle de xerrades que es diu Més de la salut de la dona, però no per això va dedicat només a dones.
2: No, és clar que no, és que al final, no, la salut de les dones ens afecta a tots i a totes com a societat. Per tant, convidem absolutament a tothom que vingui a aprendre i a reflexionar i a participar.
1: Mm-hmm. Amb aquesta premissa, el que dèiem, un cicle, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig. Quina és la primera activitat?
2: Doncs la primera activitat que fem, que ens sembla superxula i superinteressant, i de fet creiem que és un tema així, no?, que es tracta molt, molt poc i que és superimportant, és sobre la menopàusia. I es tracta de, el títol ja ho diu, no? Menopausa trencant tabús o alguna cosa així, ara no me'l sé.
1: Menopausa en femení trencant tabús, exacte.
2: I perquè pensem que la menopausa és un tabú encara avui dia, no? De fet, te'n parlen així a pinzellades de tant en tant, no? O sigui, tothom sap que hi ha uns fogots, que hi ha, bueno, i que és com algo super terrible, i ho tenim com molt demonitzat, ara no ens surt la paraula.
1: Molt mitificat, no? Poder, perquè ara jo m'estava posant en la mateixa situació, Sempre que es parla de la menopausa es parla d'una cosa com molt dolenta.
2: Exacte.
1: Però sempre des de l'experiència de l'altre, cadascú entén que la dona en aquest cas ho viu des de la seva pròpia vivència, no?
2: Exacte, i pensem per tant que és super interessant com crear aquest espai per això, no? Pel que et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no? Crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència, que creiem que moltes vegades és això, no? Ho vivim com des de la intimitat, que també és un, com t'ho diria, però no? Aquesta cosa que de cop t'has fet gran, ja t'has envellit, ja no serveixes, ja per la societat et quedes arraconada, no? Jo crec que es viu molt des d'aquesta perspectiva, i per tant ho vivim molt des de, no, des de la intimitat, des de a casa, tancades, i això potser no hauria de ser així.
1: La xerrada anirà a càrrec de la Marta Garcia, de Salut Sexual. Entenc que és una empresa, que d'alguna manera gestiona aquest tipus de xerrades. Una sessió que es farà al Casal de la Dona a partir de quina hora?
2: A partir de les 6:30 aquest dijous.
1: Mm-hmm. S'oferirà un espai còmode, com dèiem, per poder parlar d'aquesta proposta. Crec que és una activitat gratuïta, però sí que necessiteu d'una inscripció prèvia, Marta.
2: Sí, bueno, per tenir una mica de control, al final aquestes inscripcions és per saber una mica, ostres, vale, doncs tindrem 25, en tindrem 30 o serem 10. I sí que es necessita aquesta inscripció prèvia, que es pot fer en el mateix casal de la dona, o simplement amb un enllaç que hi ha alguns cartells penjats pel poble que es pot escanejar un QR, o si no, parlant segur que per l'Instagram de l'Ajuntament o així, podem fer arribar l'enllaç de manera molt fàcil. Jo crec que fins i tot el web de l'Ajuntament està publicat, que és un Google Forms super senzillet de completar, i res, és per això tenir una mica de control de l'assistència.
1: Però aquesta bueno, és la primera, serà la primera proposta, però que va lligada, per exemple, a una exposició que obrirà portes al MIT a partir del 10 de juny, si no m'equivoco.
2: Bueno, l'exposició en si obrirà portes a partir del 2. A partir del 2 ja tindrem aquesta exposició, que estarà exposada durant tot el mes de
1: 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, eh?
2: Exacte, comença. I tothom la podrà anar a veure, estarà oberta al públic, i el 10 de juny, com bé comentaves, el que farem sí que és un taller vinculat a aquesta exposició, no?, que segueix tractant una mica, com dèiem, la salut de la dona, ja que ens parla sobre la pressió estètica, que encara avui dia vivim molt fort les dones, en més consideració que potser els homes, que també la viuen, però encara es veu reflexada molt més en les dones.
1: Una exposició que porta per títol Habitar el meu cos, a càrrec de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez, que, com dèiem, es podrà visitar al MIT, al Música i Dansa?
2: Exacte.
1: Doncs aquests dies, en horari d'obertura de la mateixa sala, la planta baixa del MIT del Música i Dansa, i aquest taller participatiu conduït per la Candela, per Candela Cooperativa, que, si no recordo malament, no és la primera vegada que treballa amb l'Ajuntament i amb vosaltres.
2: Exacte, sí, ja he treballat alguna altra vegada fent alguns altres tallers i així. Llavors estem molt contents que també faci, no?, porti aquest taller sobre Habitar el meu cos, perquè parlarem això, ja t'ho dic, sobre una mica les pressions estètiques que ens afecten a les dones en major mesura, i res, i com bé parlàvem abans de la menopàusia, doncs veure també com aquesta pressió estètica ens afecta des de que som infants, no?, fins que ens anem fent grans, i fins i tot en la bellesa, i com, no?, i com el cos de la dona es pot identificar per moltes altres coses, segurament, que no pas només per si ens veiem joves, sense arrugues, sense tal, no?, també veiem com les xarxes socials actualment afecten...
1: No ajuden gaire, en aquest sentit.
2: Exactament, no? Tot això que ens sumen a sobre, i pensem, per tant, que serà superinteressant. I com t'he dit, és una exposició que tracta aquest tema des de que som infants fins que som persones grans. Per tant, el taller també està obert a tot el rang d'edat. No és un taller que estiguem limitant a un tipus d'edat, a un tipus, no?, de moment vital, sinó pensem que és un taller que podrà aprofitar tothom, podrà gaudir tothom, i com et deia abans, molt dirigit a les dones, perquè avui dia encara som les que ho patim més, però també els homes, també els nois, també els nens, no?, tant perquè entenguin les pressions que vivim les dones, com perquè potser ells també vegin una mica, i potser se sentiran fins i tot reflectits en algunes coses, perquè és cert que actualment els nois també comencen a rebre una pressió estètica molt forta.
1: Un taller que, com dèiem, 10 de juny a partir de les 5 de la tarda, que també necessita d'inscripció prèvia, que és gratuït. Les inscripcions ja són obertes, Marta,
2: sí,
1: per aquest taller?
2: Exacte, estan fetes en el mateix formulari que aquest, no?, d'aquest dijous. Hi ha els dos tallers, i poden clicar, si volen venir a un, si volen venir als dos. Vull dir, és el mateix formulari, ho hem fet molt senzill per això, perquè sigui molt fàcil fer aquesta inscripció prèvia per tenir una mica de control.
1: I, doncs això, amb aquestes tres activitats culminaríem aquest cicle de salut i dona, que d'alguna manera el que pretén és el que tu ens explicaves, Marta, tractar d'una forma segura, en un espai segur, en un espai de col·loqui, en un espai de tu a tu, doncs aquest tipus de propostes. Tot i això, des de l'àrea d'igualtat es treballa, òbviament, 365 dies a l'any, no fa falta que sigui aquesta data que es commemora, aquest mes de la salut i la dona, per treballar en aquests aspectes, òbviament teniu feina a fer tots els dies de l'any, Marta.
2: Sí, de fet, bueno, t'avanço així cosetes, però segurament més endavant, en altres mesos, i intentarem anar posant-hi sempre coses, que és això, que ens agrada que no estiguin com vinculades sempre a un dia concret, el de la salut de la dona, el 25 de novembre, el 8 de març, sinó que durant tot l'any hi puguin haver coses, hi puguin haver tallers, perquè puguem anar creant aquests espais d'aprenentatge, reflexió i de compartir. Vull dir que al final crec que són creiem des de l'àrea que són els espais que més ajuden, que més, no?, creen comunitat, i que més ens ajuden a no viure certs aspectes en solitat, no?, des de la intimitat, des de no ho puc dir, des de, ostres, això no cal que ho, m'ho callo, això no puc estar passant, no? I creiem que és el contrari, que quan més en parlem, més ens veiem reflectides entre altres i així més comunitat es crea i més fàcil són fer totes les transicions vitals.
1: Però per això, Marta, també és necessari crear un espai segur i per això, i ho sol·licitem en aquest aspecte, fa falta crear el que tu deies, comunitat, un lloc on es pot parlar de tot sempre amb respecte,
2: sempre,
1: però amb entesa també, amb algú que et pugui dir, doncs mira, jo ho he passat així, això no vol dir que tingui la fórmula màgica de com passar certes etapes o certs problemes, però com a mínim tens un referent, tens algú on agafar-te i un lloc on parlar, com dèiem, de forma segura i sense sentir-te menyspreat, intimidat o d'alguna manera amb por a parlar, no? Que això també s'ha d'aconseguir en molts aspectes, eh? Penso també en el moviment LGTBIQ+, altres aspectes que poder fa falta més espais com aquests, no?
2: Sí, sí, totalment, vull dir, una de les premisses, no?, principals de qualsevol tipus d'espais i de qualsevol activitat que puguem plantejar des de l'àrea sempre estaran aquestes, eh? El respecte principalment i la comunitat i no sentir-te jutjat, no sentir-te menyspreat, simplement que puguis anar allà i compartir, no? I moltes vegades potser fins i tot hi pot anar gent que no tingui ganes de dir res, però és el que dèiem, no? Només d'escoltar l'altre, ostres, és que a mi això també em passa, uau, doncs aquesta persona m'ho ha passat així, uau, i l'altre ho ha fet així, no? Per poder tenir aquesta una mica d'esponja, no? Fins i tot, i persones, ara em torno a referir al de la menopausa, persones que potser encara ho veiem com algo molt llunyà a nosaltres, però sentir-ne parlar, que puguem parlar amb naturalitat, que
1: ajuda.
2: Ja és, exacte, no? Creiem que això és com lo bàsic i que a partir d'aquí, ostres, pues és això, no? Faríem més comunitat, més socialment seria molt més fàcil.
1: A partir d'aquest 28 de maig comencen les activitats en motiu del mes de la salut de la dona, propostes que avui hem volgut repassar amb una de les seves organitzadores, la Marta Martí. Marta, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I aquests dies encarem la Setmana Sense Fum parlant d'una de les principals causes del càncer de pulmó, el tabaquisme. En parlem dels seus efectes amb la infermera i referent en tabaquisme de l'Àrea Bàsica de Salut Malgrat Palafolls, la Begoña López.
3: Bé, Malgrat celebra la Setmana de la Salut i a partir de dimecres es faran activitats en aquest sentit tant a Malgrat com a Palafolls. Una d'aquestes activitats, de fet, o les activitats anirien relacionades també amb el tabaquisme i avui parlem d'aquesta addicció amb Begoña López, que és infermera especialista en atenció familiar i comunitària i referent en tabaquisme de l'Àrea Bàsica de Salut de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Begoña.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, quines activitats es faran des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en el marc de la Setmana de la Salut?
4: Doncs mira, aquí a l'àrea bàsica de Malgrat Palafolls, que és la que ens compet, farem en principi dues activitats. Vale? Compteu que estem amb la Setmana Sense Fum i coincidirem el dimecres, proper dimecres dia 27, al matí farem activitat a Malgrat, a la tarda la farem a Palafolls i així podem englobar tota la població. Totes dues activitats estan obertes a la població d'ambdues poblacions, valga la redundància, vale? Amb la qual la gent pot venir tranquil·lament dintre d'aquest horari, pot venir, no cal inscripció. El dimecres 27 al dematí, de les 9:30 fins a les 14:30, posarem una taula informativa a l'entrada del CAP de Malgrat, on hi haurà informació sobre l'hàbit tabàquic, tant actiu com passiu. Hi haurà companyes que també dominen molt el tema i que tracten també el tabaquisme habitualment. Tindrem per poder resoldre dubtes, per donar informació en relació amb el tabaquisme, amb l'ajuda per deixar de fumar i també amb el tabaquisme passiu, que també moltes vegades ens el deixem una miqueta de banda. I a la tarda, aquí al CAP de Palafolls, a Palafolls no al CAP, sinó a la biblioteca de Palafolls, a la biblioteca Enric Miralles, tenim una sala reservada que des de les 6 de la tarda fins a 8:15, fins a les 19:30, farem una xerrada que porta per títol "M'estic plantejant deixar de fumar, per on començo?" I amb aquesta xerrada bàsicament el que farem serà donar una sèrie de tips, de consells per la gent que s'està plantejant deixar de fumar o que potser no s'ho ha plantejat perquè pensa que és molt difícil o que li costaria molt, doncs una mica per els primers passos que hauria de donar, no llançar-se a la piscina, sinó per on pot començar per canviar aquest hàbit, per trencar una mica la rutina i per ajudar-lo a donar el pas definitiu, que seria el deixar de fumar.
3: Dit això, tenim casos detectats, el nombre de casos de tabaquisme detectats al Maresme, per part, teniu dades des de la corporació?
4: La incidència és molt similar a la de tota Catalunya, estem parlant actualment d'un de les últimes estadístiques que són del 24-25, estàvem amb un 20-25% de tabaquisme en població major de 15 anys, per tabaquisme diari, consum diari dels diferents tipus de tabac, o sigui, no ens limitem al tabac empaquetat convencional, sinó que aquí s'inclouen cigarretes electròniques, s'inclou el tabac de liar, s'inclouen altres sistemes, i tindríem una incidència tota Catalunya, i nosaltres estem més o menys similars, sobre el 20-25%.
3: Val. Aquí, a quin sector de la població està perjudicant més el tabaquisme? Sorprèn també que aquestes dades es contemplin a partir de majors de 15 anys.
4: Bueno, es contemplen a partir de majors de 15 anys les dades d'estadístiques globals, però és cert que també es fan cada 4 anys, aproximadament 2-4 anys es fan els estudis més a les escoles. El que passa és que són més limitades aquestes dades, però també es fan enquestes de salut cada cop més implicant a l'adolescència i als infants, precisament. En aquest cas, el que es mira més, sobretot quan es fan actius d'enquestes, són ja no només els nanos que comencen, que tenim en compte que el tabaquisme està de mitjana començant mitjana, que no vol dir que la gent no comenci abans, però tenim una mitjana dels 14-15 anys, per això es contemplen a partir d'aquestes dates, perquè és quan s'estableix una mica el consum diari. Al principi sabem tots que fem una miqueta d'experimentació quan es comença a contactar amb el tabac, però també es miren dades de tabaquisme passiu i de l'exposició al fum del tabac als domicilis, i afortunadament cada cop això va disminuint, vale? Però encara tenim uns nivells d'un 4 al 7% de nanos petits exposats als domicilis.
3: Per què cada vegada hi ha més addictes al tabaquisme entre els joves?
4: Bé, amb els joves és veritat que ara el tabac convencional potser s'està deixant una miqueta de banda, però tenim totes les noves formes de tabac. A la indústria tabaquera, i això és un dels plantejaments, o seria el lema, de fet, penseu que estem parlant de la Setmana Sense Fum. La Setmana Sense Fum té un lema que és alinear la vida, però el Dia Mundial Sense Tabac, que l'organitza l'OMS des de l'any 1987, aquest any el seu lema precisament és desemmascarem-los, les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina. A què es refereixen? Doncs en aquest any van més englobats precisament amb això, amb el consum del jovent, i com la indústria cada cop se les busca i se les empesca per continuar captant gent. Sabem que el tabac és un gran negoci, que dona molts diners tant a les tabaqueres com a arrel d'impostos, i la gent cada cop és més conscient del dany que fa el tabac, cada cop vol deixar de fumar abans, perquè jo em trobo a consultar. Abans teníem una mitja de la gent que ens demandava deixar de fumar, doncs potser estàvem a partir dels 50-60 anys. Ara ens trobem fins i tot gent amb 20-24 anys que tot just porten 5-10 anys com a molt fumant, i ja ens estan fent demanda per ajudar a deixar de fumar. Però és veritat que cada cop més tenim els nous sistemes, tenim els atractius aquests de la indústria, com poden ser els tabacs sense combustió, com poden ser les cigarretes electròniques, aquests que porten sabors que realment no tenen gust de tabac, sinó que el que capten és precisament amb aquestes substàncies, i això és el que està generant aquesta addicció. El problema de tots aquests productes és que no són innocus i que a més són la porta d'entrada a segurament un tabaquisme, un tabac convencional a posterior.
3: Estàs parlant d'aquests aparells que són com cilindres, no?, que la gent xucla i després els bufa i que tenen gust a diferents sabors, no? Parlem d'aquests, no?, també?
4: Correcte. Entraríem amb això, entraríem...
3: Això és molt popular,
4: dintre...
3: sí.
4: Sí, cada cop més, ara també s'estan posant de moda perquè no són en teoria tan aparents, però s'estan posant de moda també les bossetes de nicotina que es posen dintre de la geniva i que realment és nicotina absorbida directament per la mucosa. Estan els aparells aquests, tant els de cigarretes electròniques com els que no porten combustió, el qual es pensen que és una falsa confiança de que això no fa tant de mal. Parlem de les pipes d'aigua, les catximbes, que també són perjudicials, i tot això són modes ara o són maneres de captar amb sabors més atractius i amb sistemes com més visuals i més de consum més social, poder, que encara no està suficientment regulat, però això és porta d'entrada amb un tabaquisme posterior.
3: Bé, sabem tots que el tabac té conseqüències negatives, com pot ser el càncer de pulmó, que és la principal, però m'agradaria fer que ens facis un incís, Begoña, de lo que has mencionat al principi, que és el tabaquisme passiu, és a dir, aquelles persones que no fumem o que no volem fumar i que tot i així doncs estem envoltats de gent que fuma o d'ambients on hi ha fumadors i que això també ens pot afectar. És a dir, la pregunta seria com podem evitar això, com podem protegir-nos d'aquest tabac, i la segona pregunta seria quins efectes té com a fumador passiu, per dir-ho així, a la salut de les persones, encara que no siguem directament fumadors.
4: Mira, la manera d'evitar-ho, evidentment, és estar en llocs exempts de fum. Això, clar, estem parlant d'un món ideal, vale? No ens podem ficar en una bombolleta, però sí que és cert que tot espai tancat on se consumeixi tabac, com combustió, tot i que no s'estigui fumant davant nostre, i això és molt important, sobretot un missatge molt important de cara als pares, tiets, avis, germans, de més familiars de la canalla petita, que moltes vegades te diuen, bueno, fumo el cotxe però quan no hi va quan no hi van els nens, o fumem a casa, fumem però no davant dels nens. Aquest fum es queda dintre, s'impregna, és a dir, tenim el tabac de segona mà seria el que reben directament si estiguessin fumant al davant d'ells, el que estan aspirant del que exhala el fumador, però és veritat que els components del tabac i el component del fum del tabac s'enganxen a les cortines, s'enganxen al sofà, s'enganxen als teixits, i especialment la canalla petita, que tenen més sensibilitat, que respiren molt més ràpid que nosaltres, amb la qual fan moltes més inhalacions al final del dia que nosaltres, totes aquestes substàncies les reben igualment, encara que no hagin fumat davant d'ells. El fet de fumo a la cuina amb l'extractor posat o amb la finestra oberta, tot això no és garantia. L'única manera de prevenir realment seria fumar a l'exterior, literalment a l'exterior, amb portes, finestres tancades, i de fet a l'hora d'entrar canviar la roba, rentar les mans, és a dir, posar-se una roba diferent o una bata per sobre i deixar-la fora perquè no porti aquestes impregnacions de cara a dintre. A nivell global, pues, evidentment, marcar distància.
3: Val. L'efecte és el mateix? És a dir, la persona que no fuma i que tot i així està envoltada d'aquest fum o rep aquest fum per part, no sé, d'algú que estigui a prop fumant, al costat, l'efecte a la salut d'aquella persona és el mateix que directament del fumador?
4: Malauradament sí, i de vegades pot arribar, en algun cas és pitjor. Jo penso que hi ha substàncies que quan el fumador les exhala i les inhalem nosaltres, són substàncies que són fins i tot o del mateix fum que va cremant de la cigarreta. Tenim diferents substàncies que són més o menys tòxiques, però moltes vegades les que s'exhalen, que les inhalem igualment, són fins i tot alguna partícula que és més petita, amb la qual penetra més fàcilment als nostres pulmons, al nostre organisme, la qual la seva toxicitat és major. Els efectes, sí, realment una persona que no ha fumat mai però que ha conviscut amb una persona fumadora té molts números també de poder fer un càncer de pulmó, de poder fer un infart, però també de poder fer qualsevol de les altres malalties que venen vinculades amb el consum de tabac sense haver fumat mai.
3: Val.
4: En el cas dels petits, també el que veiem moltes vegades són una sèrie de malalties més prevalents, com poden ser les bronquiolitis, les otitis, en el cas de les embarassades, si fumen, pensem també en el nadó, pensem, som molt matxacons aquí, que les gestants, sobretot que deixin de fumar, ja no només per elles, sinó per el nadó que porten a dintre, els fetos que porten a dintre, perquè hi ha més risc de morts espontanis, hi ha més risc de morts prematures, hi ha més risc de que aquest nadó surti amb baix pes. Tot això són moltes coses que de vegades no hi pensem, que són molt més properes que un possible càncer de pulmó, un possible infart, i que les tenim amb el dia a dia.
3: Doncs Begoña López, infermera especialista en atenció familiar i comunitari, també referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estem a punt d'arribar a 4:45 de la tarda, moment del repàs de la pregunta del dia. Javier, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs avui us preguntem si us encaixa la marca Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars. I Gemma, doncs la resposta ha sigut tajante, com diríem, no? En castellà ha sigut no, amb el 100% dels vots. No encaixa Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars, doncs es veu que no li va bé a la marca.
0: No acaba d'agradar, aquesta proposta de... No, bé, proposta no, perquè ja és una realitat, aquest cotxe.
3: Correcte, amb aquest cotxe Luce que val uns, recordem, uns 550.000 euros, per tant, us podeu, amb aquests diners us podeu comprar dos cases, però bé, si algú li interessa comprar-se aquest cotxe elèctric i familiar, amb el segellet de Ferrari, doncs ho pot fer.
0: Tenim algú per aquí, a l'Ona Maresma, que vulgui parlar sobre Ferrari?
5: Estem.
0: Mira, Sergi, què et sembla? Tu has dit abans que si un cotxe no fa brum-brum, que no és un cotxe, no? O un Ferrari.
5: Correcte.
0: Ha de fer aquest soroll.
5: Un Ferrari sempre ha de fer aquest soroll, però ja que parlo de família, recordo que hi ha un Lamborghini, que és, entre cometes, familiar, que és més gros, no? Però per mi, si un cotxe com aquest no fa brum-brum, doncs no és un cotxe, exacte.
0: Clar, totalment, no? Aquest cotxe, i concretament aquesta marca, que està vinculada amb la velocitat, la potència,
5: Ferrari,
0: el luxe...
5: Ferrari, McLaren, exacte, Toyota Supra, Mazda RX-7... Sí, em posaria a dir marques, que el motor és espectacular, però sí, Ferrari és
0: molt
5: un...
0: bé. Doncs aquesta és la pregunta del dia, que podeu trobar a les nostres xarxes socials. Javi, Sergi, gràcies a tots dos. Fins ara.
5: Fins ara.
3: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I una setmana més arriba a la secció de llibres amb la Mar Arenaza. Aquesta setmana viatgem fins a la Grècia clàssica per parlar d'una de les grans obres de la història de la literatura universal, l'Odissea d'Homer. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
4: Molt bé.
3: Avui parlem...
4: Molt animada. Bueno,
3: avui, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem, Mar. Vinga, te deixo dir-ho tu, vinga.
4: Sí, parlem de l'Odissea.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Però veig que has portat dos llibres referents,
4: sí.
3: No?
4: Sí.
3: Doncs quan vulguis, sí. Comença.
4: Són dues edicions de l'Odissea que, com podeu imaginar, n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents. Uh-huh. I és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional. Sí.
3: Deixem-ho així. Com Hamlet, com Romeo i Julieta, com tots aquests.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
4: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, val? En el sentit que hi ha el text de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no? De la dona d'Ulisses, tota la resistència que ell està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
3: Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per
4: sí.
3: La gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de El viatge d'Ulisses per tornar
4: a
3: casa seva, a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera,
4: sí.
3: Etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
4: Sí.
3: Referents a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, sí, els dibuixos.
4: Sí.
3: Són espectaculars.
4: Sí, a mi m'agraden molt, perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Cal Purnio, no?, que era un il·lustrador genial, que tenia... dibuixava el país, el Babelia del País, durant molts anys, i bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics però tremendament expressius. Uh-huh. No?
3: Bueno, jo els he dit Stigmans perquè semblen
4: sí,
3: aquests
4: ninots, sí,
3: sí. Aquests ninots de pal, sí. Em fa molta
4: sí.
3: Gràcia.
4: Però
3: aquell Stickolpe, no?
4: Sí, exacte,
3: vale.
4: Que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer.
3: A veure,
4: un moment, perquè avui parlem de l'Odissea. Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
3: Cuidado un Nolan, no me'l treguis, que a mi Nolan...
4: Que això ja ho farem,
3: ja
4: acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè ahir parlàvem un amic meu, allò, parlant, és que no sóc ningú, no sé què, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Doncs pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix amb el senyor Cíclop, no?, que es
3: sí.
4: Diu Polifem, i bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no?
3: Sí.
4: Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà, i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses, que no penso fer un spoiler i tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom allà com molt desconcertada. I llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el nom amàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran, amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa. Però,
3: exacte.
4: En fi, diguéssim que hi ha, i llavors doncs, sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú, I sempre queda una certa ambivalència, no? Això,
3: de fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, podem, m'estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament, clar, però sí, més intel·ligent mentalment, que aconsegueix, clar, no, guanyar.
4: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, i per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no? Sí, que en el sentit que tenim, en realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes. És que si no, no haguéssim, perquè tampoc no tenim, no som grans depredadors.
3: No, i sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algo portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona, i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs,
4: t'emportes una sorpresa.
3: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
4: Sí, perquè, en fi, estaven així i tot allò amb un empat bastant tècnic.
3: Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
4: Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havia allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer dir, escolta'm, i això? Per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant, i cap avança. I llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors, doncs, hi ha com dos nivells de baralla. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seva, perquè em sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no també també ho hagués fet, pobre, perquè els Poseidor i Afrodita estan allà que els hi ha fet una mala passada afavorint la caiguda de Troia, els hi senta fatal i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures, i t'ho passes molt bé.
3: De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient, això és una odissea.
4: És, no? Una això, odissea,
3: això
4: sí.
3: És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats. No?
4: Sí, sí, i que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
3: Que s'ha adaptat molt bé a l'avui en dia.
4: Sí, perquè clar, és que li passa de tot.
3: I
4: hi fa tot el que pot, també. I a sobre és responsable amb els seus homes, que sempre intenta perdre els menys possibles. Que passa el que passa, però ell, d'intentar ho intenta.
3: Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que tenim, a veure si aconseguim...
4: Bueno, és...
3: aquest importantíssim, el de...
4: Sí.
3: Ah, vale.
4: Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
3: Vale.
4: Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també amb els dibuixets del Calpurnio.
3: Vale.
4: I què és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
3: Home, és que...
4: I és de... sí, és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
3: I tant, 24
4: en
3: poemes.
4: Vers, i que en Carla Riba, per exemple, l'havia traduït, i que, bueno, que hi ha molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
3: Ens queden dos minutets.
4: Val, parlem de Christopher Nolan.
3: Ho sabia. De fet... ho parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula L'Odissea, no?
4: Sí.
3: D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure, Mar.
4: No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
3: Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
4: Sí, a mi
3: la
4: també.
3: La pel·lícula Batman m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... bueno, veurem... fa pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I L'Odissea... em tiro una mica enrere.
4: A mi em fa una miqueta d'angúnia, també, sí. Però des de la ignorància total, igual...
3: Però ara Inception, molt... Inception és molt bona, per exemple.
4: Ja,
3: eh? O sigui,
4: ja.
3: Vull dir,
4: Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan.
3: Però
4: no?
3: Aquesta representació de llibres a pel·lícules,
4: sí.
3: En aquest sentit, històriques, creus
4: sí.
3: Que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
4: Depèn de partir d'on ho facis. Si ho facis del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood total, pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I en canvi d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text. Llavors, clar, és que depèn de cada cas.
3: De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut molt guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres,
4: sí.
3: No? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos,
4: sí.
3: de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres,
4: sí.
3: Jo crec, no?
4: Sí, o sigui que... sí, clar, és un material, a més que tu pots aprofitar per, clar, per filmar, això sí. Però bueno, estarem a expectativa de Nolan.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
4: Gràcies.

0: últims minuts de l'Ona Maresma d'aquest dimecres i ara doncs farem un concurs i li deixo, deixo aquest espai a les mans d'en Martí Capçada. Martí, endavant, a veure com, com es presenta aquest concurs, si és difícil.
1: Doncs sí, Gemma, i és que la setmana passada, per aquells oients que ens haguessin escoltat, vam fer el primer concurs anomenat Quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. Hi va haver una gran competitivitat, de fet hi va haver un lleu pique entre tu i els altres participants, ja que els acusaves de trampes, atenció,
0: No me'n recordo.
1: Sí, sí, sí. I el guanyador va acabar sent el nostre company Marc Treserres de Tordera, però avui no ens pot acompanyar amb nosaltres. Per tant, veurem qui s'endú aquesta segona edició del concurs.
0: I avui és impossible, que... és impossible fer trampes, Martí?
1: Avui és impossible perquè tinc jo aquí el document en exclusiva que ningú ha pogut consultar les preguntes abans. Així que, bueno, jo confio en el Marc, de que no en va fer. Però bueno, això ja queda a la valoració de cadascú. Per tant, si et sembla, Gemma, a veure si el nostre tècnic de sol, estimadíssim Marçal, que aprofito per donar una forta abraçada, que ha tornat aquesta setmana, si em posa una música de fons i farem la presentació als participants.
0: Endavant.
1: Doncs bé, és moment de donar la benvinguda a un dels concursants amb més ritme de tota la comarca. I és que arriba des de Calella un home que si la pregunta no la sap, almenys te la cantarà. I és que és un gran amant de la música, especialista en convertir qualsevol silenci en un concert improvisat i capaç de reconèixer una cançó amb només dues notes. Així que ve preparat per donar-ho tot al concurs d'avui. Vull un fort aplaudiment pel nostre company Sergi Ferrer des de Calella.
0: Uau! Vinga, va, Sergi.
1: Sergi, com estem, Sergi?
2: Aquí, a punt de contestar aquestes preguntes. Molt nerviós, molt nerviós.
1: Molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Avui ja veus que anem amb una èpica, de cara al concurs. Sí. Anem a la segona... Molt bé. Anem a la segona concursant. I és que ve de Palafolls un autèntic a tot terreny. D'aquelles persones que mai sabem com s'ho fan, però acaben arribant a tot. Professional, resolutiva i capaç de portar mil coses alhora sense perdre el somriure. Diuen que si hi ha alguna cosa que necessita organització, energia i ganes, la Melina ja hi és abans que la truquin, així que rebem també amb un fort aplaudiment a la gran Melina Morilla des de Palafolls.
3: Hola! Uau, quina presentació, Martí, m'encanta.
0: Martí, baixa't un punt, que estàs molt alt.
1: Em baixo un punt i m'aplaudi.
0: Un puntet, però els ànims iguals, però un puntet al so.
1: I em separo del micro, també.
0: Ara. Va, és l'emoció, és l'emoció.
1: Exacte, home, és que això no es fa cada dia. Anem ara a la persona que no pot parar de competir i no és que únicament competeixi, sinó que també arrasa. Arriba des de Premià de Mar la nostra presentadora més competitiva, aquella persona que si veu un joc ja vol guanyar abans d'escoltar les normes. Ràpida, divertida i amb més energia que un matí de cafès dobles. I és que quan la gent m'agafa el micròfon tot pot passar i avui segur que no pensa posar les coses fàcils a ningú. Un aplaudiment també a la nostra última participant, Gemma Palet des de Premià de Mar.
0: Vinga! Molt bé, Martí, m'ha agradat molt, aquesta presentació.
1: Sí, perquè crec que ara ja esteu, segur que esteu amb ganes, eh? Ja,
0: i tant.
1: Més... Clar. Més pique, mira, diu, ara diu en Sergi que arribarem a 55 amb les presentacions.
0: Martí, bueno, t'ha faltat presentar-te tu, però vaja, no passa res.
1: Bueno, jo ja, Martí Capçada de Sant Vicenç, i ja passem a lo següent.
0: Peso pluma, va, som-hi.
1: Exacte. Vinga, nois, comencem amb la primera pregunta. Atenció. La primera pregunta és... Quin municipi del Maresme, de la nostra comarca, té més població estrangera? La primera opció és Calella, la segona és Mataró i la tercera és Alella. Comencem amb Gemma Palet, des de Premià de Mar.
0: Mataró.
1: Anem amb el nostre company Sergi Ferrer.
2: Jo diré Mataró, també.
1: I anem ara amb la nostra companya Melina Morilla.
3: Em quedaria amb Mataró, també.
1: La resposta correcta, companys i companyes, és Mataró, correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. I he de dir que la segona és Calella, de tot el Maresme, així que, bueno, així com a dada extra, sumem un punt per cada un i ens anem a la segona pregunta, que és: quin municipi del Maresme té més habitants per quilòmetre quadrat? Tenim com a primera opció Premià de Mar, com a segona opció Tordera i com a tercera opció Dosrius. Comencem ara en aquest cas per la nostra companya, la Melina Morilla de Palafolls.
3: Doncs no en tinc ni idea, però diria que Premià, els altres són com molt petits, no, els municipis? Espero no haver donat pistes als companys. No em feu cas, eh?
1: Bueno, poder hi ha trampa, qui sap. Et quedes en Premià.
3: Sí.
1: Ens anem cap a en Sergi. Sergi Ferrer, què dius?
2: Jo diria Premià, també.
1: També, un altre Premià. I tu, Gemma, desempates?
0: Jo dic Premià perquè Tordera sé que és molt gran el territori, per tant, no pot haver-hi molta gent concentrada per quilòmetre quadrat, no ho sé, potser aquí estic dient tonteries, però mira, dic Premià.
1: Vale, doncs els tres també coincidiu, aquesta hi ha hagut més incertesa, però la resposta és correcta, nois, així que 2-2, molt bé.
0: Opa.
1: Veig que no hi ha queixa, uns grans experts els tres de moment amb el que és la nostra comarca. Anem a la tercera pregunta, a veure si desempata. I parlem de quin municipi del Maresme té més superfície agrícola. La primera opció és Cabrera de Mar, la segona és Tordera i la tercera és Sant Pol de Mar. Així que comencem ara amb el Sergi, diria, que no ha començat encara.
2: La més lògica és Tordera, perquè té més terreny, o sigui que diré Tordera.
1: Et quedes amb Tordera, passem a la Gemma Palet.
0: Tordera.
1: I la Melina?
3: Tordera.
1: Doncs també, carai, nois, hòstia, això...
3: Ho tens complicat, Martí, avui.
1: Un èxit, avui. Mira que aquesta sí que l'he vist més fàcil, però pensava que poder us pillaria d'alguna banda. Va, anem a la quarta pregunta. A veure si aquesta us fa dubtar una miqueta més. Anem a quin... És que ara dubtava, anava lent perquè dubtava si ja l'havia dit o no. La de quin municipi té més desnivell? La primera opció és Dosrius, la segona opció és Vilassar de Mar i la tercera opció és Premià de Mar. Comencem amb la Gemma Palet, ara de nou.
0: Dosrius.
1: Dosrius. Ens anem amb la Melina.
3: Dosrius també.
0: Jo...
1: I Sergi Ferrer?
2: Mira, no, jo pensava que com a opció posaries Canet, perquè és un dels municipis que té, o sigui, té bastant desnivell, però sí, també em quedo amb Dosrius.
0: Martí, hem de pujar el nivell, això no pot ser.
1: Bueno, la setmana passada hi va haver molt error, eh?
0: Avui has fet un concurs de micos.
1: De merda.
3: Perquè puguem superar en Marc. Llavors que ho tingui més complicat
1: quan
3: torni.
1: Sí. Ai, nois, és que ara amb lo fort que he començat com a presentador i ara m'he embajonat, una mica. Però sí, correcte, molt bé, així que també vinga, va, som-hi, un fort aplaudiment.
0: Wow.
1: Els companys, que no decaiga. Vinga,
0: molt
1: va.
0: Bé.
1: Anem doncs... ara a... Què, ja vols
0: encara
1: pregar?
0: Hi ha més no, hi ha més preguntes. No.
1: Va, fem una última.
0: Va, vinga, última. Va. Però si no és difícil, pilles, va.
1: No, és que no és gaire difícil, la veritat.
0: A veure, digues.
1: Bueno, no sé, poder té trampa per les opcions que hi ha. Vinga, va, som-hi. Quin municipi és el que té més carrils bici? Comencem amb Sant Pol de Mar, continuem amb Calella i acabem amb Mataró.
0: Mataró.
1: Vinga. Ja, és que no, vale, no, és igual. Ja està, ja m'he embajonat, no, ja m'he fotut el concurs pels aires, o sigui,
2: Calella no té carrils, ho sento.
1: Jo he començat avui superanimat i amb això. Bueno, què? Els tres Mataró, no?
3: Coincidim amb Mataró.
2: Sí.
0: Hem guanyat tots,
1: Doncs, nois... Mira, molt bé, sona la campana.
0: Va, Martí, no t'animis.
1: Final del combat. Avui, el concurs d'avui ha sigut una lliçó que ens emportem de que tenim uns grans professionals treballant aquí el nostre programa. Jo crec que és que és difícil pillar-vos i, clar, ja la setmana passada vam tirar per coses més rocambolesques, però heu fet un ple, no? Així que, mira, si més no, els oients s'hauran endut aquestes presentacions del concurs i, bueno, ara hem anat tirant cap avall, però merci per acompanyar-me.
0: No, home, no, tu. Gràcies sempre a tu, Martí. Nosaltres van d'acabar, han de plegar. Fins
1: molt
0: ara,
1: bé,
0: va.
1: Molt bé, fins ara.
0: Molt bé, doncs ja ho dèiem, acabem avui amb música i bé, tornem demà amb més Ona Maresme. Adeu, fins demà.

0: l'has de mirar. És de les bones, jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan, és una, o sigui, tots recordem, no, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns, aquí si sigués Alberto diria, i no dels altres, però
1: com no hi és.
0: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns, però històricament parlant és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla, la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix al 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no? per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, Adri, que no.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No, no.
1: Joder, Adri. O hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho has estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, això.
1: Clar.
0: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí, ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet. Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. I... L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens,
1: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema,
0: sí?
1: Fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí,
1: Estava molt mongol, ell.

0: Sí, era.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. I però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé què va, quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, una... recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web, que per cert, aprofito, això no sé si ho saps, no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé. Nazis.
0: Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'Imperi Mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recorrem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació. Es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador. Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies. I per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva, anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer, i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels turbans vermells, i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels. Ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no, està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa, i és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèric, tota l'Amèrica sencera, incloent Xina, i és un mapa en xinès perquè va visitar la cort dels Ming, etc., i és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar les velles, els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats del nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, eh? Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra, amb els Ming al poder i la Gran Muralla Xinesa, que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió: cal una frontera que no es pogués travessar. Els mongols capturen l'emperador, i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar més o menys uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la Gran Muralla Xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de metal. Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, no, ah. no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional gutural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I amb guitarres elèctriques i instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Bueno, que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país, si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord, com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment.
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la ciutat prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà, no? O el Palau d'Estiu, tot el llac aquell, que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar de la...
1: Els baos. Vaig menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc., i han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia, i aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens, i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real, vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no? Sí. A la plaça Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El Ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles i envia mà d'obra especialitzada com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant els segles més endavant, ja als segles 16, 17, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets, potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla dels Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això a la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases

0: absorbeix molt millor els impactes de bola que no, perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. No era, molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Potser sí, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
0: Jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost això de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, jo vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la gran muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... En runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu que has caminat per la gran muralla t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que depèn de la zona i podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Ara, això pot variar una mica més, una mica menys, sí, però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot al llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre, i així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior rodejat de muralles per on et continuen disparant, et continuen molestant fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada: 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies, no tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible, o sigui, a 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil, i a més si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la gran muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la gran muralla, que sí que són una

0: unes torres buides que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells, no? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç, vale? Per tant, aquests mini castellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la gran muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre, o una o dues o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera, a la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores, vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra, has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar. Aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la gran muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada,
0: sí, allà.
1: Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. Diu, pues quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota en la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar
0: amb el tobogan aquell? No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit i ens van dir no,
1: millor que no
0: podeu baixar.
1: Val. Doncs això, 1644
0: no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnquers, bueno, ara, búnquers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar matarem a la concubina. I òbviament el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar. Va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els King li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla, i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí, seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esbarlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que s'acaben, que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteixen en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Clar, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming amb els King o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic, Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir que Japó ja feia de les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat, vull dir, des de la revolució Meiji el Japó s'ha modernitzat des de l'estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions,
0: Alemanya, Estats Units,
1: Anglaterra,
0: no? Tota la constitució que fan es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també n'ha fet moltes coses.
1: I de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. i es modernitza l'estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs, és un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores, i en canvi els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització, la Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com per exemple els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: Ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè clar, la Gran Muralla és un símbol feudal, per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la, però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista, i Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble, perdó, m'he emocionat, és el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu no, també no. Has pujat?
0: No, ostres, no és un home de
1: debò. És el més de construït de l'estudi.
0: Molt jove encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95 els dos, sí.
0: Ostres! Millor que calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno. Ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari...
1: Per
0: farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, Aleshores... diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno, ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va, ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet, vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: A Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya, em sona? O
0: no,
1: el seu nom escrit a la muntanya. Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no, 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no?, sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta,
1: una, no?, miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: Into the flow now, ooh.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
9: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Saps el que vols escoltar?
14: Només èxits musicals.
13: Saps el que t'interessa?

0: De moment continuem endavant amb una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors de fet més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 33, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant al d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serrada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que el cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable, dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
1: Més informació.

0: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls 107.7.

Bon dia, són les 10. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert el període de preinscripció pel curs 2026-2027. Els infants que tinguin ganes d'aprendre a tocar algun instrument o millorar les seves habilitats en el ball ja poden fer la preinscripció a l'Escola Municipal de Música i Dansa per començar les classes el curs vinent. El període de sol·licituds pels nous alumnes es va obrir ahir i romandrà actiu fins al pròxim 7 de juny, amb dos dies inclosos. Aquest any l'escola ofereix un total de 152 places lliures. Aquesta xifra és el resultat d'un procés de continuïtat molt elevat i és que prop del 90% de l'alumnat actual ha confirmat la seva plaça pel curs vinent. Per això, des del centre han recordat que les places per noves inscripcions són limitades i que varien segons l'especialitat. Enguany, concretament, hi ha disponibles 95 places de dansa en disciplines com el preballet, el clàssic d'iniciació, el ballet elemental, contemporani i hip-hop. En música hi ha una oferta inferior de 57 places amb vacants en instruments de banda i cobla, cursos de sensibilització i instruments individuals com el piano, la guitarra, el violí o la bateria. Pel que fa a la preinscripció, la gestió es pot fer de dues maneres. D'una banda, telemàticament, mitjançant el tràmit específic al portal electrònic de l'Ajuntament. D'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9 a 2. A més, per facilitar els tràmits, el pròxim 2 de juny es realitzarà una jornada de tràmits presencials en horari de tarda, de 4 a 6. Per més detalls sobre l'oferta de cada curs i els nivells disponibles, les famílies poden consultar ja al web de l'Ajuntament. I 23 alumnes participen en la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca. L'Ajuntament ha tancat ja el termini de presentació per a aquesta nova edició dels Premis Treballs de Recerca 9è Memorial Daniel López, amb un èxit de convocatòria. Aquest any, 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro han presentat les seves propostes, fet que representa un increment de 10 participants respecte a l'any passat. Aquest certamen, que té com a objectiu reconèixer la tasca d'investigació dels joves del nostre poble, presenta enguany una novetat, i és que s'ha creat la categoria patrimonial. Aquest nou àmbit s'assuma als tradicionals àmbits social i científic, diversificant així les temàtiques de recerca dels estudiants. Pel que fa als guardons, es mantenen els 2.000 euros en premis pels àmbits social i científic, amb dots de 500, 300 i 200 euros pel primer, segon i tercer lloc, respectivament, mentre

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.
3: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.
4: 24 hores amb tu.

0: Bon dia, són les 11. Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 18.000 euros pels municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls, Malgrat de Mar també forma part de la llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A més d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. Es beneficiaran també Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada, segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells. S'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6 i 11. De moment això és tot. Aquesta notícia la teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 28 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant el programa del Mes de la Salut de la Dona amb diferents activitats que comencen just avui amb una xerrada que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Es farà al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda a càrrec de Marta Garcia de Salut Sexual. Més enllà apuntarem a l'agenda el sopar de final de curs del Casal de la Dona que es farà aquest pròxim dissabte. Serà al centre del municipi, a la gespa del Casal d'Avis. El preu per soci és gratuït i per no socis de 10 euros. Parlem també de les propostes de la biblioteca, que aquest cap de setmana ens proposen una passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís. Serà dissabte al punt de 6:45 del matí en punt de trobada des de l'església de Sant Genís, organitzat per la biblioteca Enric Miralles i la xarxa de parcs naturals.
0: No t'ho perdis.
1: I d'aquest cap de setmana també destacarem un nou musical de l'AFA d'Elias Font del Ferro amb el musical Casi Gris Tirant a Negro, aquesta versió de Gris, pujant dalt de l'escenari del Teatre de Palafolls tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar ja anticipades a diferents establiments de la zona. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Demà comença una nova edició del programa del Solidarity Park amb diferents propostes, com per exemple la trobada d'estudiants, que començarà a les 10 del matí, o també la inauguració oficial del Festival Solidarity Park a les 6 de la tarda a la biblioteca. A partir d'aquí, també durant tot el cap de setmana, diferents activitats culturals. Apuntarem també a l'agenda que demà hi ha la tercera jornada Gluten Free, serà a partir de 6:45 de la tarda a les Peixateries Velles, o que també tenim representacions teatrals. Divendres, dissabte i diumenge, la Magnòlia puja dalt del teatre de l'escenari del Centre Cultural Malgratenc per representar la comèdia Pijames. El divendres, a 9:45 del vespre i a les 7 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Seguim, avancem, ens centrem ara en les propostes al municipi de Pineda. Demà, dins les activitats del Dia de la Salut de les Dones, hi ha la xerrada Coneix i millora l'estat del teu sòl pelvià, a càrrec del fisioterapeuta Màxim Popovics d'Alta i Vida. Serà a partir de les 6 de la tarda a la biblioteca Manuel Serra i Moret.
0: No t'ho perdis.
1: Avançant una miqueta més, també parlarem de propostes al municipi de Calella. Demà, per exemple, a les 9 del vespre i al pati de l'Os es farà l'Escape Room del Canviem la Nit, aquesta proposta d'oci nocturn alternatiu del Casal de Joves. O per al cap de setmana, també destacarem, el dissabte a les 7 de la tarda i a la plaça Conrad Prat, música i mostra de cuina llatinoamericana a càrrec de l'associació Maresme Latino. El diumenge, al matí, al passeig de Manuel Puigverd, tindrem la celebració del 25è aniversari de l'associació Sant Quirze, amb diferents activitats. I a les 6 de la tarda, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, nova sessió de Cine Xics presentant la pel·lícula Ernest i Celestine, Contes de Primavera. Anem fins a Tordera. Apunteu a l'agenda que dissabte, dins la Setmana de la Natura, la biblioteca et porta al parc amb una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera. El punt de trobada serà la mateixa biblioteca a 9:45 del matí amb participació gratuïta.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà al matí, a partir de les 10, es reprèn la proposta de dansa a les escoles al Passeig de Mar. I també tindrem l'últim concert del cicle de concerts Música a l'Esperança, en aquest cas amb Ferran Pisà, que presenta 1620. Les entrades costen 12 euros, que es podran comprar al mateix local, a l'Església de l'Esperança, abans del concert.
0: No t'ho perdis, a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93-761-9500. 93-761-9500. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Bon dia, són les 12. Seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Després de la vaga general de docents que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu manté avui la pressió amb una aturada territorial centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides a l'Institut Font del Ferro, el seguiment de la vaga ha estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat a la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, a l'escola Les Ferreries la situació ha estat a la inversa, un 38,70% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada de vaga també s'ha fet notar a les carreteres de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores, provocant cues quilomètriques. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la Llar d'Infants de Palafolls van viatjar fins a Madrid per participar en la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Aquesta acció se suma a les demandes del sector per reclamar més recursos, millors ràtios i un reconeixement digne d'aquesta etapa educativa. Les protestes continuen després que la reunió d'ahir entre sindicats i el Departament d'Educació acabés sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial d'uns 355 euros en 4 anys, els sindicats com l'USTEC consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva.

0: De moment això és tot. Teniu aquesta notícia ja al nostre web i a les nostres xarxes, com sempre. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Èxits un rere l'altre.
5: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
6: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
4: Senzillament som així i ens agrada.
7: I love it!
4: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
5: 107.7

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Baby,

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. El nostre municipi ha estat seleccionat per rebre una subvenció de fins a 10.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d'abastament. Aquesta inversió permetrà instal·lar dispositius de monitorar el funcionament de la xarxa de forma remota, facilitar la detecció ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. La iniciativa també s'aplicarà a Malgrat de Mar i altres pobles del Maresme i busca reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui i les avancem totes en titulars. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert la preinscripció pel curs 2026-2027. Ja s'ha iniciat el procés d'admissió per nous alumnes interessats en disciplines artístiques, un termini que estarà obert fins al 7 de juny. Pel proper curs s'ofereixen un total de 152 places lliures, una xifra que està condicionada per l'elevat índex de continuïtat de l'alumnat actual, que se situa en el 90%. L'oferta es divideix en 95 places per diverses especialitats de dansa, des de preballet fins a hip-hop, i 57 places per formació musical.

I avui també parlarem dels Premis de Treballs de Recerca, i és que un total de 23 alumnes de l'Institut han presentat els seus projectes al certamen. El que representa un increment de 10 participants respecte a l'edició anterior. Com a gran novetat d'enguany, recordem que s'ha creat la categoria patrimonial per ampliar els horitzons dels estudis i sumar-se als àmbits socials i científics. En total es repartiran 2.000 euros en premis, amb dotacions que oscil·len entre els 200 i els 500 euros segons la categoria i la posició. També avui hem continuat parlant de la vaga educativa, i és que el sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada en el territori que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. A l'Institut Font del Ferro el seguiment ha estat del 12% entre els docents, mentre que l'alumnat de secundària ha secundat la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% d'absències. Per contra, a l'escola Les Ferreries el seguiment ha estat del 38% entre el professorat, però només un 3,5% dels alumnes han faltat a classe.

i també marxarem cap a Malgrat de Mar perquè del 29, és a dir, des de demà fins al 31 de maig, el municipi Vall es convertirà en l'escenari del Solidarity Park del festival que recorda els brigadistes internacionals. Aquest festival commemora especialment l'enfonsament del vaixell Ciudad de Barcelona davant la costa de Malgrat de Mar durant la Guerra Civil, combinant cultura i reflexió. La programació inclou la participació directa d'estudiants locals que es trobaran amb familiars de brigadistes per compartir experiències històriques. El programa es completa amb exposicions artístiques, taules rodones, concerts i diversos espais de debat oberts a tota la ciutadania. Pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola amb lleugera mar de fons. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls, el cel estarà assolellat, com a la majoria del Maresme. Les temperatures màximes continuaran pujant fins als 33 graus i les mínimes també pujaran, en aquest cas, fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous, ja dia 28 de maig del 2026.

per municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o d'anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls. El municipi de Malgrat de Mar també forma part d'aquesta llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A banda d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. També es beneficiaran Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua al llarg de l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, de les Nacions Unides. Concretament, en els números 6, que és aigua neta i sanejament, i l'11 de ciutats i comunitats sostenibles. Parlem ara d'ensenyament, i és que l'Escola Municipal de Música i Dansa oberja el període de preinscripció pel curs 2026-2027. Els infants que tinguin ganes d'aprendre a tocar algun instrument o millorar les seves habilitats en el ball ja poden fer la preinscripció a l'Escola Municipal de Música i Dansa per començar les classes el curs que ve. El període de sol·licituds pels nous alumnes es va obrir ahir i romandrà actiu fins al 7 de juny, amb dos dies inclosos. Aquest any l'escola ofereix un total de 152 places lliures. La xifra és el resultat d'un procés de continuïtat molt elevat, perquè prop del 90% de l'alumnat actual ha confirmat la seva plaça pel curs vinent. És per això que des del centre recorden que les places per noves inscripcions són limitades i varien segons l'especialitat. Enguany hi ha disponibles 95 places de dansa en disciplines com el preballet, clàssic d'iniciació, ballet elemental, contemporani i hip-hop. En música hi ha una oferta de 57 places amb vacants d'instruments de banda i cobla, cursos de sensibilització i instruments individuals, com el piano, la guitarra, el violí o la bateria. Pel que fa a la preinscripció, la gestió es pot realitzar de dues maneres. D'una banda, es pot fer telemàticament, mitjançant el tràmit específic, al portal electrònic de l'Ajuntament. D'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9 a 2. A més, per facilitar els tràmits, el pròxim 2 de juny es farà una jornada de tràmits presencials en horari de tarda, de 4 a 6. Per més detalls sobre l'oferta de cada curs i els nivells disponibles, les famílies poden consultar ja al web de l'Ajuntament. Seguim parlant també d'altres qüestions relacionades amb ensenyament, però en aquest cas a l'institut, perquè 23 alumnes participen en la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca. L'Ajuntament ha tancat ja el termini de presentació per la 19a edició dels Premis de Treballs de Recerca 9è Memorial Daniel López, amb un èxit de convocatòria. Aquest any, 23 alumnes de l'institut han presentat les seves propostes, fet que representa un increment de 10 participants respecte a l'any passat. Aquest certamen, que té com a objectiu reconèixer la tasca d'investigació dels joves del municipi, presenta enguany una important novetat, i és que s'ha creat la categoria patrimonial. Aquest nou àmbit s'ha sumat als tradicionals àmbits socials i científic, diversificant així les temàtiques de recerca dels estudiants. Pel que fa als guardons, es mantenen els 2.000 euros en premis pels àmbits social i científic, amb dots de 500, 300 i 200 euros pel primer, segon i tercer lloc respectivament, mentre que la nova categoria de patrimoni comptarà amb un premi únic de 300 euros. Ara un jurat serà l'encarregat d'avaluar els treballs i també els noms dels guanyadors es donaran a conèixer durant la cerimònia de graduació de l'institut. Com és habitual, els projectes premiats es podran consultar posteriorment a la biblioteca perquè estiguin a l'abast de tothom. No deixem de banda l'educació i en aquest cas per seguir parlant de la vaga educativa. I és que hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Després de la vaga general de docents que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu manté avui la pressió amb una tornada territorial centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides aquest matí a l'Institut

Font del Ferro, el seguiment de la vaga ha estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat a la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, a les ferreries la situació ha estat a la inversa, un 38,7% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada també s'ha fet notar a les carreteres de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores, provocant cues quilomètriques. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la llar d'infants van viatjar fins a Madrid per participar en la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Aquesta acció se suma a unes demandes del sector per reclamar més recursos, millor ràtios i un reconeixement digne d'aquesta etapa educativa. Les protestes continuen després que la reunió d'ahir entre sindicats i el departament acabés sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial d'uns 355 euros en 4 anys, els sindicats, com l'USTEC, consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva. I ara canviem de tema radicalment i marxem cap a Malgrat de Mar, perquè es prepara ja per la 5a edició del Solidarity Park. El municipi de Malgrat acollirà des de demà fins al 31 de maig una nova edició del Solidarity Park. Aquesta cita, que arriba a la seva 5a edició presencial, té com a objectiu principal recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat a través d'una combinació de memòria històrica, cultura i reflexió col·lectiva. L'origen d'aquesta iniciativa es troba en la voluntat de commemorar l'enfonsament del vaixell Ciudad de Barcelona davant la costa de Malgrat durant la Guerra Civil. Tot i això, el festival també pretén generar espais de diàleg sobre qüestions actuals i de futur. És per això que es compta amb la implicació directa d'estudiants de diversos centres educatius tant de Malgrat com d'altres pobles. Un dels moments destacats serà la trobada entre els alumnes i familiars de brigadistes internacionals, una oportunitat per compartir experiències i aprofundir en la història. A més, el programa del Solidarity Park inclou exposicions artístiques, taules rodones, dones i espais de debat, concerts i activitats culturals. Totes les activitats programades durant aquests 3 dies són gratuïtes i obertes al públic amb la intenció de convertir la zona en un punt de trobada per la memòria i el compromís social.

descobrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 es complien 2 anys de mandat en minoria i el govern i l'oposició en feien balanç. Tot just es complien 2 anys des de les últimes eleccions. De fet, avui es compleixen 3 anys, les del 28 de maig del 2023. Uns comicis on Esquerra va guanyar, tot i que no va revalidar la majoria absoluta. Aquest fet va provocar setmanes de converses entre els partits amb representació a Palafolls per trobar pactes per governar durant el nou mandat. Malgrat l'intent, Esquerra va aconseguir l'alcaldia sense socis, un fet que va suposar, i que segueix suposant, un repte pels republicans que han anat salvant fent pactes puntuals tant amb el PSC com amb Palafolls Som. En aquest sentit, Francesc Alemany va detallar que un mandat d'aquest tipus havia condicionat l'acció de govern. Tot i això, el segon mandat d'Esquerra i l'experiència adquirida en el primer va permetre que dia en aquell moment confirmés que havien pogut dur a terme molts dels projectes que tenien previstos.

El 2021, Blanes preparava una neteja del riu Tordera per culminar la Setmana del Medi Ambient. El 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient i a la nostra zona s'havien organitzat diverses activitats entorn a aquesta data. A Blanes, diversos departaments de l'Ajuntament van impulsar la Setmana del Medi Ambient, una iniciativa que començaria el dia 1 de juny i que s'allargaria fins al dia 6. Al llarg d'aquells dies, escoles i entitats esportives van dur a terme neteges intensives a diversos indrets de la ciutat. A nivell popular, el dia 6 de juny es va preparar una jornada de neteja de la llera del riu Tordera i també de la platja, una activitat per la qual el consistori va comptar amb el suport de l'empresa Nora i de l'empresa Decathlon, així com també de l'associació mediambiental Xatrac. I finalment, fa 10 anys, el 2016, hi havia una nova aplicació per consultar l'historial mèdic quan es feien visites a domicili. L'equip d'infermeria d'atenció domiciliària, amb el suport del Departament d'Informàtica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, van desenvolupar una aplicació mòbil que millorava l'atenció dels serveis domiciliaris. Era un projecte pioner a Catalunya que permetia accedir a la història clínica dels pacients i incorporar-hi dades quan es feien les visites, sense necessitat de connectar-se a internet. El sistema es començaria a implementar a partir d'aquell juliol. L'aplicació millora l'eficàcia, l'eficiència i la seguretat de l'atenció que reben els pacients a casa. Deien que amb l'aplicació s'aconseguia superar algunes dificultats amb les quals es trobaven els equips de metges i infermeres que feien visites a domicili.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats culturals que s'han previst aquests dies. Jordi, bona tarda. Què tens avui per nosaltres?
1: Hola, Melina. Avui parlarem d'una d'aquelles activitats ben esperades, perquè ja la tenim aquí. L'AFA d'Elies Font del Ferro presenta un nou musical aquest cap de setmana al Teatre de Palafolls. Amb la seva tònica habitual, ens presenten Casi Gris Tirando a Negro, una evolució del conegut musical Gris 30 anys després, però amb les cançons de sempre. Serà tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar anticipades a diferents establiments del nostre municipi o abans de cada funció.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara qui tenim preparat és en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant en una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 30. 3, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps setmanal d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serralada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que el cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable, dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant el dia d'avui. Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. El nostre municipi ha estat seleccionat per rebre una subvenció de fins a 10.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d'abastament. Aquesta inversió permetrà instal·lar dispositius per monitorar el funcionament de la xarxa de forma remota, facilitant així la detecció ràpida de fuites o anomalies. La iniciativa també s'aplicarà a Malgrat de Mar i també a altres pobles de la comarca i busca reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. I l'Escola Municipal de Música i Dansa ha començat ja el procés d'admissió per nous alumnes interessats en les disciplines artístiques amb un termini que estarà obert fins al 7 de juny. Pel pròxim curs s'ofereixen un total de 152 places lliures. L'oferta es divideix en 95 places per diverses especialitats de dansa des de preballet fins a hip-hop i 57 per formació musical. A l'Institut Font del Ferro, un total de 27 alumnes han presentat els seus projectes a la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca, el que representa un increment de 10 participants respecte a l'edició anterior. El concurs, que també és el 9è Memorial Daniel López, té com a objectiu reconèixer i incentivar la tasca d'investigació dels joves de la nostra localitat. En total es repartiran més de 2.000 euros en premis, en dotacions que oscil·len entre els 200 i els 500 euros, segons la categoria i la posició. I hem seguit parlant de la vaga educativa, perquè el sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada territorial avui que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. A l'institut el seguiment ha estat del 12% entre els docents, mentre que l'alumnat ha secundat la protesta de forma molt més majoritària. Per contra, a l'escola Les Ferreries el seguiment ha estat del 38,7% entre professors, però només un 3,5% dels alumnes han faltat a classe. Les protestes continuen després que la reunió entre sindicats i el departament acabés ahir sense cap acord satisfactori. I avui també hem parlat de Malgrat de Mar, perquè del 29 al 31 de maig, és a dir, a partir de demà, el municipi veí es convertirà en l'escenari del Festival Solidarity Park, que recordem que recorda els brigadistes internacionals. El festival commemora especialment l'enfonsament del vaixell Ciutat de Barcelona davant la costa de Malgrat durant la Guerra Civil, combinant cultura i reflexió. La programació inclou la participació directa d'estudiants locals que es trobaran amb familiars de brigadistes per compartir experiències històriques. El programa es completa amb exposicions artístiques, taules rodones, concerts i diversos espais de debat oberts a tota la ciutadania. Les activitats són gratuïtes i busquen reivindicar valors universals com la solidaritat i el compromís social des de la memòria col·lectiva. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 28 de maig del 2026. Us ha acompanyat un dia més Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Totes les notícies d'avui i també de les restes de jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de WhatsApp, que per subscriure-us simplement heu de buscar en els canals de difusió la paraula Ràdio Palafolls. Allà ens trobareu també amb el recull de totes les notícies de la jornada. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda, bon dijous a tothom. Què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Ara mateix amb totes les agendes culturals sobre la taula d'aquest estudi 1, d'aquest estudi Maria Sabatera de la ràdio, doncs com sempre per explicar-vos què succeeix culturalment parlant al nostre voltant. Això és el Palafolls en xarxa. Sí, farem agenda, farem xarxa cultural amb les activitats d'aquest cap de setmana, però us oferim molt més. Com cada dijous, avui ens visita la nostra experta en emprenedoria. Es tracta de l'Elisabet Envit per seguir tractant temes interessants amb ella, i a la segona part del programa parlarem de teatre, però anirem fins a Malgrat de Mar, perquè demà, dissabte i diumenge, la Magnòlia de Malgrat de Mar, grup teatral que de ben segur coneixeu, puja dalt de l'escenari del Centre Cultural Malgratenc per representar la comèdia Pijames. Avui hem convidat a un clàssic, en Josep Creus, un dels actors d'aquesta proposta teatral, perquè ens faci 5 cèntims del que podem veure, doncs això, aquest cap de setmana al municipi veí de Malgrat de Mar. Tot això, com dèiem, després de repassar la xarxa cultural. Per tant, nosaltres que posem primera i arrenquem. Benvinguts, benvingudes, això és el programa cultural de Ràdio Palafolls. Comença el Palafolls en xarxa.
2: Xarxa cultural.
1: Doncs comencem repassant, com dèiem, totes aquestes propostes culturals al nostre municipi. Aquests dies us hem pogut parlar, per exemple, de les diferents iniciatives en motiu del mes de la salut de la dona. Fa pocs dies tenim amb nosaltres doncs la Marta Martí des de la Regidoria d'Igualtat per explicar quines activitats es faran. La primera és just aquesta mateixa tarda. Aquesta sessió, aquesta xerrada, a càrrec de Marta García, que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Es farà al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda. A partir d'aquí hi haurà una exposició que s'inaugura aquest pròxim dilluns al MITL Música i Dansa, que porta per títol Habitar el meu cos, i un taller que també es farà el 10 de juny. Teniu tota la informació a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. Avançant una miqueta més del nostre municipi, destacarem per exemple el sopar de final de curs del Casal de la Dona del nostre municipi. Per cert, que demà les tindrem amb nosaltres, convidades, i per fer una petita prèvia del que faran a l'estiu, però també per parlar d'aquest sopar d'aniversari que es farà al centre del nostre municipi, a la gespa del Casal d'Avis. Les persones que s'hi vulguin inscriure sàpiguen que les sòcies del Casal de la Dona és un sopar gratuït, però per altres que no siguin socis o sòcies han de pagar 10 euros. També comptaran amb una sessió de música en directe. Parlem també de les propostes que ens fa la biblioteca del nostre municipi, la biblioteca Enric Miralles, perquè de cara a aquest dissabte ofereixen una passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís. Una proposta que començarà al punt de 9:45 del matí en punt de trobada a l'església de Sant Genís de Palafolls. Proposta gratuïta que organitza la biblioteca, com dèiem, i la xarxa de parcs naturals. Seguim avançant i parlem d'altres activitats. Aquest cap de setmana, per exemple, també tenim sessió teatral a Palafolls. Dissabte i diumenge l'AFA d'Elias Fondalferro puja dalt de l'escenari del Teatre de Palafolls per representar Casi Gris Tirando a Negro. Què passa amb els personatges del mític musical Gris quan passen 30 anys? Doncs amb les mítiques cançons d'aquesta coneguda pel·lícula i conegut musical, els participants d'aquesta obra teatral pujaran al Teatre de Palafolls dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. El preu de les entrades costen 5 euros i ja es poden comprar anticipades a través dels diferents establiments del nostre municipi. Avancem i parlem de possibilitats culturals a Malgrat de Mar. Demà mateix comencen els actes del Festival Solidarity Park, aquesta proposta que celebra ja el 80è aniversari de l'enfonsament de Ciutat de Barcelona per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquest vaixell que van morir lluitant contra el feixista. Tot el programa el podeu consultar, per exemple, a través del seu web www.solidaritypark.com, igual també que el web de l'Ajuntament. Destacarem, per exemple, que demà entre les 10 i les 2 del migdia hi haurà trobada d'estudiants o a les 6 de la tarda a la biblioteca la inauguració oficial. També s'inaugurarà mitja hora més tard a la biblioteca l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians al llegat dels brigadistes internacionals del món àrab, al centre d'interès d'aquesta nova sessió del Solidarity Park. A part, demà al vespre, a 8:15, també hi haurà a la biblioteca la presentació del llibre Moros contra Franco, i a les 9 del vespre, a la Societat Cultural i Recreativa de la Barretina Vermella, concert inaugural amb la participació del duet Amazing Uzu, format per Mesili Aita i també Karim Kemat, i un segon concert amb el cantautor escocès Callum Beard. De fet, les activitats continuen també tant dissabte com diumenge, amb mercat d'entitats, amb diferents concerts, presentacions, exposicions i, sobretot, el diumenge, en aquest cas, la inauguració dels diferents ulls de bou al monument que trobarem a Malgrat de Mar. Com dèiem, això, com sempre, ho podeu consultar als seus webs adjudicats. També destacar que demà el municipi de Malgrat celebra la tercera jornada Gluten Free. Serà a les Peixateries Velles a partir de 6:15 de la tarda. I apuntar a l'agenda també que tant divendres com dissabte com diumenge la Magnòlia ens representa l'obra de teatre Pijames. Aquesta comèdia es podrà veure demà divendres a 8:45 del vespre i a 7:00 de la tarda, dissabte i diumenge. Avui en parlarem amb els seus protagonistes. Seguim avançant i parlem de més activitats culturals. Deixem Malgrat i ens situem ara al municipi de Pineda. Demà divendres, per exemple, dins el mes de la salut de la dona, que també celebra el municipi veí, hi ha la xerrada Coneix i millora l'estat del teu sòl pelvià, una proposta a càrrec de la fisioterapeuta Màxim Popovics, d'Alta i Vida, una proposta que es farà a la biblioteca Manuel Serra i Moret. Anant molt més enllà, parlarem també d'altres propostes del cap de setmana. Per exemple, diumenge arriba una nova edició de la Vibra Jove, aquesta segona mostra d'art jove de Pineda, amb actuacions de dansa, música o teatre, que trobareu a Plaça Espanya. Busquem més activitats de Pineda, passem al municipi de Calella. Parlant de les propostes d'aquest cap de setmana, deixa lloc perquè volem que afegeixis a l'agenda que demà divendres, al Pati de l'Os, a les 9 del vespre, es fa l'escape room del Canviem la nit, una proposta d'oci nocturn alternatiu adreçada als joves de 16 anys. I ara sí, del cap de setmana, destacarem, per exemple, dissabte al matí a les 12 del migdia, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, la presentació del llibre El retrato de Clara, de Mercè Marçal, organitzat per la pròpia biblioteca. O per diumenge, el 25è aniversari de l'Associació Sant Quirze, amb vermut amenitzat pels grups Diaris Estrets i la celebració del 37è més un concurs de rossos i més activitats. Tot plegat començarà a 11:45 del migdia al passeig de Manuel Puigverd. Arribem també fins a Calella, destacant, entre d'altres activitats, que aquest cap de setmana, de fet divendres, arriba la gincama tordarenca organitzada per al Casal de Joves. Serà, doncs, a partir de les 5 de la tarda. També aquest dissabte, ja dins la Setmana de la Natura, la proposta de la biblioteca et porta al parc. Una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera, que començarà a 10:15 del matí. Per poder-hi participar fa falta una inscripció prèvia. Per cert, que diumenge tindrem classe de zumba del twirling Vila de Tordera. Serà a partir de 11:15 del migdia al pavelló dels Països Catalans. Anem ara fins al municipi de Blanes. Demà es reprèn la proposta de dansa a les escoles al Passeig de Mar a partir de les 10 del matí. O també tindrem, ja de cara al vespre, l'últim concert del cicle de concerts Música a l'Esperança. Serà amb Ferran Pisà, que presenta 1620. Serà a les 10 del vespre a l'Església de l'Esperança, amb les entrades que es podran comprar abans de l'inici del concert. A Blanes també hem de parlar de teatre, perquè l'entitat Fem Teatre demà i demà passat puja a l'escenari del Teatre de Blanes per representar la comèdia Res és el que sembla. Les entrades també es podran comprar abans de l'inici de la funció. I el dissabte, ballada de sardanes, de plec sardanista, a partir de les 10 del matí i també a les 6 de la tarda, al Passeig de Mar. Acabarem remarcant que aquest cap de setmana també celebren les festes del barri dels Pins, organitzat per l'Associació de Veïns. Diferents activitats al carrer Costa Brava, al carrer Francesc Macià i al Passeig Sabanell. O que també comptarem amb el Festival d'Estiu 2026 a la Ciutat Esportiva de Blanes, a la Pista Blava. A partir de les 4 de la tarda, una activitat que organitza el Club Rítmica Blanes. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Com cada dijous rebem la nostra especialista de capçalera. Els dijous parlem d'emprenedoria aquí al programa i ho fem amb qui en sap, com dèiem, l'Elisabet Envit, aquí ja saludem, la tenim al telèfon. Elisabet, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Gràcies de nou, com sempre, per comptar amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta més com funciona aquest món de l'emprenedoria. Avui, crec que m'explicaves abans, fora de micròfons, que agafarem el fil una miqueta del que parlàvem fa dues setmanes enrere, de tot el tema digital, i la cosa va cap a la creació o com hem de tenir la nostra web un cop digitalitzem el nostre negoci. Va per aquí la cosa, oi?
2: Efectivament, efectivament. Perquè si nosaltres guanyem presència en tot el que són la presència digital, sobretot hi haurà una part que serà una pàgina web. La pàgina web, hi haurà una contractació online, ja sigui per web o bé sigui per xarxes, i hem de tenir en compte doncs, que això porta una sèrie de requisits legals que hem de complir en diferents, diguem-ne, seccions, entre cometes.
1: Mm-hmm. Què és el primer que hem de tenir en compte, doncs, a l'hora de buscar aquesta web, no? De començar a crear aquesta web pel nostre negoci, Elisabet?
2: Si més no, és el que haurem de tenir en compte abans de que estigui llançada, perquè gairebé és el que es deixa pel final i es llença la web i no es pensa, no? Doncs que és una forma de comercialitzar i que és una forma de recopilada de persones a persones. Mm-hmm. Llavors, ja estem aquí, de nou, amb la nostra amiga, la Llei Orgànica de Protecció de Dades,
1: sí.
2: Que, òbviament, doncs, abans de que la persona contacti amb nosaltres, ha de tenir una sèrie d'informació que nosaltres hem de proporcionar. Per tant, aquesta informació ha de ser prèvia al llançament. Si nosaltres recopilem aquestes dades, o sigui, si tenim un formulari de contacte, uh-huh. o simplement pel fet que nosaltres utilitzem cookies o galetes a la nostra web, que aquesta doncs recopilen informació de la persona que està visitant el nostre web, doncs hem de tenir en compte que aquesta persona ha d'estar informada de forma prèvia. Uh-huh. Una altra cosa és que es llegeixi els textos, però nosaltres li hem d'oferir.
1: Hem de garantir, llavors, entenc, Elisabet, aquesta protecció de dades, aquesta informació tan sensible, no? Això,
2: sí,
1: de primeres.
2: Sí, la informació sempre ha de ser prèvia, sempre ha de ser prèvia. Per això, i aquesta és la finalitat dels textos legals de la web. O sigui, primer de tot, el que hem de tenir en compte, que ja entenem que si nosaltres contractem amb un proveïdor de serveis, doncs, del món digital,
1: sí.
2: ja ens crearà una pàgina web que sigui segura, sobretot aquest certificat, no? Que sempre hem de tenir en compte quan nosaltres comprem, no? que sigui a l'HTTP o a l'HTTPS, no? L'ADS és el que ens dona la seguretat de que aquesta web està certificada de forma segura.
1: Que sigui una web segura i que podem navegar pel seu contingut sense tenir cap mena de problema a priori, és així.
2: Exactament, doncs nosaltres també, òbviament, si som proveïdors, hem de tenir en compte que la nostra web doncs, ha de tenir aquesta certificació, no?
1: Mm-hmm. Això,
2: llavors,
1: al principi.
2: Això és el primer de tot, però després hem d'oferir la informació prèvia al nostre client o al nostre potencial client. I això ho hem de fer, com hem dit, en tres seccions, tres branques, tres normatives, no?
1: Mm-hmm.
2: Una d'elles és l'avís legal, que és un dels textos. Nosaltres hem d'informar als visitants de qui som, qui hi ha darrere aquesta web. Si som uns professionals, doncs haurem de dir quina llicenciatura ens estan parant, on estem col·legiats, on estem exercint, on tenim el nostre despatx professional, identificant-nos com a professionals.
1: Una informació molt bàsica, però necessària, no? A la vegada,
2: sí,
1: també.
2: Sí, però hi ha moltes persones que no ho faciliten.
1: Uh-huh.
2: Llavors, si som una SL, doncs sí, ens haurem d'identificar com a SL, haurem d'identificar un CIS, però també haurem d'identificar unes dades registrals on estem inscrits per poder d'alguna forma certificar doncs, que som legals, no?
1: Uh-huh.
2: Si som un autònom, doncs haurem de facilitar una adreça on ens puguin localitzar.
1: Uh-huh.
2: Haurem de facilitar un correu electrònic, hem de facilitar una informació de realment doncs, que es pugui contactar amb nosaltres per si hi ha qualsevol tipus problema a l'hora de la visita.
1: Mm-hmm. El contracte directe, eh? I això, atenció, Elisabet, tu ens estàs avisant, és obligatori, eh, tenir-ho a la nostra plana web. No és allò que jo miro a veure si ho poso a l'esquerra, a la dreta, si ho poso o no ho poso. No. És obligatori que el web tingui aquesta sèrie d'informació, eh?
2: Exactament. I després, clar, a part d'aquest avís legal, que és doncs, un proveïdor en un món tan gran com a internet, a part d'això, també nosaltres hem de dir, i lligant-ho amb el següent text legal, amb la política de privacitat. La política de privacitat és la política de protecció de dades. És la informació prèvia que nosaltres donem al nostre client o potencial client de qui som, on ens poden localitzar i què fem amb les seves dades. Mm-hmm. Llavors aquí és on expliquem tot, expliquem per què recopilem, quina és la finalitat de la recopilació, què farem amb aquestes dades, a qui li podem comunicar o a qui no li podem comunicar les seves dades, la forma de poder exercir els seus drets com a usuari, etcètera. Tot això és la política de privacitat, que és el que és, doncs, la política de protecció de dades de l'empresa.
1: Mm. Saber el que dèiem, no, Elisabet? Aquest pas previ, com tu ara mateix em comentes, de l'usuari que accedeixi a la nostra web, com a mínim que tingui tota la informació. Llavors ja, el que tu deies, que se'l llegeixi o no, ja és una altra cosa, però com a mínim nosaltres hem complert amb la nostra part.
2: Exactament. La protecció de dades té tres potes, bàsicament. La primera és la de la informació. La primera és el pas previ de la informació, que el nostre usuari, abans de decidir què fa, ha de saber què passarà amb les seves dades.
1: Mm-hmm.
2: Vale? Llavors, també relacionat amb la normativa de protecció de dades estan les cookies. Nosaltres hem d'informar al nostre visitant de quines cookies estem fent servir.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, això és important, doncs, tenir un bon plugin que estigui ben instal·lat, que impedeixi la instal·lació de les cookies no necessàries si no hi ha el consentiment, etcètera.
1: Està ben protegits també per al nostre propi bé, també com a empresa, entenc, Elisabet, que en aquest cas beneficia a la persona que accedeix, però també nosaltres com a emprenedors.
2: Sí, en aquest cas sí, perquè ens lliura de les multes.
1: Exacte.
2: Perquè, clar, si s'instal·len les cookies igual, i nosaltres aquesta informació ja la tenim, encara que no tenim el consentiment.
1: Mm-hmm.
2: Però hem de tenir aquest consentiment, perquè si no estem incomplint la normativa, perquè estem recopilant una informació d'un usuari que no ens ha consentit que la recopilem.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, al tanto amb els plugins de cookies.
1: Compte amb aquest tema.
2: Al tanto.
1: Mm-hmm. Perfecte. Vale. Algun text legal més que ha de tenir el nostre web? Afegies, una
2: sí.
1: proposta més, crec.
2: L'últim, que aquest ja va relacionat amb la normativa de consumidors, és si nosaltres farem vendes o prestarem serveis online. O sigui que la contractació es pugui fer online. Quan em refereixo online, em refereixo tant per web com per Instagram o per correu electrònic. La qüestió és que aquest text que ara comentaré, que són les condicions de contractació, sempre s'han de facilitar en el moment en què es contracta fora d'un establiment, és a dir, sempre que es pugui fer online, es pugui fer per telèfon, per correu electrònic, per web...
1: Que no sigui cara a cara, per entendre'ns, Elisabet, que no sigui cara a cara, no? Em refereixo que tu mateix deies correu electrònic, és xarxes socials, telèfon...
2: Sí, és una contractació a distància, llavors aquestes condicions generals de contractació s'han d'oferir també al client de forma prèvia, ha de saber com serà aquesta contractació, ha de saber, doncs, com es durà des de abans fins a finalitzar, si hi ha servei postvenda, si no, altres moltes coses, drets de desistiment, cancel·lacions, enviaments, en forma de pagament, les despeses d'enviament, etcètera. Tot això s'ha de recollir en el que són les condicions generals de contractació.
1: Mm-hmm.
2: I això, repeteixo, també hauria d'estar en el cas de que
1: el web
2: contractin d'una altra forma, que no sigui pel web.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. El que em queda clar amb tots aquests textos legals, fora ja del marge de multes, no multes, o de l'obligatorietat de tenir aquests textos, és que jo crec que el leitmotiv de tot això, Elisabet, és que el nostre client quedi totalment informat, no?, dels passos que està seguint i de la utilització de les seves dades. Entenc que l'objectiu
2: sí.
1: final és aquest.
2: Sí, efectivament, que estigui informat i que estigui protegit.
1: Exacte. Mm-hmm. Mm-hmm. Això és la nostra tasca com a empresari. Hi ha empreses que s'hi dediquen, Elisabet, perquè ara hi haurà molts empresaris que diran: ostres, això és un munt de feina que jo no sé com fer-ho. Hi ha empreses que s'hi dediquen, i entenc que si contractem algú perquè ens faci la web, això ja ho tindria per la mà, eh?
2: Hi ha empreses que directament, perquè clar, això són textos legals, per sí. tant els informàtics no ho haurien de redactar, sempre quan no tinguin una doble llicenciatura. La qüestió és que o bé els mateixos programadors subcontracten a la persona que els redactarà aquests textos, o bé directament els donen l'opció de que siguin els clients els que contractin a la persona que els redactin aquests textos.
1: I quin seria el perfil de persona que pugui redactar aquests textos? Per exemple, un expert en emprenedoria com tu, per exemple?
2: Sí, seria o algú que es dediqui doncs, tot l'assessorament de webs, o sigui, no és... Jo, per exemple, sí que em dedico a aquest sector, perquè també porto temes de consumidors i de protecció de dades, però també pot ser doncs, un company que es dediqui doncs, tot el que és el dret digital, per exemple, només, no a la ciberseguretat, a altres aspectes. O sigui, la qüestió és que ha de ser algú que conegui l'aplicació de les lleis.
1: Important, doncs, aquest tema, confiar en nosaltres també a l'hora de muntar el nostre web, confiar, doncs, això, en gent que hi entén, en aquest cas, com per exemple l'Elisabet, que avui ens ha explicat tot el tema dels textos legals per crear la nostra plana web, i sobretot tenir conceptes clars abans de llançar aquesta web al mercat, si no, haurem de lamentar errors. Elisabet, gràcies com sempre per estar amb nosaltres, hem pres bona nota, i si et sembla, dijous que ve seguirem parlant d'altres temes relacionats amb l'emprenedoria. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una petita pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
3: 107.7 FM.
4: Ràdio Palafolls.
5: Bars, ferreteries, lampisteries...
6: A Palafolls hi tenim de tot.
5: Objectes de regal, roba íntima...
6: Per què marxar a fora?
5: Carnisseries, forns de pa...
6: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
5: Dolços, restaurants...
6: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
5: Fusteries,
6: i de Ràdio
5: joguines,
6: Palafolls.
5: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
7: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
8: Visita el portal
7: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
9: www.radiopalafolls.cat.
1: Va, parlem de bon teatre ara mateix al programa, i ho fem, com sempre, amb uns bons amics que sempre que els hi demanem ens expliquen les seves aventures, podríem dir-ho així. I és que aquest cap de setmana arriba una nova proposta de la Magnòlia Teatre al Centre Cultural de Malgrat de Mar. És la comèdia Pijames, dirigida, com sempre, per Tomàs Borràs. Avui tindrem un dels seus actors. El coneixeu, és en Josep Creus, que ens atén ara mateix al telèfon de la ràdio. Josep, molt bona tarda, benvingut.
10: Hola, gràcies per la vostra trucada.
1: Com sempre, gràcies a tu per participar d'aquest programa i per explicar-nos, com dèiem, una nova proposta de comèdia, en aquest cas, que aquest pròxim cap de setmana representeu al Centre Cultural de Malgrat de Mar, oi?
10: Doncs sí, efectivament, és la comèdia que porta per nom Pijames, de l'autor Marc Camoletti, i que portarem en escena aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Centre Cultural de Malgrat.
1: Mm-hmm. Tres dies. Doncs per començar, situa'ns una miqueta. Pijames, en què consisteix? Quin tipus de comèdia és, Josep?
10: Bé, és una comèdia d'embolic. Jo crec que la gent que vingui s'ho passarà molt bé. És una obra molt divertida. És la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant a la casa que tenen a la muntanya, però perquè tot sembli legal davant la seva dona, perquè aquest home està casat, convida també el seu millor amic. D'aquesta manera, ell creu que l'amic li pot servir de coartada per passar aquest cap de setmana romàntic.
1: Mm-hmm.
10: L'arribada de l'amic, però, i l'arribada d'una cuinera a la casa que han contractat per passar també el cap de setmana, el que farà serà complicar la cosa moltíssim, eh?
3: Mm-hmm. Jo crec que ja li heu pres el pols, eh? El vostre públic, sabeu que gaudim precisament amb aquest tipus de comèdies, podríem dir, com diu la dita catalana, no? Embolica que fa fort, d'aquelles que no saps com pot acabar la cosa perquè cada cop es complica més, i vosaltres també ho gaudiu dalt de l'escenari. Una comèdia molt coral, no, Josep?
10: Sí, sí, és una comèdia molt coral. Aquesta comèdia som 6 personatges en escena. De tant en tant ja saps que ens agrada, doncs, una vegada a l'any o així, fer una comèdia d'aquest tipus, molt esbojarrada, divertida, molt entretinguda, que fa que la gent, des del principi al final, pràcticament no pararà de riure, perquè és una comèdia desenfadada i per passar-s'ho bé.
3: Mm-hmm. A més, de vells coneguts, òbviament amb tu sempre parlem, Josep, però la Magnòlia té grans coneguts, com dèiem, que hem vist actuar, com la Montse Ballart, en José Gutiérrez, amb Quimet San Juan. Per tant, jugueu a casa, eh? Diguéssim, ja us coneixeu vosaltres dalt de l'escenari i ja sabeu com actuar, eh?
10: Sí, sí, efectivament, els noms que has mencionat, també la Míriam Vilaró i la Montse Buch, que formen part del repartiment d'aquesta obra. Ens ho hem passat bé, com sempre, ensejant, i ara el que tenim ganes és de fer disfrutar a la gent, que gaudeixi, que s'oblidi de tot, que vagi al teatre i que s'oblidi de tot, perquè aquesta obra és per deixar-se anar i per divertir-se, per passar-s'ho bé.
3: Mm. Tot sota la direcció mítica també de Tomàs Borràs, que ha dirigit gran part, per no dir totes les obres de la Magnòlia, que també ja, òbviament, ja esteu acostumats a treballar amb ell, Josep.
10: Doncs sí, des del principi. Pensa que aquest any, a més, jo vaig dir-ho l'última vegada que vam parlar tu i jo, fa 40 anys, 40 anys de la Magnòlia, i en Tomàs i jo, doncs, som els fundadors de la Magnòlia. Per tant, fa 40 anys que estem junts.
3: Mm-hmm. Com arriba aquesta proposta, Josep, a les vostres mans? Perquè entenc que la manera habitual, no? Suposo que en Tomàs et reuneix un dia i et diu: mira, Josep, vull fer aquesta comèdia, i mica en mica aneu trobant els actors, aneu treballant fins a arribar a la data de l'estrena, que, com dèiem, serà aquest pròxim divendres.
10: Sí, efectivament. A més, aquesta és una comèdia, Pijamas, que és una adaptació d'una altra comèdia del mateix autor, que és No et vesteixis per sopar, potser te sona.
3: Sí.
10: És una comèdia que la Magnòlia havia fet ja molts anys, i aquesta és una adaptació no feta per nosaltres, sinó pel mateix autor. És una adaptació de No et vesteixis per sopar, és una mica diferent, tot i que l'argument, doncs, ve a ser el mateix.
3: Uh-huh.
10: I que bé, teníem ganes de fer-la, i que va, doncs, dirigit a un públic que també gaudeix d'aquestes obres, que vol anar al teatre a gaudir i passar-s'ho bé.
3: Mm-hmm. Esvergir-se una miqueta, no?, dels problemes que puguem tenir,
10: sí.
3: I riure conjuntament amb gent que coneixem també del poble de Malgrat, òbviament, i que ens encanta veure com representeu una comèdia o un drama, és igual, perquè ens teniu ben acostumats amb les dues vessants dalt de l'escenari del Centre Cultural. Com dèiem, estreneu aquest divendres. Josep, com van aquests últims dies? Com van els nervis?
10: Bé, doncs, com sempre, amb ganes que arribi ja el divendres, i per treure aquests nervis inicials de sobre, i bé, fent ja els últims retocs. El dilluns vam fer un assaig general, ara el que estem fent són 4 retocs, també en el tema decorat i tot, i ja està, es pot dir que estem a punt, llestos, per l'estrena divendres.
3: Mm-hmm. A més, el Centre Cultural, un lloc on vosaltres normalment no hi teniu seu, és a dir, no assageu, però en aquest cas, amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar, heu arribat a aquest acord, que aquesta obra de teatre la podeu fer al Centre Cultural, oi?
10: No, sí que assagem en el
3: sí?
10: centre, eh?
3: Mm-hmm.
10: Sí, nosaltres sempre assagem en el Centre Cultural. I, per tant, també totes les estrenes les fem al Centre Cultural.
3: Mm-hmm. Per tant, ja ho esteu avasats una miqueta, ja sabeu com és,
10: sí,
3: l'escenari.
10: Sí, sí.
3: Jugueu a casa. Divendres, si no m'equivoco, estreneu a 8:45 del vespre, Josep.
10: Sí, correcte. El divendres a 8:45 del vespre, el dissabte una segona representació a les 7 de la tarda, i el diumenge l'última a les 7 de la tarda. Hem fet 3 dies per repartir-ho una mica i perquè la gent, doncs, tingui opció, doncs, més opcions a venir.
3: Mm-hmm. Com podem comprar les entrades per venir-vos a veure?
10: Sempre els 3 dies una hora abans, i a més el dissabte i el diumenge, que és el dia que es preveu, doncs, més gent, el cap de setmana, divendres sempre sol ser el dia més assequible, no hi ha tanta gent, però si el dissabte i sobretot el diumenge el teatre es posa, vamos, a tope,
3: mm-hmm.
10: I també hi ha entrada anticipada només dissabte i diumenge per la mateixa funció del dia, de 12 a 1 al migdia.
3: Mm-hmm. Òbviament, el nostre consell de sempre, que la gent no s'esperi a última hora a comprar les seves entrades, perquè ara, Josep, tu mateix ens ho comentaves, normalment el cap de setmana és el dia que està més ple, llavors ens podríem trobar amb la sorpresa de que feu sold out, és a dir, que ja no quedin més entrades per entrar al teatre. Per tant, no ens agradaria arribar a aquesta situació. Per tant, si la gent digui jo no tinc res a fer aquest dissabte, per exemple, compreu ja la vostra entrada per no tenir sorpreses, no?
10: O venir divendres, també. Venir el divendres, però això la fem 3 dies. Perquè això va passar mateix, això va passar a l'última estrena que vam tenir a finals de gener d'un home de 5 estrelles. Doncs el diumenge es va haver de posar el cartellet d'esgotat perquè es va omplir la platea i a dalt també, a l'amfiteatre.
3: Josep, aprofitant la bona confiança que tenim, deixa'm preguntar-te també, més enllà de pijames, que com dèiem veurem aquest divendres, dissabte i diumenge al Centre Cultural de Malgrat de Mar, la Magnòlia Teatre, en què està treballant actualment? Entenc que finalitzant aquest projecte, que jo sempre et pregunto també, ara la veurem a Malgrat, però no sé si hi ha opció de fer-la rodar també i portar-la d'altres municipis. Mira, ja tiro la corda, poder per aquí cap a Palafolls o cap a d'altres municipis, Santa Susana, crec que heu fet alguna representació també, però en què esteu treballant, a part de pijames,
10: sí,
3: la Magnòlia?
10: Blanes, Lloret, sempre hi ha possibilitats, no? Nosaltres estem oberts a fer bolos, de fet en fem. Però, efectivament, nosaltres, tot i que estem a punt d'estrenar una obra, ja estem treballant en un altre projecte que, si Déu vol, s'estrenarà el mes de novembre, i és una obra, és una tragicomèdia que porta per nom Sempre a la tardor. Això serà el novembre i servirà també per fer de cloenda d'aquest any del 40è aniversari de la Magnòlia, i volem també, tenim pensat fer una petita exposició durant tota aquella setmana.
3: Doncs mira, ens quedem amb aquestes dues novetats. Déu-n'hi-do, com us nota, Josep, que feu un bon equip i que us agrada el teatre, perquè és moment també de remarcar que vosaltres en aquest cas no hi guanyeu res, doncs això, feu teatre, mal anomenat teatre amateur, però que deixeu família, amics, deixeu diferents circumstàncies de la nostra vida per assajar, òbviament, i pel dia de l'estrena. Per tant, escolta, 40 anys es diuen aviat, Josep?
10: Sí, doncs cal remarcar-ho, t'ho agraeixo, perquè realment és així, vull dir, perquè una entitat duri tant de temps, 40 anys, doncs s'ha de reconèixer que és un esforç, evidentment, estem treballant, vull dir, tenim la família, tenim tot, i bueno, clar, ho fas perquè t'agrada, és una passió, és algo que ho portes a dintre, tu ja ho saps, i quan t'agafa aquesta passió, doncs és algo que un altre li agradarà fer una altra cosa, no? Vull dir, que a nosaltres ens agrada fer això, gaudim, fem això, i per això treballem tant fent teatre, perquè ens agrada fer-ho.
3: I se us ha d'aplaudir, sens dubte, perquè de retruc ens feu gaudir a nosaltres com a públic, i això a vegades no és fàcil. Què tal? Home, ja per acabar entrevista, Josep, si et sembla, res, adreçar-nos a la nostra audiència i doncs això, que vinguin a veure el Centre Cultural Pijames, que no se n'arrepentiran, no?
10: Sí, això és el crit que faig sempre, no? Vull dir que vinguin, la gent que vinguin, perquè el que més ens agrada, nosaltres el que guanyem és l'aplaudiment de la gent, i el que ens agrada és veure la sala plena de gent i que la gent gaudeixi. I en aquest cas, Pijames, com que és una comèdia, escoltar la gent com riu, doncs és una gran satisfacció, i per nosaltres ens donem ja, vamos, per pagats, vull dir, és evident, no? Vull dir que a l'aplauso de la gent i sentir la gent disfrutar i gaudir, i amb aquesta obra ho faran, riuran, doncs perquè Marc Amoletti era un mestre del vodevil, del teatre de la comèdia, i amb aquesta obra doncs gaudiran moltíssim, que vinguin, sí.
3: Doncs òbviament, amb aquesta recomanació a la que ens hi sumem, perquè ja sabeu que veure una obra de teatre de la Magnòlia és sinònim de qualitat i d'una bona estona, doncs escolta, la sessió ja està servida. Divendres, dissabte i diumenge al vespre al Centre Cultural, doncs això, Pijames, sota la direcció de Tomàs Borràs, amb actors com en Josep Creus, ben acompanyat, i en aquest cas, doncs amb la Magnòlia Teatre. Gràcies, Josep, avui per compartir aquesta estona amb nosaltres.
10: Gràcies a tu, Jordi, i a tota l'audiència. Una abraçada.
0: En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.
3: Acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà divendres ens hi tornarem a posar amb més actualitat. També l'esportiva, ja van quedant pocs partits. I com dèiem, tindrem amb nosaltres una representació de la Junta del Casal de la Dona de Palafolls per parlar d'aquesta proposta que ens fan aquest cap de setmana, aquest sopar de final de curs. Tot plegat, com dèiem, aquí, a Ràdio Palafolls. Parlant de cultura, com sempre, el Palafolls en xarxa. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: L'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert el període de preinscripció pel curs 2026-2027. Els infants que tinguin ganes d'aprendre a tocar algun instrument o millorar les seves habilitats en el ball ja poden fer la preinscripció a l'Escola Municipal de Música i Dansa per començar les classes el curs vinent. El període de sol·licituds pels nous alumnes es va obrir ahir i romandrà actiu fins al pròxim 7 de juny, amb dos dies inclosos. Aquest any l'escola ofereix un total de 152 places lliures. Aquesta xifra és el resultat d'un procés de continuïtat molt elevat i és que prop del 90% de l'alumnat actual ha confirmat la seva plaça pel curs vinent. Per això, des del centre han recordat que les places per noves inscripcions són limitades i que varien segons l'especialitat. Enguany, concretament, hi ha disponibles 95 places de dansa en disciplines com el preballet, el clàssic d'iniciació, el ballet elemental, contemporani i hip-hop. En música hi ha una oferta inferior de 57 places amb vacants en instruments de banda i cobla, cursos de sensibilització i instruments individuals com el piano, la guitarra, el violí o la bateria. Pel que fa a la preinscripció, la gestió es pot fer de dues maneres. D'una banda, telemàticament, mitjançant el tràmit específic al portal electrònic de l'Ajuntament. D'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9 a 2. A més, per facilitar els tràmits, el pròxim 2 de juny es realitzarà una jornada de tràmits presencials en horari de tarda, de 4 a 6. Per més detalls sobre l'oferta de cada curs i els nivells disponibles, les famílies poden consultar ja el web de l'Ajuntament. I 23 alumnes participen en la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca. L'Ajuntament ha tancat ja el termini de presentació per a aquesta nova edició dels Premis Treballs de Recerca 9è Memorial Daniel López, amb un èxit de convocatòria. Aquest any, 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro han presentat les seves propostes, fet que representa un increment de 10 participants respecte a l'any passat. Aquest certamen, que té com a objectiu reconèixer la tasca d'investigació dels joves del nostre poble, presenta enguany una novetat, i és que s'ha creat la categoria patrimonial. Aquest nou àmbit s'assuma als tradicionals àmbits social i científic, diversificant així les temàtiques de recerca dels estudiants. Pel que fa als guardons, es mantenen els 2.000 euros en premis pels àmbits social i científic, amb dots de 500, 300 i 200 euros pel primer, segon i tercer lloc, respectivament, mentre que la nova categoria de patrimoni comptarà amb un premi únic de 300 euros. Ara un jurat serà l'encarregat d'avaluar els treballs i els noms dels guanyadors es donaran a conèixer durant la cerimònia de graduació de l'Institut. Com és habitual, també els projectes premiats es podran consultar a la Biblioteca Enric Miralles perquè estiguin a l'abast de tota la ciutadania.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
6: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer

0: sempre en el racó del Toni Rovira i tu, i passarà de tots i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, vinga, comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
0: Tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
2: Jo vull dir molta història. Jo crec que els encantarà.
0: Sí o no?
2: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
0: Ai.
2: Pero la he de leer en castellano porque es un documento de televisión española y en aquella época
0: tot
2: era en blanco
0: estaba,
2: negro,
0: exacto.
2: Y en castellano todo,
0: no hi havia
2: es lo
0: más.
2: Que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
0: el
2: los amigos.
0: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
2: Hombre, seria fantàstic.
0: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase "Ya hasta aquí puedo leer", que després en parlarem.
2: Hombre, de la Mayra Gómez, que és tan
0: doncs,
2: boníssima.
0: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
3: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que en 1974, que jo no me'n recordava,
0: és
1: nombrado director de programes.
0: Fixa't.
1: En plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite.
0: Vaja.
1: O es dimitido.
0: Uh-huh.
1: Dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante.
0: Clar.
1: Complicat. Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui. Una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador. Tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè... va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran, molt gran, molt gran per tot.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts mai. Ho havia fet el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta et puges 10 esglaons, no? Venies del no-res fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doplet, havia guanyat Lliga i Champions, acabava de firmar Mbappé, i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la minya mal per les dues piernas d'Mbappé.
0: Sí, per favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doplet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut el rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp, i al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per
0: restar
1: el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols de 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de Lamine al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple el futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general jo crec que els culers han d'estar satisfets, perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick i de Hansi, home, perquè realment
1: hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és ser un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I per exemple el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2 al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que és igual a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta, i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça el problema que té és defensiu, no té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, amb aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot, i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control, exacte. I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea, no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip els seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival, i sabem que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Iñigo Martínez a la defensa.
0: Sí, ni més ni menys.
1: La pèrdua d'Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en gol moltes de les teves arribades, perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: Exacte.
1: No? Perquè no has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència
0: de l'edat. Sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números de la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno. Bueno,
1: s'ha lesionat al final i al final l'has pogut gestionar.
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu.
1: Sí, perquè Getafe a Pamplona, jo, exacte, crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys, o sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol i siguem un equip més controlat, que no o sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida,
0: exacte,
1: la que
0: veus
1: una opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada, sí, ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: i
0: més
1: aquest
0: ni menys
1: és el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament, Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador que amb 34 anys i pràcticament, no sé, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
0: Sí,
1: i aquest
0: sí.
1: any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números, si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que
0: aquell gest
1: jugant al Bayern de Múnich,
0: sí.
1: com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
0: totalment,
1: a la misèria,
0: mediocre,
1: ell
0: sí.
1: forcés per venir, és a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
0: Tothom s'apunta.
1: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres més temporades més al Bayern de Múnich,
0: sí,
1: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això, i I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la,
0: i tant,
1: de la gent.
0: De
1: ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
0: sí,
1: la seva dona,
0: ho veiem aquí,
1: no?
0: I
1: han estat feliços, sí, a Barcelona, s'han sentit estimats, sí, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista, és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final, el Barça ha estat quatre temporades molt bones, sobretot les tres primeres, però vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat per gairebé dues dècades al club guanyant
0: tota
1: títols,
0: sí,
1: etcètera. Sí. Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
0: De llegenda, eh?
1: I és per això, brutal, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més amb, hòstia, és un cobercí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi que sempre estan i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole.
1: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell marcant les diferències sent superjoves, vull dir que això és molt difícil perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè a més el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que fixa el que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça més a més de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit com és el Bernabéu a enfonsar-nos una vegada més, i resulta que apareix Lamine Yamal, un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, sis de set clàssics guanyats, i dius ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva i impacte brutal. Però és que a més Jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a l'únic club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
0: Ni més ni menys.
1: Tu no... Sí, o deixa-m'ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit, no n'hi ha cap. O sigui, ni la que nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra. És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça segur, perquè no hi ha cap... perquè els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
0: Ni més ni
1: perquè
0: més.
1: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 copes d'Europa al Madrid, o del triplet de l'Inter de Mourinho? Per què? pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça a Guardiola, encara que no siguis del Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça en la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa: Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
0: Sí, Fermín...
1: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment...
0: Li ha tocat, pobret...
1: Ho està passant malament.
0: Sí, una grossa, malauradament.
1: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
0: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
1: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma,
0: és brutal.
1: Són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
0: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els que més.
1: Valde, Casado,
0: sí.
1: són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
0: Sí, sí.
1: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment el nivell d'identificació
0: és
1: absolutament imparable, o sigui, crees un producte que,
0: és màxim,
1: bueno, doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
0: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que déu-n'hi-do quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
1: Bueno, jo crec que primer que va batre el rècord, o sigui,
0: mira que va ser tremendo, vull dir,
1: a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista
0: de tot, perquè
1: imagina't, fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015, i fixa't tu els problemes que hi ha hagut: la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
0: No.
1: O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
0: Entrevista amb el Pedrerol.
1: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc, jo crec que ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, han fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té en el món empresarial, és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
0: sí,
1: el món empresarial, Florentino Pérez,
0: i a més,
1: tot això hi ajuntes al cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu
0: de veritat
1: del propi Barça, evidentment un error greu,
0: sí.
1: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'adulterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el va dir que fa, o sigui, Florentino, que fa l'altre dia de manera lamentable,
0: sí,
1: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
0: Exacte.
1: I aleshores, al final és,
0: bomba de
1: fum. Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar, no va sortir al carrer a dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida, no ho va dir, la van celebrar conjuntament amb la Champions, i eren els mateixos àrbitres
0: que ara
1: diuen que estan
0: podrits.
1: Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar, aleshores aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
0: sí, clar,
1: una de fa 20 anys, i clar, la premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, apartant sí, sí, el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
0: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
1: Home, a Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells amb Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió,
0: interna, sí.
1: De no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
0: però és que cada dia surten final... bolets. Ara, l'altre dia, fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
1: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor
0: interna, és que és,
1: com a conseqüència de les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans, sobretot la primera, temporades al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà els resultats a un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme per tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
0: l'altre,
1: vindrà Xavi Alonso i aconseguirà això? Jo tenia els meus dubtes, no ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos i
0: res.
1: Poses a un amic del president.
0: Ni més ni menys.
1: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com entrenador al Madrid, doncs ha començat a escripar contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia quan canvia a Vinícius, sí, el dia del clàssic, li munta el lío i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig. Un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza evidentment el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que a més futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
0: però
1: és molt difícil per solucionar-lo.
0: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui,
1: de
0: quin peu calça.
1: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010 sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
0: clar,
1: quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però evidentment
0: està creixent,
1: no
0: ara està
1: encara el Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden i en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo i juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo te lo, no te lo digo,
0: i ja està.
1: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
0: desestabilitzar,
1: clar, concreta, de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça, perquè jo crec que sí, estem, sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
0: correcte d'aquella època
1: de fa uns anys, i és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida ha mamat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
0: batalles,
1: no? Guardiola bastant, no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant,
0: sí, va entrant, va.
1: Però jo crec que Hansi Flick, bueno, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques, i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
0: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres, i escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
1: Això és un non-stop, ja ho saps.
0: Ni més ni
1: menys. Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
0: Abraçada forta.
1: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. La gente me señala, me apunta. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, el ballarín.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho vam fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant? Què estàs
2: doncs
1: preparant?
2: Estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... que tenen a veure els personatges, o sigui, bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt la Sílvia Pantoja.
1: Perdona, mira, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta, amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que... I senyor, sí, senyor, com ho saps?
1: Has vist, eh? Aquí estem al tanto, perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o algo, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé ara.
1: Jo crec que es porten bé, eh? L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella s'hi ha queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Chiquetete.
1: Amb el Chiquetete, exacte. Ella va començar amb el Chiquetete. I tant, i tant, i tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el Chiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 16 anys i va començar a cantar amb el gran Chiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Chiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte, Toni, veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va estar uns anys a Mèxic, no? Ella va fa uns anys tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí, va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat, aquest
1: sí.
2: Show, no?
1: Sí.
2: A la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar, no? Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, sí, ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... com ha arribat, em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada aquí.
1: Apa, què dius?
2: No, por favor, dice que hace dos años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni,
2: i ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant que sí. Escolta'm, veus los famosos vienen a ti, Toni, per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos, i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles...
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no l'has vist mai?
1: Home, esclar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, Joan...
2: Què,
1: nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui?
2: El què?
1: Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-me, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Corai, escolta...
2: Com una porca, com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca.
1: No, Toni, home...
2: Una mica més el meu tio, no?
1: Toni,
2: i a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per a Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el trall, estarà ideal, Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Prepararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre, hombre. Escolta'm, i sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
3: Pues el Toni em deixa així, jo, disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
3: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
4: Home. Espera un moment, Joan, que a veure que et doni temps a... Mentre en Quines...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
4: Va amb el Petit Vallès de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, que sí, que sí.
4: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
4: ...pels passadistes, el Hister, la
1: teta. Oi, el Hister, sí, sí.
4: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà un llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
4: Ho sabies o no?
1: Què dius?
4: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, per què no fas una cançó?
1: Clar.
4: I què li pots dir d'aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
5: Home, Sergi Soler, juntament amb el tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com...
4: Paco, digui...
5: Sí, espera, que ho digui.
4: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa...
6: Jo no soc reproductor. No soc reproductor, veritat? Jo que sé, el Sergi Romà, el com es llama, el Dama, el Sergi Casmia, jo que sé, moltes coses, moltes.
1: Poca broma,
4: Jo soc molt humil.
1: Poca broma.
4: No vol sortir?
1: Home, has de sortir una estona.
6: Sí, una estoneta sortiré.
4: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. No, perquè ell té cabell, però sí, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta.
4: I no... que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretodo cabello y dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
4: En Joan Bosch de la caixa tonta de la xarxa que també per fer Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i jo esteu preparant un
4: el Toni Rovira fa això
1: clar. Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
4: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
4: Aquí és un personatge que és història.
1: No, ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc ha fet ha tingut més ventes?
4: El deu té?
1: Però el de cròniques es va vendre molt també, eh?
6: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, de Fórmula Abierta.
1: Mira. Sí, aquí, estem al tanto aquí, eh? Estem al tanto, el tècnic, sí, gràcies.
6: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Mm. Això són patidons.
1: Però... Escolta'm, això va ser un bombazo i encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tan involus, eh? Vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más. Vull dir que...
4: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí.
1: No, ja ho sé.
4: I vull anar un moment allà.
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
4: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, eh? No ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, eh? Déu-n'hi-do, els nostres oients...
4: Jo
1: crec...
4: Jo me'n vaig cap als passadissos i entrego persones que ni sabien ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que sí, de TV3, de la xarxa...
4: La Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
4: què...
1: Sí. Carai, Toni, escolta... No, després dius... Després dius...
4: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3, sí, també, sí. Que em va conèixer a la festa de la FEMA, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
4: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno...
4: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Vinga. Cuida, adéu, Toni.
4: Siau, coge el teléfono.
1: Apa, coge el teléfono. Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: nova llum.
1: La caixa tonta.
0: Que aspira a arribar més amunt quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc el Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
3: I nosaltres marxem amb el més nou d'en Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria, amb ell hem parlat de la història de la tele, i gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu.
0: Qui va dictar les normes? Qui va imposar?
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent.
0: Exacte, i somiar despert.
3: Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent, i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
0: Un satèl·lit orbitant. Satèl·lit orbitant. És el que som. Un parlant.
4: El primero.

0: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 18.000 euros pels municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls, Malgrat de Mar també forma part de la llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A més d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. Es beneficiaran també Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada, segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells. S'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6 i 11.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 28 de maig de 2026. Espectacular incendi a Òrrius. Els bombers treballen per apagar un foc que defineixen com a virulent i descontrolat i que ja s'ha propagat per la zona forestal. Martí Capçada, bona tarda.
3: A les 12:40 minuts del matí, el cos ha rebut l'avís del foc que s'ha iniciat al pati d'aquesta empresa dedicada a ceres i parafines. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i han hagut de desallotjar uns 20 habitatges dels nuclis d'incendis, dels quals s'ha arribat el foc, i 30 habitatges més s'han hagut de ser confinats.
0: I seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Melina Morilla.
4: El sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada territorial que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. La jornada ha inclòs talls a l'autopista C32 a Mataró i les protestes continuen després que la reunió entre sindicats i el departament acabés ahir sense cap acord satisfactori.
0: I nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. Una Malgrat.
5: La cita commemora el paper dels brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, a Malgrat es va enfonsar el vaixell Ciudad de Barcelona, on viatjaven aquests voluntaris per defensar la República Espanyola.
0: I la jornada de protesta dels docents ha acabat afectant de ple el desplaçament organitzat per l'Espai Caixa de Calella al Saló de la Gent Gran de l'Hospitalet. Sergi Ferrer.
6: Una vuitantena de socis i sòcies de l'Espai Caixa de Calella han quedat atrapats aquest matí a la C32 del Maresme pel tall de trànsit que han fet els docents en una nova jornada de protesta. Viatjaven en autocar cap a Barcelona per participar al Saló de la Gent Gran, que aquests dies se celebra a la Farga de l'Hospitalet.
0: Espectacular incendi a Òrrius. Els bombers treballen per apagar un foc que defineixen com a virulent i descontrolat i que ja ha començat a afectar la zona forestal. Martí Capçada, bona tarda. Què més en sabem?
3: Bona tarda, Gemma. Així és, a les 12:40 minuts el cos ha rebut l'avís del foc que s'ha iniciat al pati d'aquesta empresa dedicada a ceres i parafines. Els bombers treballen per aturar el foc que consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del

0: Industrials. Fundada l'any 1995 per Joan Camacho, l'empresa té la seva planta a Òrrius i exporta a diversos països europeus i nord-africans. Actualment factura uns 12 milions d'euros anuals i destaca pel servei personalitzat i la proximitat amb els clients.
1: Gràcies, Martí. I a continuació parlem ara amb un dels veïns que estan confinats ara mateix, en Marc Claret. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com descriuries ara mateix la situació que esteu vivint en aquest municipi, a Òrrius?
2: Home, doncs la gent està bastant alertada, bastant nerviosa, en tots els grups de WhatsApp de veïns tothom comenta molt el que veu i el que escolta. Sí que és veritat que ara ja sembla que tothom s'ha relaxat una mica més, perquè bueno, doncs veiem molts bombers treballar, tant les dotacions terrestres com les aèries, llavors bueno, tothom està una mica atent del que passa, però sí que és veritat que la columna de fum segueix veient-se pràcticament igual que al principi, si bé sembla que ha marxat més direcció cap a l'embosc, que al principi sí que es veia molt a prop del nucli.
1: Quan us heu adonat que el foc era especialment, doncs, com comentem, virulent?
2: Bé, clar, aquí al ser un poble que estem en ple bosc, quan que es veu una columna de fum, ja tots els veïns s'alerten molt, no? I sí que moltes vegades on són algú que està fent algun treball o alguna cosa i no passa res, però sí que és veritat que de seguida aquesta ja s'ha vist que anava, que era algú més normal, sobretot també pel lloc, no? Perquè tothom sap molt bé que allà on hi havia el foc és on hi ha la fàbrica, llavors, clar, ja, ràpidament doncs tots hem pensat que podia ser una cosa seriosa aquesta vegada.
1: Heu rebut de moment indicacions de Protecció Civil, perquè pel que tenim entès esteu confinats?
2: Sí, exacte, hem rebut primer des de l'Ajuntament, pels grups de WhatsApp ens han fet arribar ja la informació de que ens hem de confinar i se suspenien les classes a la tarda a l'escola. També que tots els nens que s'havien quedat a dinar al menjador es quedarien també tancats dins l'escola amb les mestres i després d'uns minuts llavors ja sí que ens ha arribat el missatge aquest de les alert.
1: I heu també vist, com comentaves, que els bombers estan treballant a la zona. Quin desplegament hi ha, per fer-nos una idea?
2: Doncs la idea és que hem perdut el compte de camions de bombers que han passat, que des de casa meva jo veig els que pugen des de Santona, però també semblava que també pugessin de l'altra banda. Hem vist camions de bombers, hem vist ambulàncies, Mossos, policia local de Santona, ADFs, agents rurals i també diversos helicòpters, tant de descàrrega com de comandament, i també dos avions.
1: Marc,
2: de fet, ara mateix estan passant per aquí dalt.
1: Doncs gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma. Seguirem molt de prop aquest incendi que s'ha iniciat a Òrrius, i bé, molts ànims i que vagi molt bé la tarda. Fins ara.
2: Gràcies, igualment.
1: I a primera hora del matí, a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi Mora per fer visibles les seves reivindicacions, però l'afectació ha durat, de fet, pocs minuts. Ràdio Canet.
3: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
4: No s'arregla amb un acord en paper a sobre d'una taula signat. És a dir, fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, a ple segle XXI, hi ha barracons.
3: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Melina Morilla, bona tarda.
5: Bona tarda, així és. Després de la vaga general de docents, que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu avui manté la pressió amb una aturada centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls, tal com diem, el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides aquest matí a l'Institut Font del Ferro, el seguiment de la vaga ha estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat

0: de la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, a l'escola Les Ferreries la situació ha estat la inversa. Un 38,7% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada també s'ha fet notar a les carreteres, tal com escoltàvem, de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la Llar d'Infants de Palafolls van viatjar fins a Madrid per participar a la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Les protestes continuen després de la reunió d'ahir entre els sindicats i el Departament d'Educació, la qual va acabar sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial en 4 anys, els sindicats com l'USTEC consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva.
1: Gràcies, Melina. I la jornada de protesta dels docents també ha acabat afectant de ple el desplaçament, en aquest cas organitzat per l'Espai Caixa de Calella, al Saló de la Gent Gran de l'Hospitalet. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Una 80 de socis i sòcies de l'Espai Caixa de Calella han quedat atrapats aquest matí a la C32 del Maresme pel tall de trànsit que han fet els docents en una nova jornada de protesta. Viatjaven en autocar cap a Barcelona per participar al Saló de la Gent Gran que aquests dies se celebra a la Farga de l'Hospitalet. El president de l'entitat, Josep Maria Granyó, ha explicat en directe a Ràdio Calella Televisió que el grup ha arribat a estar gairebé 3 hores aturat a l'altura de Mataró, sense poder avançar ni sortir de l'autopista. Ha expressat el seu malestar per les conseqüències que la protesta ha tingut sobre la gent gran, especialment per la situació viscuda dins l'autocar i la impossibilitat d'arribar a temps a l'activitat prevista.
3: No m'enfada a mi el que dius, tothom té dret a la vaga, no? El que passa que també els que fan aquestes vagues hauria que tindre en consideració el perjuici que estan causant. Trobes la meitat de l'autopista que estàs col·lapsat. Portem 2 hores ja, encara estem a Mataró intentant sortir de Mataró perquè tot està col·lapsat. Amb un autocar amb 80 persones amb les seves necessitats fisiològiques. Fixa't inclús que he tingut que parar perquè hi havia una senyora que no podia més, no? Hem tingut que parar al mig de l'autopista, bueno, ja pràcticament estàvem parats, sortir a l'autocar amb el risc que això comporta, tapar-la amb un llençol i que hagués fet i fes les seves necessitats.
2: Segons ha relatat davant la situació de bloqueig, Granyó ha contactat tant amb el telèfon d'emergència 112 com amb els Mossos d'Esquadra per demanar una alternativa que permetés al vehicle sortir de l'autopista i no se n'ha ensortit. Els docents en vaga han reobert la C32 a Mataró després de gairebé 3 hores de tall. L'acció s'ha fet a l'altura del centre comercial Mataró Park, però a diferència d'altres cops, un cop han ocupat la via, els docents han fet un recorregut a peu fins a l'enllaç amb la C60.
1: Gràcies, Sergi. La comunitat del Jaume Llull de Llavaneres porta al ple el rebuig de la supressió d'una línia d'I3. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda. Així és, el ple municipal de Sant Andreu de Llavaneres va estar marcat aquest dimarts per la protesta de la comunitat educativa de l'escola Jaume Llull contra la supressió d'una línia d'I3 pel curs 2026-2027. Desenes de famílies i membres de la comunitat educativa es van concentrar a la plaça de la Vila abans de la sessió plenària per expressar el seu malestar davant una decisió que atribueixen a la baixada de natalitat i de matriculació. Posteriorment, els manifestants van accedir a la sala de plens, on l'alcalde Àlex Neira va reiterar el suport del consistori i va anunciar una reunió pròxima amb els afectats. Més enllà d'aquesta reivindicació, el ple també va donar un nou impuls al projecte de reurbanització de la Matllarada, amb l'aprovació del procediment d'adjudicació de les obres de la fase A, un projecte valorat en més d'1,6 milions d'euros. La sessió també va aprovar l'adjudicació de la concessió administrativa de les piscines municipals de Sant Pere i diverses modificacions urbanístiques, fiscals i de serveis municipals.
1: Seguim avançant el full de ruta de turisme pel període 2026-2030, els estatuts de la Casa Museu o la moció per disposar d'un bus que connecti Canet amb Barcelona són alguns dels temes destacats al ple d'avui a Canet de Mar, Ràdio Canet.
5: En total, el ple consta de 10 punts, més 3 mocions i, per acabar, el torn de precs i preguntes. De l'ordre del dia, cal destacar l'aprovació inicial dels estatuts de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i el full de ruta de turisme de Canet pel període 2026-2030. un text que inclou 24 línies d'acció i una vuitantena d'accions concretes. Pel que fa a les mocions, el PSC en presenta una per millorar la seguretat viària a la cruïlla del carrer Molí amb la Nacional 2. Per la seva banda, el Partit Popular en presenta una sobre la necessitat d'una regularització migratòria ordenada, planificada i amb dotació de recursos suficients. I finalment, la regidora no adscrita, Mònica Ventura, presenta la moció per la millora de la connectivitat de Canet mitjançant un servei d'autobús interurbà amb Barcelona i els municipis veïns d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. La presentació d'aquesta moció és fruit de la iniciativa de les plataformes Canet Connecta Bus i Gent per Canet i s'ha treballat conjuntament amb els grups municipals del ple per arribar a un text consensuat. La sessió plenària d'avui serà, com sempre, a 6:45 de la tarda.
1: Més qüestions. Malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports. Ona Malgrat.
6: Així és, el ple municipal del darrer dijous ha aprovat una moció encapçalada per la CUP per crear un pla estratègic en matèria esportiva que inclourà un consell o taula de coordinació d'esports. El pla estratègic, amb una aplicació a 10 anys vista, haurà de garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, mesures de suport econòmic i places garantides per a esports no competitius, a més assegurar l'accessibilitat dels equipaments esportius i elaborar programes d'inclusió de l'esport femení, entre d'altres. Tant el regidor d'esports, Miquel Àngel Ruiz, com la mateixa alcaldessa, Sònia Vinyoles, s'han mostrat satisfets per la moció, tot i que asseguren que algunes de les propostes ja s'estan aplicant. Aquesta iniciativa, val a dir que ve d'enrere. La CUP ja va presentar la proposta al setembre de l'any passat, que, per sorpresa dels cupaires, es va acabar rebutjant, tot i que Zaldo, el portaveu de la CUP, Enric Zaldo, va afirmar comptar amb el suport de la regidoria d'Esports. I, de fet, el govern va rebutjar aquesta proposta perquè requeria de recursos humans, tècnics i econòmics i en aquell moment era inviable. La moció del ple ordinari d'aquest mes de maig es va aprovar, contra tot pronòstic, per unanimitat.
1: I Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. Melina.
0: La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 10.000 euros per municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el municipi podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o d'anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls. Malgrat de Mar també forma part d'aquesta llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. També la rebran Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres al Maresme. L'efectivitat d'aquests sistemes ha estat ja aprovada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6, aigua neta i sanejament, i 11, ciutats i comunitats sostenibles.
1: I es manté oberta fins l'1 de juny la convocatòria per l'ocupació de 14 places per la Brigada Jove de Tordera aquest estiu. Martre Serres.
7: Així és, l'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació d'aquesta convocatòria per la Brigada Jove 2026. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'inicien en aquest món i percebin alguns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per a les les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera: el mes de juliol, 2 llocs al Departament de Serveis Personals, Biblioteca i Arxiu Històric, un lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en suport administratiu i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, en jardineria o obres. El mes d'agost, 2 llocs de treball al Departament de Medi Ambient, en campanyes informatives, un lloc de treball també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball també al Departament d'Obres i Serveis, però en aquest cas a jardineria, obres i també lampisteria. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal d'aquests joves treballadors. La convocatòria vol possibilitar, com dèiem, l'accés a l'ocupació als joves amb la voluntat que durant el període de vacances puguin generar aquests ingressos. Ho explica la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
8: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa, i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
7: Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases, sol·licitud normalitzada, el currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. Es podrà presentar, com hem dit a l'inici, fins l'1 de juny. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona.
1: I Caldes Estrac posa a punt les platges per l'inici de la temporada d'estiu, Martí.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes ja treballa en la preparació de les platges del municipi per l'inici oficial de la temporada d'estiu previst per l'1 de juny. Des de fa setmanes s'estan fent actuacions de manteniment i millora dels accessos, equipaments i serveis del litoral amb l'objectiu de garantir unes platges en òptimes condicions pels banyistes. Entre les novetats d'aquest any destaca la incorporació d'una nova màquina de neteja, l'ampliació de les zones sense fum i l'instal·lació dels nous punts de recollida selectiva. També s'han reforçat els elements d'accessibilitat amb passarel·les adaptades, banys accessibles i senyalització pensada per persones amb daltonisme. Les platges dels Tres Micos i del Calima tornaran a lluir aquest estiu a la bandera blava, un distintiu internacional que reconeix la qualitat de l'aigua, la seguretat, els serveis i la gestió ambiental. A més, la platja dels Tres Micos manté també la certificació Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat turística i ambiental.
1: I nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. Ona Malgrat.
6: Així és, la vila celebra aquest divendres i fins diumenge la 5a edició presencial del Solidarity Park, una cita que commemora el paper dels brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya i també a Malgrat durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, a la vila es va enfonsar el vaixell Ciudad de Barcelona en el tram de platja entre el carrer de Mar i Marià Cubí. Això hi va ser per un atac franquista del submarí General Sanjurjo. En el vaixell viatjaven molts d'aquests brigadistes, principalment americans, i molts van ser rescatats pels pescadors locals. El Solidarity Park neix amb la voluntat de recordar aquest fet històric alhora que genera espais de diàleg sobre el militarisme i conflictes actuals. La inauguració serà divendres a la biblioteca. Entre les activitats destaca l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians, un concert de cantautors, l'exposició Invisibles però decisives, Dones a la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre, o la taula rodona Brigades Internacionals passat i present de l'internacionalisme, presentada i moderada pel periodista i també exdiputat de la CUP, David Fernández. També se celebrarà la presentació dels nous Ulls de Bou al monument Solidarity Park el dissabte i, finalment, el diumenge tindrà lloc una taula rodona amb testimonis de presos del franquisme a la sala d'actes de la Barretina Vermella. Totes les activitats són obertes al públic i gratuïtes, amb la voluntat de convertir Malgrat en un punt de trobada per la memòria, la cultura i el compromís social.
1: I I el català teixeix xarxa d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rosinyol, Martre Serres.
7: Exacte, Tordera celebra amb èxit aquesta primera edició del projecte Rosinyol, que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants i joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Tordera, Pere Garcia, ha destacat el fet que el català estableix punts de relació social entre diverses generacions.
9: I divendres passat, per exemple, vam fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'explica, no, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
7: Aquest projecte ja s'ha fet a altres municipis, però és el primer cop que se celebra al poble de Tordera, impulsat per l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn i desenvolupat en col·laboració amb l'equip del projecte Rosinyol de la Universitat de Girona.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant en una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 33, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant al d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serrada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que el cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable, dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem de moda com cada dijous amb la nostra experta, la Judit Jiménez. Avui parlarem de casaments, de com anar vestits si ens conviden a un casament. També parlarem de la celiaquia i ho farem amb el digestòleg Pablo Ercoli des de Malgrat. I també anirem fins a Òrrius per conèixer l'última hora d'aquest incendi que doncs s'ha originat a 12:45 del migdia d'aquest dijous i coneixer l'estat de l'evolució del foc i tot això doncs ho trobareu aquí a l'Ona Maresme d'aquí 3 minuts. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i de Ràdio
3: joguines,
4: Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
5: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
6: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Spanned up by the Luxuness, up the highest metric. The city just made it sweet, you could die better. They mouth you full of deceit, let these cowards...
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
3: Va ser mi moment de fixar-nos en les xarxes socials. Avui des de Malgrat amb en Javi. Javi, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
3: Molt bé, destaquem el més important a la comarca, som-hi.
4: Pues vinga, som-hi. Ens quedem en primer lloc a Mataró perquè la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya es fa a la capital maresmenca. Alejandro Pastisser, de l'antiga pastisseria Avinguda, s'endú el segon premi del concurs de la millor coca de Sant Joan entre 300 propostes diferents segons els organitzadors. La coca de Sant Joan d'Alejandro Pastisser es va endur el segon premi en categoria de coca tradicional de fruita. Pels qui vulgueu tastar-la, l'establiment del Pastisser es troba a l'Avinguda d'Amèrica de Mataró.
3: Molt bé, això en clau comarcal. En clau internacional, què destaquem?
4: Pues marxem a França perquè el govern francès entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals i violències de menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos, com els que es van denunciar la setmana passada i que s'estan investigant. Entre les mesures que s'han anunciat hi ha la creació d'una llista negra de personal docent i d'extraescolars que s'apartarà dels centres encara que no hi hagi condemna ferma contra ells. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern francès persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida.
3: I el tema curiós del dia?
4: Doncs mira, destaquem que la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana. Així ho exposa un estudi de la patronal CECOT, que detalla que el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana per sobre dels serveis i clarament per damunt de la construcció i l'agricultura. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors.
3: Molt bé, doncs això és el que destaquem avui a l'Ona Maresma pel que fa a xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
4: Doncs avui us preguntem quantes feines heu arribat a tenir en un any i teniu tres opcions per respondre. La primera és màxim una feina. La segona opció és entre d'una i dues. I la tercera, doncs si sou molt treballadors o heu tingut molts canvis de feina, doncs més de dues.
3: Però de forma ininterrompuda o en diferents etapes en un any?
4: Al final és en diferents etapes. La idea és que sigui en el termini d'un any. Quantes feines heu arribat a tenir?
3: És igual si les feines han coincidit, no?
4: Exacte, si ha coincidit o heu empalmat, heu deixat una feina i heu començat una altra. La idea és saber en un any quantes feines diferents heu arribat a tenir.
3: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Javi, tu en un any quantes feines has arribat a tenir, si es pot dir?
4: Doncs entre una i dues, és a dir, al final també com he anat també saltant d'una feina a una altra, llavors doncs seria aquesta la meva opció.
3: Molt bé, perfecte, doncs això és el que estem preguntant avui a l'Ona Maresma. Moltes gràcies.
4: Que vagi bé.

0: I avui ens fixem en la problemàtica sobre els camins públics i privats que fa temps que és sobre la taula sense una solució clara. Mirarem avui de trobar-hi una solució o com a mínim d'entendre la qüestió amb l'entrevista que ve a continuació. Oi que sí, Marc?
1: Així és, Gemma. Avui posem la mirada en els nostres boscos i camins rurals, un espai que sovint recorrem com excursionistes però que oblidem que té propietaris. Fins on arriba el dret a circular lliurement i on comença la propietat privada? Es pot considerar també públic un camí només perquè surt a aplicacions com Wikiloc? Per resoldre aquests dubtes ens acompanya Jordi Salvanyà, doctor en dret, advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya. Jordi, benvingut.
2: Gràcies, Marc.
1: Bé, primer de tot, recordant que ja el dijous va fer una xerrada a la biblioteca de Tordera el dijous passat, dia 21, per parlar una miqueta, abordar la situació de l'ús de la propietat dels camins, que sovint genera dubtes i fins i tot conflictes en l'àmbit rural i forestal. Això està molt extès arreu de Catalunya?
2: Bé, aquesta és una conferència que estem fent des del Consorci Forestal, que els hem organitzat, i les estem fent al llarg del territori, les hem fet ja una quinzena de vegades, més que res perquè hi ha molta preocupació amb la massificació que hi ha dels espais naturals, ja siguin públics o privats, i de l'ús que se n'està fent, ja no sols dels camins, sinó també de les finques privades, de tots aquells usos que la gent ha adquirit com a propis quan són usos que depenen de la propietat, com pot ser anar a recollir bolets, anar a recollir altres productes forestals, flors, etc., pinyes, tòfones, tot això en aquests moments s'està tensionant molt, perquè és evident que s'ha massificat molt en els darrers anys. La prova és que el mateix Generalitat és qui, ara quan vindrà la temporada d'estiu, veureu anuncis en les vanguardies, en els diaris, explicant que s'ha de fer un ús acurat dels espais naturals, que hem d'anar-hi amb precaució, que hem d'anar-hi respectant aquests espais, i si ja som de propietat privada i pública. Tot això ens va portar a considerar la necessitat de fer una reflexió i compartir-la amb tothom, siguin propietaris o no propietaris, sobre un aspecte molt concret d'aquesta propietat, que són els camins. Com tu deies a la presentació, avui dia amb les aplicacions informàtiques sembla que podem passar allà on tens guia per l'aplicació informàtica, i això no és així. Hi ha una sèrie de senyals en el territori que ens indiquen que si aquell camí és privat o és públic, si aquell camí privat hi ha tolerància per part del propietari, com ha esdevingut durant molts i molts anys perquè la gent hi circuli amb respecte, o si en aquell camí s'hi permet doncs un ús a peu, un ús en bicicleta, un bici en vehicle, etc.
1: Per tant, això,
2: sèrie de senyals que... Perdó.
1: Això ho decideix llavors el propietari també, si deixa passar-hi gent per el seu camí privat?
2: Efectivament, en el passadís a casa seva cadascú decideix qui entra i qui no entra, o en el jardí que tenim a davant, aquests que tenen unes finques amb un jardinet a davant, unes unifamiliars, és el propietari que decideix qui entra allà a agafar roses o agafar taronges del taronger de casa. En els camins, en el món forestal és exactament el mateix. Catalunya té un 65% del seu territori que són terrenys forestals, i el 65% d'aquests terrenys forestals, per tant un 45 i escaig, és de propietat privada. Per tant, quan hem d'anar als llocs, hem de respectar aquesta propietat privada, que és del mateix nivell que la propietat privada de les finques urbanes, dels vehicles, de les coses que tenim en propietat cadascun de nosaltres del nostre regió. Per tant, és el propietari qui en l'exercici del seu dret autoritza o no autoritza. I generalment sol fer-ho, ja us dic, per la mera tolerància que hi ha hagut durant molts i molts anys. El que passa és que això s'està tensionant molt, cada vegada més, per un ús inadequat que s'està fent d'aquests espais.
1: Clar, i a més, d'altra banda, Jordi, a Catalunya, corregeix-me si m'equivoco, no tenim una llei de camins pròpia, no?, com si passa a altres comunitats autònomes?
2: Correcte, hi ha comunitats autònomes, que són les que han de legislar sobre aquesta qüestió, que tenen normatives que regulen... bàsicament senders per proves esportives.
1: I el fet que nosaltres no tinguem una llei de camins pròpia, en quin punt deixa els propietaris rurals i forestals a l'hora de defensar els seus drets?
2: Bé, en dret hi ha diferents nivells. Un és la norma és la que regula, la que aprova el Parlament amb els seus reglaments, etcètera, que això ho fa el poder executiu, però després de la llei hi ha el que en diem el costum, I això el mateix Codi Civil ho regula, que manca de llei, manca de norma, és el costum qui ho regula. I el costum d'aquí a Catalunya, que estan recollits amb un costumari que va fer la Mancomunitat de Catalunya, i que és un llibre que es pot adquirir, recull com aquest dret de propietat és un dret antic, i tan antic com que dona dret al propietari del territori per on te passa aquest camí. Penseu que un camí és una cosa artificial, és un espai que algú ha creat per anar d'un punt a un altre, i generalment i qui ho fa això, qui ho ha fet això històricament, antigament, ha estat el propietari del terreny, doncs per anar a la masoveria, per anar a aquells camps o per anar a no sé on, he anat fent camins, i aquesta era l'utilitat que hi havia. Avui estem donant unes altres utilitats, avui la gent vol anar a passejar pel camp, vol portar els seus gossos, volen fer marxes o proves aquestes renumerades i portant un negoci que s'està fent a casa d'un altre, etc, etc. Però aquest no era l'utilitat dels camins, els camins els havien creat, ja dic, els propietaris per anar d'un lloc a l'altre o per anar a llocs públics, i en aquest cas sí que llavors esdevenia un camí públic, el camí aquell que anava, que unia diferents, diferents municipis, o que servia per anar al cementiri, o que servia per anar als seus comuns, aquests eren els públics, i això és el que es diu el costumari català, que és una font de dret, que per tant s'ha d'aplicar. I el que sí que es diu el Codi Civil, que el propietari d'un terreny té dret a tancar-lo, per tant, si tinc dret a tancar el meu terreny, tinc dret a tancar els camins que hi ha dintre el meu terreny. Això és la prova del nou, per tant, hi ha una norma que sí que ens regula aquest dret de propietat.
1: I d'altra banda, ara parlaves també de que la gent, amb el pas dels anys, ha anat diversificant el com utilitza la natura i per què hi va, i cada vegada més, no? I ara és molt extesa en tota la societat, el anar a fer esport, el anar a fer rutes de muntanya, llavors hi ha aplicacions com Wikiloc o ara Strava, no?, que l'utilitza molta gent per anar a córrer o a caminar, que han massificat rutes, que passen per l'interior de finques, fins i tot privades, sense cap mena de permís, i no sé quines conseqüències legals o de responsabilitat té això per pel propietari.
2: Clar, aquestes aplicacions nosaltres hi hem adreçat, i ens diu, nosaltres som una aplicació que és un suport que donem, i cadascú hi penja la ruta que vol per allà on t'ha passat. Nosaltres, diuen, no som responsables d'aquestes rutes, això tot d'hora acabarà els jutjats, però avui encara no hi ha anat això, i ells diuen, nosaltres, cadascú és responsable. Per tant, jo quan veig una ruta en el Wikiloc, en el Strava i tal, veig per allà on t'ha passat una determinada persona en bicicleta, a peu, el que sigui, i jo m'estic creient que aquest senyor ho ha fet bé. Ara tu imagina't que jo entro en contradirecció a Barcelona, passant per la Gran Via al revés, però no només poden passar els taxis, etc. El fet que això m'ho marqui Wikiloc no dona dret a qualsevol que vegi aquesta aplicació i que vegi aquesta recorregut en vehicle en direcció contrària pel carrer Aragó de Barcelona, no dona dret a tothom a passar-hi. Per tant, regirà, abans que el Wikiloc, regirà la normativa d'aquell carrer. En aquest cas, és exactament el mateix. No regeix el Wikiloc i tal, que és un suport informàtic que poden utilitzar determinades persones, però el que regeix de veritat són les normes que hi ha imposades pel propietari, que és qui legítimament pot posar-ho. De la mateixa manera que els ajuntaments, a través de les seves ordenances, es regulen l'ús dels camins públics. I també ens diuen, escolti'm, per aquest camí s'hi pot passar en vehicle, no s'hi pot passar, etc. Penseu, per últim, en els espais naturals, cada vegada més hi ha més normatives restrictives al seu accés. Per anar al Puigmal, per entendre'ns, abans es podia accedir amb cotxe, fins a dalt de tot el deixaves, ara l'has de deixar una hora abans. Per què? Doncs perquè per aquesta massificació s'intenten posar traves, i així ens podien anar veient infinitats de llocs, infinitat de normes que han posat de protecció dels espais naturals els propis organismes administratius, i que no era altra cosa que l'exercici d'aquesta sobirania que té l'administració respecte als seus espais. Doncs els propietaris privats, tres quarts del mateix, tenim la sobirania i tenim el dret a poder regular l'ús dels nostres camins, que torno a dir que sempre ha sigut un ús acurat i tolerat i consentit, fins que han arribat les massificacions, els abusos, aquestes proves que es fan sense avisar en 500 persones, sí, tirant pedres, passant i tirant papers, tirant ampolletes de plàstic, passant per sobre els camps sembrats, amb els gossos deslligats que fan mal en els ramats, etc, etc. Aquest és el problema que hi ha avui i que hem de regular, i amb una norma o amb sentit comú, que és el que falta en la nostra societat.
1: I aprofitant, Jordi, que també exerceixes d'advocat, si un excursionista, un volataire, per exemple, o un ciclista pateix un accident o una caiguda dins d'un camí que està dins d'una propietat privada, de qui és responsabilitat civil? Ha de respondre el propietari en aquest cas?
2: El Codi Civil, el que diu, el propietari d'un arbre és propietari dels danys que causa. si aquests arbres que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament de Tordera cauen a sobre el cap d'algú, és l'Ajuntament de Tordera qui ha de pagar. Si algú s'entrebanca amb un forat que tinc aquí al carrer, que passa per aquí davant de la ràdio de Tordera, és l'Ajuntament que per mal manteniment hauria de pagar. Això passaria exactament mateix també amb altres propietats. Fixeu-vos, per exemple, si no per la Nacional 2, perquè ara estan apedaçant tant els talusos al costat de la carretera, perquè quan cau una pedra sobre un cotxe, el responsable és el titular d'aquella carretera. Amb els camins privats passa exactament el mateix. Per això cada vegada més hi ha més reticències a que hi passi determinades persones, a que se'n faci un ús desacurat, i que quan s'hi fa una prova s'exigeix que hi hagin assegurances, és a dir, que algú es faci responsable d'aquella gent que, en benefici dels organitzadors de la prova, estan passant per dintre de casa nostra. Per això, precisament per evitar aquests problemes, hem tingut molts de problemes amb els boletaires, que arriben al cotxe, el posen sobre un sembrat, que se'n van a buscar bolets sense demanar permís. Ja sabeu que en aquests moments hi ha molt de robatori, de llentiscle, de pinyes, de bruc, però colles organitzades que van amb furgonetes, aparquen un tabon i comencen a tallar i tal. Aquest és un problema de la nostra societat que tenim avui i no s'està regulant. Ara ha sortit una ordre del Departament de la Generalitat, del Departament d'Agricultura, sobre el llentiscle, i doncs la manera de seguir, perquè el llentiscle per poder anar a tallar doncs necessita autorització del propietari. Coses tan comuns com aquestes a ningú se li acudia fa 50 anys entrar en una finca, anar a buscar pinyes sense anar permís al propietari. I en canvi avui no és que demani permís, és que venen colles organitzades i deixen els pobres nois africans a dalt d'un pi picant amb un pal al costat d'una línia elèctrica, que de quan en quan per sort queda algun de sucre arrimat. Aquests són els problemes que tenim,
1: Jordi. I ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps,
2: perdona, que m'enrotllo.
1: No pateixis, no, si és molt interessant, l'únic que no tenim més temps dins del programa. Breument, per tant, amb tota aquesta problemàtica que hi ha, que ja fa temps que el Consorci Forestal de Catalunya ho adverteix, per tu personalment, quin seria la solució? Clar, hi ha molts matisos, però la solució ideal per garantir la supervivència del medi rural i que tothom hi surti guanyant, o almenys ningú perdent, en la mesura del que sigui possible.
2: El pacte. Hi ha hagut municipis que hi ha hagut una, entre cometes, situació conflictiva entre els ajuntaments, que al moment de fer inventari s'han atribuït tots els camins com a propietats públiques, etc. I això ha generat molta conflictivitat. Nosaltres el que suggerim, i amb l'Ajuntament de Tordera, per exemple, ho hem fet, i ho hem fet diverses vegades, que és arribar a convenis d'utilització pública de camins privats, reconeixent aquesta titularitat privada. Aquest és un dels mecanismes. Tenim una altra llei, que és la llei d'accés al medi natural amb el accés motoritzat al medi natural, que preveu unes comissions paritàries per tal de fixar quin tipus de vialitat hi ha en els espais oberts. Uns de primera necessitat, que hi pugui accedir tothom, els altres que no només sigui pels propietaris de les zones, etc. Això, per exemple, jo soc del comissió d'aquí del Maresme designat pel sector forestal, i em van designar fa un any i encara no ens han ni citat. És un tema urgent. Hi ha una massificació patent i flagrant aquí en el Montnegre Corredor que l'hem de regular, i l'hem de regular amb el pacte, que els propietaris estem disposats a arribar a acords, però sapiguem en cada moment qui és responsable de cada cosa, perquè no passa el que tu has dit, que al final n'és responsable un propietari que està disgust amb la situació perquè alguns estan fent un ús desacurat d'aquests espais privats.
1: Sí, exacte, al final també depèn de cadascú de ser conscient del que fa, i si tothom fes bé les coses, probablement la solució ja s'hauria dut a terme fa temps, o no caldria proposar noves solucions. Jordi Salvanyà, doctor en dret advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresme, i veure si d'aquí no gaire temps es soluciona tota aquesta problemàtica.
2: Moltíssimes gràcies per trucar-ho.
0: Seguim en directe a l'Ona Maresme, moment del tal dia com avui, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
0: Molt bé, tu què tal, Martí?
3: Bé, a punt de dir-te qui fa anys avui, que ahir en el tal dia no vam poder felicitar ningú, així que avui sí que tenim unes quantes persones per felicitar.
0: Doncs va, som-hi, qui fa anys?
3: Vinga, comencem per la cantant australiana Kylie Minogue, el cantant i guitarrista de rock John Fogerty, l'actriu francesa Alexa Dávalos, o, per exemple, els jugadors de futbol Kyle Walker i Alexandre Lacazette. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs força gent avui fa anys, un 28 de maig. I avui és el Dia Mundial o Internacional de...
3: Avui és el Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el Dia Internacional de l'Hamburguesa o bé el Dia Mundial del Gos Sense Raça. Així que també uns quants aniversaris i uns quants dies mundials. Avui
0: per tant, Dia Mundial de la Salut de les Dones, de la Higiene Menstrual, de l'Hamburguesa i del Gos Sense Raça. D'aquests dies mundials, a quin t'afegeixes, Martí?
3: Clar.
0: Per celebrar avui.
3: Home, diria el de la salut de les dones, no? Perquè, bueno, al final...
0: O el de l'hamburguesa.
3: Home, no ho fotem. Si poso per sobre...
0: O el de la higiene menstrual.
3: Una hamburguesa. Clar, he dubtat si a veure què quedava millor, si dir la higiene menstrual o la salut de les dones. Però, bueno, em quedo amb la salut de les dones, tot i que, bueno, tots els dies són aquí benvinguts.
0: I el gos sense raça, és a dir, el gos petaner, no?, de tota la vida. Tu tens un gos, però és de raça. Que es diu...
3: Com es diu? Es diu Floc, que és un carlino, aquest... de Men in Black, que en tenen un, bueno...
0: Sí, jo li vaig dir Nevat o què més?
3: Ai, recordo... no sé com li vas dir... Ai, no ho sé, però si li dius de tots els noms, menys Floc.
0: Sí.
3: Bueno, ell com no s'entera, doncs li pots dir com vulguis.
0: Molt bé. I avui, doncs, també fem el tal dia com avui, però de l'any 1908.
3: Correcte, ens anem uns quants anys enrere i va ser quan va néixer Ian Fleming, el creador de l'agent 007 James Bond. Va crear el personatge de James Bond inspirant-se en la seva experiència com a oficial d'intel·ligència naval britànic durant la Segona Guerra Mundial. Abans de ser novel·lista, Fleming va treballar com a periodista, corredor de borsa i espia, una trajectòria que va influir molt en el que van acabar sent les seves històries més famoses.
0: Perfecte. I què més ens pots explicar?
3: Del mateix Fleming o passo al següent?
0: El que tu vulguis. Manes tu,
3: no,
0: manes
3: tu. Saps què m'ha passat? Que em pensava que ja s'havia acabat l'efemèride, però veig que encara hi ha més informació.
0: Doncs
3: així
0: segueix.
3: Que, vinga, va, ràpid. El 1953 va publicar Ian Fleming, Casino Royale, on apareix per primer cop l'agent 007. Un personatge elegant, fred i aventurer. Bond representava l'ideal de vida que Fleming hauria volgut tenir, que és de luxe, acció, viatges i sofisticació. Les novel·les van tenir un èxit mundial i van convertir el personatge de James Bond en un dels més famosos de la literatura i posteriorment al cinema. A dia d'avui ja s'han fet un total de 25 pel·lícules amb 6 actors diferents. L'últim, Daniel Craig.
0: En Daniel Craig és el meu James Bond favorit, per mi és el millor, i no sé si li poses cara, tu, Martí, és l'últim, és el més recent.
3: És que no sóc gaire de pel·lícules, jo, per tant, ara em pilles una mica, però mira, l'estic buscant i ara sí, ara sí, que et diria que s'assembla una mica a Vladimir Putin, pot ser, o què? O m'estic ficant ara
0: en un
3: fregall.
0: Té cara rus, és veritat, però
3: sí,
0: mira, no sé, el trobo supersexy.
3: Bueno, mira, per gustos colors, suposo.
0: Va, anem amb l'efemèride musical, Martí.
3: Som-hi, ens anem cap al 2013, ara una mica més recent, i és que John Fogerty va publicar el disc anomenat Growth A Song For Everyone. És un disc especial perquè Fogerty reviu clàssics de la seva trajectòria, tant de la seva etapa en solitari com la banda Creedence Clearwater Revival, no sé si ho he dit bé.
0: Revival,
3: molt bé. I el reinterpreten en col·laboració amb altres artistes. I apareixen, per exemple, versions compartides amb noms com Bob Seger, Foo Fighters o Miranda Lambert. Escoltem de fons la cançó Proud Mary, també versionada per la cantant Tina Turner.
0: Molt bé, veig que en Sergi li agrada molt aquesta cançó. Sergi Ferrer, et tenim per aquí disponible.
4: Em teniu escoltant-vos amb moltes ganes, a més.
0: Perquè és un temazo.
4: Perquè Creedence Clearwater Revival és una de les bandes per antonomàcia del rock estadounidenc i del rock en general. Van durar només 5 anys, però són espectaculars.
0: Molt bé, doncs Martí, què et sembla tu aquesta banda?
3: Bé, prou animada. Jo sempre dono una mica la meva opinió verge, de que tenim en Sergi, que és el nostre expert, i jo una mica, bueno, tal com em sona, jo et diria que bé, m'agraden.
0: Molt bé, doncs si us sembla els dos anem a escoltar música d'aquesta banda de rock, sí. Com bé has dit tu, Sergi, van durar només 5 anys, eh? Poca vida.
4: 5 anyets, sí.
0: I com és que es van dissoldre, ho saps?
4: Bueno, perquè en John Fogerty anava per la seva banda, ja, a dins hi havia el germà Tom Fogerty i discutien bastant, però van ser 5 anys genials.
0: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots dos. Fins ara.
4: Fins ara.
3: Fins ara.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: La imagen lo dice todo. Panorama
12: terrible, apocalíptico.
11: Persona que logró...
13: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no?

0: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 18.000 euros pels municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls, Malgrat de Mar també forma part de la llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A més d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. Es beneficiaran també Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada, segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells. S'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6 i 11.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: 107.7 FM. Ràdio Palafolls.
2: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'avui dijous, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca de la mà d'en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem en l'article del Punt Diari del 1985, article que destacava que Santa Susana ja podia començar les obres dels espigons submergits després d'anys on el projecte doncs estava encallat. La concessió d'una subvenció de 20 milions de pessetes doncs va fer desencallar aquest projecte de construcció de 4 espigons submergits a la costa de Santa Susana. En concret, feia 5 anys des que el municipi maresmenc va elaborar el projecte i des de llavors els retards per la seva realització van ser una constant. Un d'aquests obstacles va ser la intenció del nostre conegut Mopo d'escurçar un espigó a Malgrat, a manera d'experiència per tal d'evitar la inversió de 150 milions de pessetes que costa la defensa de Santa Susana. L'escurçament de l'espigó podria afavorir la regeneració d'aquesta platja de Santa Susana. L'oposició malgratenca a aquesta idea es mantenia fins poc abans en què el Mopo va decidir doncs decidir en les seves intencions. Amb aquest tema resolt, ja només quedava pendent la llum verda definitiva per l'adjudicació del projecte. En principi, i arran de l'incendi de la temperatura de la temporada turística, abans, diguem-ho bé, en principi i arran de l'inici de la temporada turística, ara sí, la construcció dels espigons no es duria a terme fins al mes d'octubre, malgrat que ja s'estaven realitzant algunes obres prèvies, com ara l'abocament de sorra a les zones més afectades, tots pendents, doncs, de la temporada de platja d'aquell any 85, Gemma.
3: Molt bé, Jordi, disculpa, perquè és que en Joan li ha fet gràcia la paraula Mopo i m'ha dit pel micròfon Mopo.
4: Era Ministeri, a veure si me'n recordo, Ministeri d'Obres Públiques, si no m'equivoco, Ho deia, vale. Perquè és un constant, també, en aquesta hemeroteca i, òbviament, a vegades aquestes sigles fan gràcia, no passa
3: clar,
4: res.
3: Clar, no, però potser penses que li fa gràcia a aquesta tia, no? Sí, però clar, ha estat això que mira, que no m'ho esperava. Jordi, gràcies com sempre.
4: A tu, Gemma, fins ara, gràcies.
3: Fins ara.

0: I ara arriba la nostra secció de moda amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista. I amb l'arribada del bon temps també comença la temporada de casaments i amb ella els dubtes que segueixen sobre la taula. Es pot anar vestit de negre? El blanc està prohibit pel que fa a les convidades? I el vermell? Potser hi ha normes o codis no escrits que serveixen per no eclipsar la núvia i avui doncs volem sortir-ne de dubtes amb la Judit. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està? Com va això?
1: Molt bé. Molta calor, com tothom, suposo.
0: Sí, molta.
1: Fa una calda que flipa, s'ha fet un canvi de cop i volta que ja no veus. Però molt bé, la veritat.
0: Molt bé. Judit, comencem la secció. En primer lloc, volem saber si hi ha un codi invisible a l'hora de vestir-se per a un casament.
1: Hi ha un codi bastant, bueno, que jo crec que ja és, a part de tradició, és per, com, jo crec que és protocolar i que és el que has dit tu, que és no anar de blanc a un casament. Uh-huh. A no ser que a la invitació diguin boda ibisenca, tothom de blanc. Que clar. Això

0: i anaven quatre noies més i totes amigues de la Núbia, i la Núbia, de fet, elles eren dames d'honor i anaven vermelles. Vull dir, el que et vull dir és que el color vermell ja no és tant el protagonisme, al final ella va com de princesa, va vestida d'una altra manera. Nosaltres no ens posem un vestit de princesa de color vermell, saps?
1: Ja. Saps què vaig escoltar?
0: Vestit... Digues.
1: No, clar, potser és un bulo, no? Però vaig escoltar que el color vermell significa que t'agradaria, doncs, enrotllar-te amb el nuvi.
0: Doncs si és així,
1: o robar-li el nuvi a la nòvia.
0: No sé, jo no m'havia escoltat mai, però si és així, perdó a la nòvia que va a casa meva, però era la intenció ni de conya, saps? És com lo de la, com lo de la pinya al Mercadona, no?
1: Sí. No.
0: Ostres, que bo.
1: Em va sortir un reel, va ser un reel d'Instagram, que una noia deia, no vagis, o sigui, anava doncs a diferents colors i hi havia un text que deia, doncs, si vas a color vermell significa això. Clar, jo fa anys enrere vaig anar al meu primer casament, vaig anar amb un vestit fet a mesura de color vermell que em va costar un paston, i penso, ostres, ho arribo a saber en aquell moment i segurament no hagués escollit el vermell,
0: No, clar, jo tampoc. Jo si arribo a saber això que tu vas dir, tampoc ho faria, és el mateix que el del blanc.
1: Ja,
0: però bueno, no sé, és com el del negre, jo que sé, el negre per mi és elegant. Si vas a una boda tarda-nit, que és d'aquestes, és un vestit, és una cosa elegant, el negre. Sí que és veritat que el negre, com que nosaltres a la nostra cultura el tenim molt lligat al dol, diu, mira, s'ha posat de luto per ir a la boda, no? Però, però en teoria no, o sigui, en realitat no és veritat. Però bueno, i de fet pensa que hi ha colors, això depèn de la cultura, perquè al Japó és el dol és blanc.
1: Sí,
0: saps?
1: Clar.
0: Llavors imagina't, o sigui, jo no sé els nuvis allà com van, però no van com nosaltres ni de conya, segur.
1: Clar, no.
0: Llavors has de pensar que tot és molt cultural i molt de coses d'aquí, de iaies, no? Que han anat passant de iaies a filles i a netes i han saltat en generacions.
1: Has comentat també el tema d'anar doncs, que una convidada vagi de blanc, i si no és un blanc i és més un beige, un blanc trencat, encara
0: jo,
1: també...
0: Jo, a mi em trenca això ja, eh? Jo penso que per anar als casaments, consell meu és no aneu amb aquests colors, aneu amb colors, hi ha molts colors, ostres. Tenim totes les games de blaus, de verds, de limes, de vermells, de taronges, de colors calder. És que hi ha milers de colors, marrons, o sigui, hi ha colors molt bonics que pots posar, morats, però és que el color blanc beige, és que un vestit de núvia pot ser beige.
1: Clar.
0: De fet, un vestit de núvia, t'estic parlant de vestits de núvia tradicionals, d'aquests de quan van a l'església, perquè jo he vist vestits de núvia, jo he vist color, és que uns colors preciosos hi ha en lima, o sigui, la núvia passa del blanc, saps? Això també t'ho dic. Per això et dic que jo crec que si la núvia ja va d'un altre color, jo crec que el que farà és posar en la seva targeta, posarà, bueno, com li dirà, evitar el color tal. Una de les últimes que vaig anar també, jo anava de color blau, en una vaig anar blava i a l'altra vaig anar... Ah, no, amb els dos vaig anar blava, però vaig canviar el mateix vestit, que era molt maco, amb un blau elèctric, blau azafates, de blau clay.
1: Sí.
0: I el vaig canviar, vaig canviar els complements. En una vaig anar tota de vermell, els complements, i en l'altra era el camp, el vaig portar amb mimbre i amb espardenya, saps? Jo es quedava superbé, perquè en el que era més pijo era com en vermell, amb una sandàlia que tinc que ser una esgoia, de l'edició Goya, de les hispanites supermaques, amb el bolsit, bla, bla, bla, bla, i l'altra era més de campestre. I el que volia dir, no sé per què et deia això tota xula, jo ara t'havia dit.
1: Ah,
0: sí, és que la Núbia ens va enviar, sí, perdona, la Núbia ens va enviar la seva invitació virtual, perquè es fa tot per WhatsApp, que és amb música, explicant el puest i tot això, que no es podia anar de color ni blanc ni esmeralda. Color verd esmeralda.
1: I
0: és que ella li agrada molt les maragdes, i les seves dames d'honor, que la filla, la fillastra i les amigues, anaven de color verd maragda.
1: Ah, val, per
0: i tant, llavors ella volia que ningú n'és blanc, evidentment, i que ningú de la seva, que ningú pogués fer, que es pogués colar en el grup de les dames d'honor, com si diguéssim.
1: Clar, però ja aquesta, o sigui, potser és un aparentès, no?, que no s'ha d'anar de blanc, però clar, si una persona específica no vagis de blanc, és potser perquè es pensa que, doncs, que algú és capaç, no?, de fer-ho.
0: És que jo crec que hi ha gent que ho ha fet, eh?
1: Clar.
0: O el que has dit tu d'un beix, i és que ja tan panxa, saps? O ara que hi ha aquests vestits lenceros que brillen,
1: sí,
0: i agafa un color perla molt claret i sembla que vagis vestida de núvia.
1: Quines...
0: Mira, no s'ha posat el vestit de núvia, però s'ha posat el d'anar a dormir de la núvia.
1: Sí, o saps que es porten ara, avui en dia, ens ha anat una mica no al cap amb el tema dels casaments.
0: Sí.
1: Les núvies no tenen un vestit, en tenen dos, tres i quatre, si cal.
0: Sí, bueno. Sí.
1: Clar, potser més que cap a la nit, no cap a la festa, el vestit que trien potser sí que és un color, doncs, més beige, més cru, més xampany.
0: Sí, ja no diuen res, això ja no diuen

0: Però sempre és amb la gama de núvia, eh?
1: Sí. I pel
0: sempre
1: que fa
0: és amb la gama de núvia.
1: a les tendències de convidada, què creus que
0: Mira,
1: està de moda?
0: Jo et dic, els trajes de bodes també tenen evidentment tendències, també es fa coses, però la veritat és que jo el que m'he donat compte amb el temps és que jo, és que ja no es porten, per exemple, de noia, de la convidada no va de princesa. O sigui, abans hi havia unes que eren com un corte molt imperial, no? Que podies anar amb faldilles així de vol, però de vol amb volum i tal. Això no es porta gens ni mica. Ara les convidades ens hem basat més en si la boda és de matí, de migdia matí, migdia tarda, tarda nit, saps? Ara, depenent d'aquestes tres coses, ja saps, si portes uns vestits molt més de tipus, doncs si és al matí o les BBC, que diuen, no, les bodes van bautizos i comuniones, si és de matí, doncs pots anar amb alguna mitja cameta, pots anar amb un mono, un mono, és que els monos són molt elegants i queden superbé per totes les coses que vulguis, no? Pots anar amb roba una mica més curta, mai minifalda, normalment és pel Juno i així, bueno, mai minifalda, això ho he dit ara jo com que no, pots anar amb minifalda, però normalment els vestits del casament són amb pel genoll.
1: És veritat, jo mai n'he vist, sí. Casament amb una persona amb minifalda, mai.
0: Parlem, llavors ara us explico, com que el casament va molt pel tema del protocol, és que no és correcte anar molt curt. Queda bé i queda millor, penseu, jo us ho dic, que és veritat, que els vestits aquests d'anar al casament queden molt bonics, que quedin o pel genoll o per sota del genoll en forma de llapis, saps aquests que són més senyidets?
1: Sí.
0: Queden preciosos, i també els que queden molt bé són els plissats amb vol, que aquest any es du molt això, també parlem de tendències. Jo he estat fent reels per l'altra feina de convidada perfecta i els tres looks que triava la noia que sortia en el meu vídeo, que els vam triar juntes, era un que era per una boda de matí, un que era mig tard de nit i un altre que era per la nit total, no? Clar, la nit total era d'un punt gris fosc tipus negre amb un brillantet, feia un brilli-brilli molt mono i era llarguet així per sota de mitja cama, o sigui, no arribava als turmells, però quasi amb uns talons, bossa, d'arreglar i tal. El de la tarda a nit era preciós, que d'un color com pomelo, perquè m'entenguis, un color però més, bueno, pomelo, bueno, sí, un frambuesa, és una cosa, un color molt bonic, entre un taronja i un vermell, però molt maco, i era com d'un teixit arrugat, i també era per mitja cama, no era ningú llarg fins als turmells, però era mitja cama, de tirantet així arrugadet, i portat amb un complement que era unes ales de papallona de la mateixa roba, saps?
1: Sí.
0: I després el del matí era un lencero llarg, aquest era llarg, però pels colors feia més de mig matí. Vull dir, vam canviar l'ordre, que podria anar a la tarda, que podria ser per una pool party, o sigui, són vestits que al final, els vestits d'avui en dia de cerimònia, jo si voleu el consell, que jo això sempre ho dic, és intenteu agafar un vestit que després us el podeu posar. Per què ho dic això? Perquè si ens comprem el típic vestit de madrina de boda, clar, una cosa és que s'acasi el teu fill o ells de madrina de boda, clar. I jo sé que si és una pasta amb el vestit, que fan un vestit que ja no te'l poses mai més a la vida perquè es queda guardat a l'armari.
1: És el que em va passar a mi, que clar, un vestit que no te'l pots, o sigui, no me'l puc posar enlloc, a no ser que sigui per presentar-me a Miss Espanya.
0: Mira,
1: no podem
0: fer el certamen Miss Zona Maresme
1: i... Miss Maresme.
0: I fem un certamen virtual que la gent envia les fotos amb els seus trajes de boda i fem un concurs aquí més o més votat. Mira, la cosa és aquesta, jo penso que han de ser coses que siguin assequibles. Jo, per exemple, el meu vestit aquest de Pedro del Hierro, que és blau fosc, que és molt maco, aquest blau elèctric que vaig posar l'any passat, per mi aquell vestit era molt... Després et passo una foto perquè el vegis. Era molt, molt, molt, molt bonic, i aquest vestit ara, després amb una sandàlia més curteta o amb unes espardenyes d'aquestes d'estiu i tal, jo me'l puc posar per anar un diumenge a passejar per el port de Mataró, saps? Que sí que t'arregla, però és que qualsevol cosa que et posis que és una miqueta més mona, l'estiu sempre se'ns veu més arreglada. És contradictori, eh? Acostumem a anar més fresquetes i tal, però se'ns veu més arreglades perquè anem amb vestidets.
1: Clar.
0: Ens posem més altes, però ens posem aquestes espardenyetes amb el taló, saps? I llavors, no sé, jo penso que hauríem de tirar per això, per roba així. Com a tendència he vist que molts metàl·lics, també els colors metàl·lics estan també tirant a les bodes, no per la núvia, sinó per les convidades, però és això, com amb vestits llancers, saps? Coses així.
1: Tema complements, Judit, per exemple, si el casament és de dia, es pot dur ulleres de sol? Això és una cosa que no desconec.
0: Sí. Sí, es pot dur ulleres de sol. De fet, si fos de dia ens podíem portar gorro i tot sombrero. O sigui...
1: Clar, clar.
0: I més ara que s'estan posant de moda tant les bodes, els casaments que es fan als jardins, que es fan més a l'americana, no? Que fan les noces en el jardí, tota la gent allà assegut i surt allà tothom allà amb el solano, que jo amb un paraigües allà tots amb paraigües perquè et cagues del sol de la calor que fa. És que és horrible, perquè entre maquillatge, peluqueria i vestit estàs allà suant la gota gorda i dius, vale, molt maco el casament, però anem a feu-lo a les 8 de la tarda, saps?
1: Ja, perquè fa massa calor.
0: I no caigui el sol i que no et piguin els mosquits, és que és horrible, en sèrio, en veritat. Pensa-ho, és super raro, però bueno, està bé. Uh-huh. Tinc ganes de que em convidin a un casament a la platja.
1: Sí, perquè l'estètica canvia completament, no? Entenem que
0: ha de ser molt xulo. Clar. Ha de ser molt xulo que et diguin, perquè a més en les bodes de platja normalment hi ha els mateixos nuvis que et posen xancletes. Mm. Com a, quan arribes i ja és com més desinhibit, però molt que vagis arreglat sempre aniràs més cuqui, no? No sé, és diferent, ha de ser molt xulo.
1: Sí, seguim parlant de l'hora de vestir-nos, no? Quan ens conviden a un esdeveniment d'aquesta mena, quins errors creus que comet la gent més sovint?
0: Jo penso que els colors. Mm-hmm. Els colors, i moltes vegades el fet de que es pensen que han de portar el bolso a joc amb les sabates.
1: Ah, això no és
0: això
1: així.
0: És una... És que això és una cosa del segle de fa segle i mig, saps? Uh-huh. Abans la gent es forrava les sabates del mateix color que el bolso. Això no es porta ja. Uh-huh. No, això no es porta. Tu pots anar tranquil·lament amb una... Pots fer un guinyo a les sabates. Si portes una sandàlia, doncs dur que té de color vermell, ben maca, no sé què, i dus a la teva bossa, a lo millor el bolso és neutre, doncs li pots posar un llaç o alguna cosa del color de les sabates si tu vols. Però és que no cal, saps? És que... abans la gent es vestia molt com una bandera, no? Els colors molt marcats i que faci tot joc entre si. Ara no cal, ara cal doncs que tingui una concordància estètica i que estèticament quedi xulo, eh? Mm-hmm. A mi és que m'agrada molt, i jo crec que els errors que cometen a vegades és que es volen posar... Mira, error número 1, la comoditat. La gent no pensa en la comoditat, la gent pensa en anar super extremat, super que se'n vegi molt bé, que super... Senyores, que són, i no dic senyors, però els senyors no ho fan, senyores, que no sou les protagonistes vosaltres.
1: Clar.
0: Arregleu-se, posa guapa, que estàs guapa igual, i ja està. La protagonista és la nòvia i has de quedar-te en un segon, tercer i quart on et toqui. I no vagis amb aquests talons que no pots caminar, és que no sabeu caminar, és que no en sabeu, però és que és normal, perquè no caminem tots els dies amb un taló d'un pam.
1: No, clar.
0: Llavors no pots portar aquesta sabata durant 8 hores d'un casament, que et destrosses els peus i acabes que no pots ni caminar.
1: Fins ara, Judit, ens hem centrat en les dones, en com anem vestides, sí, nosaltres, però els homes, com creus que haurien d'anar vestits a un casament? Tenen més llibertat o estan, doncs, tenen menys marge de vestir?
0: Depèn, mira, és depèn del tipus de casament. Si és un casament molt protocolar i molt tal, és una putada, pobrets, perquè han d'anar amb l'americana tota l'estona posada. Això, i estan allà a la taula sentats i estan amb una calor, pobres, que dius, uau, si és l'estiu amb la corbata o amb la pajarita o com sigui. Si és un casament més desenfadat, un casament per anar arreglat, tu pots anar arreglat. Jo m'agrada molt vestir els homes, ho he dit sempre, eh? Jo sóc estilista de moda, d'home i de dona, o sigui... A les dones les he vestit molt, però és que els homes també. I he vestit a molts companys i molts amics i gent i clients que m'han contactat per anar a casaments, que em poso, Judit, no sé què posar-me. I no vull anar amb la meva nòvia perquè, tal qual, eh? Perquè em farà ficar un trajet de llos, jo. Clar, tu te'n recordes del rotllo hipster que hi havia?
1: Sí.
0: Que la gent... Bueno, doncs als nois els agrada molt aquest tema. O el rotllo Peaky Blinders, saps? O sigui... vestir-se com una miqueta antics però cookies. Llavors no van vestir tant amb l'americana i tal, poden un pantaló de pinces xulo, a lo millor porten tirants si els agrada, amb una camisa maca,
1: un xaleco,
0: saps? I llavors, clar, poden anar amb una armilla també. Mm-hmm. Llavors la jaqueta ja et passa un segon pla,
1: clar,
0: entens?
1: Sí.
0: Llavors, i van supermacos perquè els queden molt bé, eh?
1: I la pajarita? Superbé.
0: La pajarita queda molt bé, semblen monchitos que dic jo, però els queda molt bé, realment els queda molt bé. Una pajarita és molt maca, i si la saps portar en gràcia té molta conya. Però si realment no vols pajarita, que a vegades els diuen en la mateixa invitació, diuen cavalleros, i els diuen smoking i pajarita, i això l'has fet a bon.
1: Clar.
0: O traje, si et diuen, condicionen d'aquesta manera. El que passa que normalment els casaments que acostumem a anar a nosaltres són de gent, familiars, amics, i el que no volen és putes, perdó, fer-nos a comprar diners. O sigui, fins a gastar excessius diners per al casament. Ells volen disfrutar de nosaltres, i llavors ens diuen, poseu-vos guapos, guapes, però eviteu aquest color i la tal, o no et demanen etiqueta com abans, saps? Quan et diuen se requiere etiqueta, dius, buah, pues ja l'hem fet a bona, perquè llavors t'has d'anar a llogar un traje o te'l compres. però ja te'n compres un que sàpigues que no t'engreixaràs més i que tens un smoking, perquè això és una... és caríssim.
1: I sabata? Quina sabata haurien de dur? Perquè crec que...
0: Els homes.
1: Clar, esportiva està completament prohibida, no?
0: Sí, però hi ha molts casaments que són així de nois que els fan més informals o així, o que es fan al camp, que aquí et donen facilitats a tope. Consell, si et fan anar al camp, nois, bambes, no passa res. És que no passa res. O tipus panamajac o així, però de sabata, o tipus Timberland sabata, que són més desenfadades, saps? Uh-huh. No tant com una sabata dura d'anar a treballar d'executiu, això no. És el que es porta normalment, però intentem que no, si no, en un altre espai. I les noies, sobretot, si us conviden a la platja o us conviden a la muntanya, a un casament, no us poseu talons.
1: No, clar.
0: Amb els talons us trencareu els turmells, poseu-se cunyes. Mm-hmm. Algú que tingui cunya, perquè la cunya camines per la gespa.
1: Clar, és més pla, no?
0: És que si no, acabes destrossant la sabata, se't queda la sabata feta amb malbé, et fas mal tu, tota l'estona estàs clavant el peu a terra.
1: Més plataforma, també, cosa... no?
0: Clar, una plataforma, una cunya, per això t'ho deia, sí, un tipus plataforma, que per això et deia, si és el camp, les que són d'espart són molt maques, les d'ara. Mm. I pots anar amb una d'aquestes, no has d'anar exageradament alta i vas bé i estàs còmode. I el consell d'or, totes, i els nois també, si estreneu sabates, intenteu no estrenar sabates el dia del casament, que això és una altra cosa bastant comú que passa.
1: Clar.
0: Que és consell també per núvia. Hola, núvia, si et vas a casar, no et deixis la sabata pel mateix dia del casament, vés-te-la posant per casa. Mm. Ves caminant amb la sabata, perquè és que no et faràs pols als peus. Clar. I no entres al teu dia.
1: Estrenar sabates sí. És complicat, eh?
0: Clar, i després tots anem amb les bambes o alguna cosa al bolso.
1: Sí, per si no aguantem, no?
0: No, clar, i al final acabes ballant amb les, tothom amb les Converse o amb les Vans i no passa bé, saps? I està tot permès.
1: Clar.
0: Vull dir que al final el que es tracta és passar una bona estona i està bé, però clar, penseu ja en el que vull estar còmode. És que penseu, vaig guapa, però vull estar còmode.
1: Mm-hmm. Judit, m'han entrat ganes ara de també que em convidin a un casament i aplicar aquests consells de moda.
0: Bueno, jo no em caso de moment, perquè no, però si em caso algun dia, pues ja et convido. I
1: ai, que bé.
0: ens fem un 50-50 aquí.
1: Jo ho faig molt, això, també quan jo, mira, de moment parella ni en tinc, o sigui, per tant el casament queda lluny, però sempre dic, si em caso, convido tothom. Saps?
0: Home, sí. Clar, és una festa superguai, vamos, és que això és com una boda gitana,
1: sí,
0: per tot
1: sí.
0: Allà, vamos, ha de ser superdivertit.
1: Molt bé, doncs Judit, com sempre, moltes gràcies pel teu coneixement, doncs pel que fa al món de la moda. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
0: Perfecte, una abraçada. Adéu.
1: Adéu. Molt bé, doncs després de parlar de moda, ara és moment de recordar la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
2: Doncs, Gemma, avui us estàvem preguntant quantes feines heu arribat a tenir en un any. I teníem tres opcions, màxim una feina, després també teníem entre una i dues i finalment més de dues. I aquí la sorpresa és que hem tingut un empat a tres, amb un triple empat, amb un 33% dels vots a cadascuna de les opcions que us oferíem.
1: Per tant, no hi ha de moment, fins ara, cap opció guanyadora, eh?
2: No, no hi ha cap opció guanyadora i això demostra que hi ha molta varietat a l'hora de la feina laboral dins de cadascun.
1: Molt bé, doncs Javi, moltes gràcies per recordar-nos la pregunta i nosaltres tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: I l'últim espai del programa d'avui el dediquem a parlar d'aquest incendi a Òrrius i ho fem amb dades actualitzades del tema en qüestió. De moment s'ha emès un comunicat d'actualització de la fase d'alerta de l'Infocat. Es comunica que es manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya en fase d'alerta degut doncs, a aquest incendi, com bé comentàvem, forestal a Òrrius, al Maresme. Tot i que inicialment l'incendi es localitzava a l'exterior de l'empresa Proquinat, finalment ha propagat a les instal·lacions i hores d'ara encara es troba actiu. Degut a la proximitat del municipi d'Òrrius a l'incendi, s'ha enviat una alerta de protecció civil als mòbils ordenant el confinament. Aquest ordre encara continua vigent. Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de l'incendi amb 28 dotacions, entre les quals hi ha 2 mitjans aeris. El sistema d'emergències mèdiques ha realitzat 5 assistències per inhalació de fum a treballadors de l'empresa, totes elles a altes in situ. El telèfon de trucades d'emergència 112 ha rebut un total de 482 trucades relacionades amb l'incendi, déu-n'hi-do, més de 480 trucades, gairebé 500. També s'ha reportat una manca de subministrament elèctric de baixa tensió i la companyia elèctrica ha enviat tècnics al lloc. Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants. S'emetrà de fet un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de la situació d'emergència. I bé, doncs es comenta també que si el vostre municipi disposa de xarxa Rescat, recordin de tenir connectat el terminal. Això pel que fa a les dades que tenim fins ara, no sé si podem parlar amb el cap dels ADFs de Premià de Dalt, en Víctor. Ara, de fet, estem intentant contactar amb ell perquè ens actualitzi aquesta última hora d'aquest incendi que s'ha produït avui al voltant de 2:15 de migdia. Encara ens diuen que no podem parlar amb ell. De fet, intentarem fer una mica de temps a veure si aconseguim parlar amb en Víctor. Companys de l'Ona Maresma, qui hi ha per aquí que pugui doncs, acompanyar-me en aquesta estona?
1: Hola, Gemma, què tal?
2: Bones.
0: Bones, què tal, companys? Com veieu?
3: Aquí m'agrada també.
0: Molt bé, companys, com veieu aquest tema de l'incendi? Us ha agafat doncs, desprevinguts? Una mica doncs, les sensacions que us ha provocat?
3: Doncs bé, jo sincerament no m'ho esperava, però tenint en compte l'augment de les temperatures bestials que hem tingut els darrers dies, que hem passat, hem saltat la primavera i hem passat directament a l'estiu amb la calor que fa, doncs no és d'estranyar, no?, que comencem a tenir perill d'incendis per la zona.
0: Mhm.
1: Sí, sí,
0: Sergi,
1: jo estic amb en Javi, o sigui, ara ja ha hagut un clar canvi de temps que malauradament doncs s'estan veient una mica els primers efectes. No sé, estem tots una mica pendents de com evoluciona la cosa, o sigui, des d'aquí doncs a veure com ens van informant des dels bombers i tothom d'allà del poble, però esperem que no vagi a més.
0: Mm-hmm. No sé sí, si heu vist imatges d'aquest incendi, d'aquesta columna de fum negre, que es pot veure de fet des de Badalona. No sé si des de Calella, Sergi, es pot veure o no.
2: No he tingut temps de mirar. El que sí que, òbviament, estic d'acord amb el que diuen els companys, el fet de que s'apropi l'estiu, no s'apropi les altes temperatures. Jo he arribat a parlar, quan estudiava a la universitat, amb el cap de bombers d'aquí de la Generalitat de Catalunya, i em deia això, no?, que sí que quan s'apropa l'estiu, quan hi ha altes temperatures, s'han de posar mil alarmes en què pot passar això en qualsevol moment, i és una desgràcia, malauradament.
0: Mm-hmm. Doncs bé, encara doncs no tenim disponible aquesta persona que ens havia de respondre doncs als dubtes i informar-nos. De fet, estic parlant amb ell per WhatsApp, m'ha donat l'okay, diu que el podem trucar. El seu telèfon, no sé si potser no és el mateix que tenim doncs apuntat. De fet, és aquest, el 606... Sí, el tenim aquí. L'anava a recitar i l'anava a liar. Bé, companys, a veure, donem un cop de mà, ostres, que no dieu res.
1: Bueno, clar,
0: Martí.
1: Estem tots una mica pendents aquí.
0: Espantats, no?
1: Sí. sí. O sigui, jo també quan he vist que començaves a dir els números he dit, ai Déu meu, que algú la bici, a veure si es ficarà en un merder. Però bueno, a veure.
0: Mira les dades personals dels convidats, Déu-n'hi-do. No, però a veure si tenim sort, que ens agradaria, doncs, mira, el tenim amb nosaltres, en Víctor, de l'ADF de Premià de Dalt. A veure si ens podem escoltar. Víctor, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Com, perdona, és que estàvem fent temps i, sí. I quasi gairebé que dic el teu telèfon en antena, sort que no, que al final no ho he fet.
4: Ah,
0: val. A veure, ara sí, fora bromes, com està evolucionant aquest incendi a aquesta hora, quan gairebé falten 15 minuts per arribar a les 5 de la tarda?
4: Doncs anem a veure, el que és el foc d'indústria podem dir que està estabilitzat. Sí que és veritat que de tant en quant va agafant, recordem que és una nau de parafina, d'espelmes, i de tant en quant va agafant algun dipòsit i alguna deflagració, i és quan estem veient aquestes columnes de fum més grans, recordem que és un derivat del petroli.
0: Uh-huh. Quines dificultats us heu trobat a sobre el terreny?
4: Bueno, realment és la proximitat a massa forestal, a part de la toxicitat del núvol i dels gasos i de més. Des de l'ADF ens estem a la retaguardia, diguéssim, perquè el que són els petits focus secundaris que estan havent-hi s'estan apagant amb mitjans aeris. O sigui, hi ha com un nucli on és el foc d'indústria i la radiació està generant petits focs per la zona boscosa colindant.
0: I quin desplegament hi ha activat ara mateix entre ADF, bombers i altres cossos?
4: Exactament, t'ho sabria dir, però mínim hi ha una trentena de dotacions, mitjans aeris, 5 ADFs, no vull dir integrants, sinó 5 ADFs diferents, 5 unitats diferents, i n'hi ha unes altres 5 a l'espera, perquè, bueno, com sempre dic, les emergències saben quan comencen però no quan acaben, llavors això va per llarg.
0: Uh-huh. I pel que fa al vent, està complicant aquestes tasques d'extinció?
4: No, realment, sí que hi ha un punt de vent, però tampoc estem tenint un vent excessiu. En aquella zona, recordem que aquesta hora, sobretot, el que bufa és marinada i la pròpia serra, el que és la zona de la Mútua, para el propi vent de marinada, que és el que sí que estem notant a Premià de Mar, en aquest cas, per exemple.
0: Si ens fixem en el mapa i ubiquem aquesta fàbrica visualment, veiem que està molt a prop d'habitatges. S'haurien de preocupar les persones que viuen a prop d'aquesta zona o no?
4: Sí, bueno, des de Protecció Civil ja s'ha demanat el que és el confinament, que és estrictament estar dintre dels habitatges i tancar portes i finestres i no sortir. El que és l'escola, l'horari escolar també ha estat cancel·lat, i sobretot això, evitar moviments, perquè sí que hi ha hagut, no sé si exactament, en 5 casos ja que ha tingut el SEM que actuar per inhalacions de gasos.
0: I com es coordinen els voluntaris de les ADFs en una situació com aquesta d'alta complexitat?
4: Doncs, bueno, nosaltres 100%, nosaltres de fet ara estem amb agents rurals, i 100% a l'espera d'instruccions de bombers. Ens posem en mà dels professionals, en aquest cas.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquest confinament, es demana a la població alguna altra precaució?
4: No, sobretot que no surtin al confinament, i evidentment si notessin pico d'ulls, problemes respiratoris i demés, acudir directament al 112 o acudir al sistema al sanitari.
0: Molt bé, doncs Víctor, moltes gràcies per aquesta actualització d'aquest incendi. De moment hem de dir també que s'ha començat a controlar.
4: Sí, està estabilitzat, sobretot el que és la indústria i els focus secundaris, el que és la massa forestal, es van apagant a mesura que va sortint.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma, i bé, que esperem que aquestes tasques d'extinció continuïn favorablement. Doncs bé, gràcies per passar per l'Ona. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, doncs al final hem aconseguit parlar amb en Víctor, a cap dels ADFs de Premià de Dalt, qui ens ha donat l'última hora d'aquest incendi que s'ha originat a Òrrius, en aquesta fàbrica, que de moment ens ha explicat que ja s'ha controlat, i per tant doncs hauríem de seguim pendents encara del tema, però sembla que el risc ara mateix doncs està més controlat. Amb Martí, Sergi i Javi, us tenim per aquí.
1: Per acabar aquests últims
0: minuts de l'Ona Maresma. Déu-n'hi-do, aquest foc. Al principi ha costat que es controlés, o sigui, han estat treballant durant forces hores, i bé, al final celebrem que per fi han pogut doncs controlar-lo.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, mira, ara, si més no, crec que ens ha donat un bri de tranquil·litat al donar-nos aquesta actualització de que estava tot, si més no, controlat. Ara, bueno, precaució per part de la gent d'allà, que es quedi a casa, segons recomanen, i novament, torno a dir, esperem que no vagi a més, però m'he quedat una mica més tranquil ara amb aquesta mini-entrevista.
0: Us animem de fet a visualitzar les imatges, no només les imatges que s'han viralitzat a través de xarxes socials, sinó a buscar doncs aquesta fàbrica en el mapa, en el vostre Google Maps, per poder fer-vos una idea d'un incendi d'aquesta magnitud, lo a prop que està de les cases, no, dels habitatges, de fins i tot d'una escola. Clar, tampoc no... Bé, de moment doncs no celebrem que no hagi passat res, però arriba a impactar, no? Imagineu-vos doncs estar en una situació semblant i que hi hagi un foc tan fort i tan violent tan a prop vostre.
3: Bueno, és que jo ja no escalaria ni a foc, és que la gana, per exemple, o qualsevol desastre natural, al final és que és inesperat, no? I al final, doncs, si et pilla, et pilla. Per tant, encara que no ho vulgui admetre, vivim en un perill constant, però si estigués pensant això dia a dia, potser no viuríem, no, tampoc. Llavors, doncs, intentem ser positius, és un fet que ha passat i que esperem que no es repeteixi, i l'avantatge és que ja està controlat i que bé, la gent esperem que estigui bé i que tot es quedi bé, recuperem la normalitat el més aviat possible, ja està.
0: Sergi. Ui, crec que en Sergi...
1: Bueno, una mica, Gemma, és això de la força de la naturalesa, o sigui, fixa't tu, sempre aquestes catàstrofes naturals, clar, és que, com diu en Javier, és que són tan imprevisibles i venen amb tanta potència que, clar, no podem pas viure preocupats constantment.
0: No
1: però viuríem. És veritat que, ostres, que quan arriben és que fa molt vèrtic veure com s'ho poden endur tot per davant, però, bueno, com hem dit en aquest cas d'Òrrius, si més no, ja està tot controlat. Ara ja parlo de catàstrofes majors, però bueno, en fi, esperem que no n'hi hagin moltes més durant aquest any.
0: Doncs, companys, hem començat el programa amb aquesta notícia d'última hora. Sembla, doncs, que el tema està més controlat, així que bones notícies, acabem el programa d'avui. I bé, gràcies per acompanyar-nos, Martí i Javier, fins ara.
1: Fins ara, Gemma.
3: Sí, bé, fins ara.
1: Adéu, Javier.
0: I nosaltres doncs acabem el programa d'aquest dijous i ho fem amb música. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu, fins demà.

0: L'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert el període de preinscripció pel curs 2026-2027. Els infants que tinguin ganes d'aprendre a tocar algun instrument o millorar les seves habilitats en el ball ja poden fer la preinscripció a l'Escola Municipal de Música i Dansa per començar les classes el curs vinent. El període de sol·licituds pels nous alumnes es va obrir ahir i romandrà actiu fins al pròxim 7 de juny, amb dos dies inclosos. Aquest any l'escola ofereix un total de 152 places lliures. Aquesta xifra és el resultat d'un procés de continuïtat molt elevat i és que prop del 90% de l'alumnat actual ha confirmat la seva plaça pel curs vinent. Per això, des del centre han recordat que les places per noves inscripcions són limitades i que varien segons l'especialitat. Enguany, concretament, hi ha disponibles 95 places de dansa en disciplines com el preballet, el clàssic d'iniciació, el ballet elemental, contemporani i hip-hop. En música hi ha una oferta inferior de 57 places amb vacants en instruments de banda i cobla, cursos de sensibilització i instruments individuals com el piano, la guitarra, el violí o la bateria. Pel que fa a la preinscripció, la gestió es pot fer de dues maneres. D'una banda, telemàticament, mitjançant el tràmit específic al portal electrònic de l'Ajuntament. D'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9 a 2. A més, per facilitar els tràmits, el pròxim 2 de juny es realitzarà una jornada de tràmits presencials en horari de tarda, de 4 a 6. Per més detalls sobre l'oferta de cada curs i els nivells disponibles, les famílies poden consultar ja el web de l'Ajuntament. I 23 alumnes participen en la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca. L'Ajuntament ha tancat ja el termini de presentació per a aquesta nova edició dels Premis Treballs de Recerca 9è Memorial Daniel López, amb un èxit de convocatòria. Aquest any, 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro han presentat les seves propostes, fet que representa un increment de 10 participants respecte a l'any passat. Aquest certamen, que té com a objectiu reconèixer la tasca d'investigació dels joves del nostre poble, presenta enguany una novetat, i és que s'ha creat la categoria patrimonial. Aquest nou àmbit s'assuma als tradicionals àmbits social i científic, diversificant així les temàtiques de recerca dels estudiants. Pel que fa als guardons, es mantenen els 2.000 euros en premis pels àmbits social i científic, amb dots de 500, 300 i 200 euros pel primer, segon i tercer lloc, respectivament, mentre que la nova categoria de patrimoni comptarà amb un premi únic de 300 euros. Ara un jurat serà l'encarregat d'avaluar els treballs i els noms dels guanyadors es donaran a conèixer durant la cerimònia de graduació de l'Institut. Com és habitual, també els projectes premiats es podran consultar a la Biblioteca Enric Miralles perquè estiguin a l'abast de tota la ciutadania.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 18.000 euros pels municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls, Malgrat de Mar també forma part de la llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A més d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. Es beneficiaran també Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6 i 11.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i

0: Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
4: Ràdio Palafolls.
3: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
4: Escoltes
3: Ràdio Palafolls, al 107.7
4: FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 28 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant el programa del Mes de la Salut de la Dona amb diferents activitats que comencen just avui amb una xerrada que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Es farà al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda a càrrec de Marta Garcia de Salut Sexual. Més enllà també apuntarem a l'agenda el sopar de final de curs del Casal de la Dona que es farà aquest pròxim dissabte. Serà al centre del municipi, a la gespa del Casal d'Avis. El preu per soci és gratuït i per no socis de 10 euros. Parlem també de les propostes de la biblioteca, que aquest cap de setmana ens proposen una passejada naturalista per l'entorn de la riera de Sant Genís. Serà dissabte al punt de 6:45 del matí en punt de trobada des de l'església de Sant Genís, organitzat per la biblioteca Enric Miralles i la xarxa de parcs naturals.
0: No t'ho perdis.
1: I d'aquest cap de setmana també destacarem un nou musical de l'AFA d'Elias Font del Ferro amb el musical Casi Gris Tirant a Negro, aquesta versió de Gris, pujant dalt de l'escenari del Teatre de Palafolls tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar ja anticipades a diferents establiments de la zona. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Demà comença una nova edició del programa del Solidarity Park amb diferents propostes, com per exemple la trobada d'estudiants, que començarà a les 10 del matí, o també la inauguració oficial del Festival Solidarity Park a les 6 de la tarda a la biblioteca. A partir d'aquí, també durant tot el cap de setmana, diferents activitats culturals. Apuntarem també a l'agenda que demà hi ha la tercera jornada Gluten Free, serà a partir de 6:45 de la tarda a les Peixateries Velles, o que també tenim representacions teatrals. Divendres, dissabte i diumenge, la Magnòlia puja dalt del teatre de l'escenari del Centre Cultural Malgratenc per representar la comèdia Pijames. El divendres a 9:15 del vespre i a les 7 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Seguim, avancem, ens centrem ara en les propostes al municipi de Pineda. Demà, dins les activitats del Dia de la Salut de les Dones, hi ha la xerrada Coneix i millora l'estat del teu sòl pelvià, a càrrec del fisioterapeuta Màxim Popovics d'Alta i Vida. Serà a partir de les 6 de la tarda a la biblioteca Manuel Serra i Moret.
0: No t'ho perdis.
1: Avançant una miqueta més, també parlarem de propostes al municipi de Calella. Demà, per exemple, a les 9 del vespre i al pati de l'Os es farà l'Escape Room del Canviem la Nit, aquesta proposta d'oci nocturn alternatiu del Casal de Joves. O per al cap de setmana, també destacarem, el dissabte a les 7 de la tarda i a la plaça Conrad Prat, música i mostra de cuina llatinoamericana a càrrec de l'associació Maresma Latino. El diumenge, al matí, al passeig de Manuel Puigvert, tindrem la celebració del 25è aniversari de l'associació Sant Quirze, amb diferents activitats. I a les 6 de la tarda, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, nova sessió de Cine Xics, presentant la pel·lícula Ernest i Celestine, Contes de Primavera. Anem fins a Tordera. Apunteu a l'agenda que dissabte, dins la Setmana de la Natura, la biblioteca et porta al parc amb una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera. El punt de trobada serà la mateixa biblioteca a 9:15 del matí, amb participació gratuïta.
0: No t'ho perdis.
1: I acabem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà al matí, a partir de les 10, es reprèn la proposta de dansa a les escoles al Passeig de Mar. I també tindrem l'últim concert del cicle de concerts Música a l'Esperança, en aquest cas amb Ferran Pisà, que presenta 1620. Les entrades costen 12 euros, que es podran comprar al mateix local, a l'Església de l'Esperança, abans del concert.
0: No t'ho perdis, a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio
0: joguines,
1: Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.
6: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir

0: Ràdio, Ràdio Palafolls
1: 107.7 FM. She's the greatest cook.

that'll hurt you. You lose those pounds.

0: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 18.000 euros pels municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls, Malgrat de Mar també forma part de la llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A més d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. Es beneficiaran també Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6 i 11.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda,

0: Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. El nostre municipi ha estat seleccionat per rebre una subvenció de fins a 10.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d'abastament. Aquesta inversió permetrà instal·lar dispositius de monitorar el funcionament de la xarxa de forma remota, facilitar la detecció ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. La iniciativa també s'aplicarà a Malgrat de Mar i altres pobles del Maresme i busca reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui i les avancem totes en titulars. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert la preinscripció pel curs 2026-2027. Ja s'ha iniciat el procés d'admissió per nous alumnes interessats en disciplines artístiques, un termini que estarà obert fins al 7 de juny. Pel proper curs s'ofereixen un total de 152 places lliures, una xifra que està condicionada per l'elevat índex de continuïtat de l'alumnat actual, que se situa en el 90%. L'oferta es divideix en 95 places per diverses especialitats de dansa, des de preballet fins a hip-hop, i 57 places per formació musical.

I avui també parlarem dels Premis de Treballs de Recerca. I és que un total de 23 alumnes de l'Institut han presentat els seus projectes al certamen. El carrer presenta un increment de 10 participants respecte a l'edició anterior. Com a gran novetat d'enguany, recordem que s'ha creat la categoria patrimonial per ampliar els horitzons dels estudis i sumar-se als àmbits socials i científics. En total es repartiran 2.000 euros en premis amb dotacions que oscil·len entre els 200 i els 500 euros segons la categoria i la posició. També avui hem continuat parlant de la vaga educativa i és que el sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada en el territori que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. A l'Institut Font del Ferro el seguiment ha estat del 12% entre els docents, mentre que l'alumnat de secundària ha secundat la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% d'absències. Per contra, a l'escola Les Ferreries el seguiment ha estat del 38% entre el professorat, però només un 3,5% dels alumnes han faltat a classe.

I també marxarem cap a Malgrat de Mar, perquè del 29, és a dir, des de demà fins al 31 de maig, el municipi veí es convertirà en l'escenari del Solidarity Park, del festival que recorda els brigadistes internacionals. Aquest festival commemora especialment l'enfonsament del vaixell Ciudad de Barcelona davant la costa de Malgrat de Mar durant la Guerra Civil, combinant cultura i reflexió. La programació inclou la participació directa d'estudiants locals que es trobaran amb familiars de brigadistes per compartir experiències històriques. El programa es completa amb exposicions artístiques, taules rodones, concerts i diversos espais de debat oberts a tota la ciutadania. Pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola amb lleugera mar de fons. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls, el cel estarà assolellat, com a la majoria del Maresme. Les temperatures màximes continuaran pujant fins als 33 graus i les mínimes també pujaran, en aquest cas, fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous, ja dia 28 de maig del 2026. Ho fem amb les notícies més destacades d'aquesta jornada i, entre altres, avui s'ha conegut que Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 10.000 euros per municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o d'anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls. El municipi de Malgrat de Mar també forma part d'aquesta llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A banda d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. També es beneficiaran Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquests sistemes ja ha estat provada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua al llarg de l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS de les Nacions Unides. Concretament, en els números 6, que és aigua neta i sanejament, i l'11 de ciutats i comunitats sostenibles. Parlem ara d'ensenyament, i és que l'Escola Municipal de Música i Dansa oberja el període de preinscripció pel curs 2026-2027. Els infants que tinguin ganes d'aprendre a tocar algun instrument o millorar les seves habilitats en el ball ja poden fer la preinscripció a l'Escola Municipal de Música i Dansa per començar les classes el curs que ve. El període de sol·licituds pels nous alumnes es va obrir ahir i romandrà actiu fins al 7 de juny, amb dos dies inclosos. Aquest any l'escola ofereix un total de 152 places lliures. La xifra és el resultat d'un procés de continuïtat molt elevat, perquè prop del 90% de l'alumnat actual ha confirmat la seva plaça pel curs vinent. És per això que des del centre recorden que les places per noves inscripcions són limitades i varien segons l'especialitat. Enguany hi ha disponibles 95 places de dansa en disciplines com el preballet, clàssic d'iniciació, ballet elemental, contemporani i hip-hop. En música hi ha una oferta de 57 places amb vacants d'instruments de banda i cobla, cursos de sensibilització i instruments individuals, com el piano, la guitarra, el violí o la bateria. Pel que fa a la preinscripció, la gestió es pot realitzar de dues maneres. D'una banda, es pot fer telemàticament, mitjançant el tràmit específic, al portal electrònic de l'Ajuntament.
D'altra banda, de manera presencial amb cita prèvia de dilluns a divendres, de 9 a 2. A més, per facilitar els tràmits, el pròxim 2 de juny es farà una jornada de tràmits presencials en horari de tarda, de 4 a 6. Per més detalls sobre l'oferta de cada curs i els nivells disponibles, les famílies poden consultar ja al web de l'Ajuntament. Seguim parlant també d'altres qüestions relacionades amb ensenyament, però en aquest cas a l'institut, perquè 23 alumnes participen en la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca. L'Ajuntament ha tancat ja el termini de presentació per la 19a edició dels Premis de Treballs de Recerca, 9è Memorial Daniel López, amb un èxit de convocatòria. Aquest any, 23 alumnes de l'institut han presentat les seves propostes, fet que representa un increment de 10 participants respecte a l'any passat. Aquest certamen, que té com a objectiu reconèixer la tasca d'investigació dels joves del municipi, presenta enguany una important novetat, i és que s'ha creat la categoria patrimonial. Aquest nou àmbit suma els tradicionals àmbits socials i científic, diversificant així les temàtiques de recerca dels estudiants. Pel que fa als guardons, es mantenen els 2.000 euros en premis pels àmbits social i científic, amb dots de 500, 300 i 200 euros pel primer, segon i tercer lloc respectivament, mentre que la nova categoria de patrimoni comptarà amb un premi únic de 300 euros. Ara un jurat serà l'encarregat d'avaluar els treballs i també els noms dels guanyadors es donaran a conèixer durant la cerimònia de graduació de l'institut. Com és habitual, els projectes premiats es podran consultar posteriorment a la biblioteca perquè estiguin a l'abast de tothom. No deixem de banda l'educació i en aquest cas per seguir parlant de la vaga educativa. I és que hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Després de la vaga general de docents que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu manté avui la pressió amb una tornada territorial centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides aquest matí a l'Institut Font del Ferro, el seguiment de la vaga estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat a la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, a les ferreries la situació ha estat a la inversa, un 38,7% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada també s'ha fet notar a les carreteres de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores, provocant cues quilomètriques. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la llar d'infants van viatjar fins a Madrid per participar en la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Aquesta acció se suma a unes demandes del sector per reclamar més recursos, millors ràtios i un reconeixement digne d'aquesta etapa educativa. Les protestes continuen després que la reunió d'ahir entre sindicats i el departament acabés sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial d'uns 355 euros en 4 anys, els sindicats, com l'USTEC, consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva. I ara canviem de tema radicalment i marxem cap a Malgrat de Mar, perquè es prepara ja per la 5a edició del Solidarity Park. El municipi de Malgrat acollirà des de demà fins al 31 de maig una nova edició del Solidarity Park. Aquesta cita, que arriba a la seva 5a edició presencial, té com a objectiu principal recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat a través d'una combinació de memòria històrica, cultura i reflexió col·lectiva. L'origen d'aquesta iniciativa es troba en la voluntat de commemorar l'enfonsament del vaixell Ciutat de Barcelona davant la costa de Malgrat durant la Guerra Civil. Tot i això, el festival també pretén generar espais de diàleg sobre qüestions actuals i de futur. És per això que es compta amb la implicació directa d'estudiants de diversos centres educatius tant de Malgrat com d'altres pobles. Un dels moments destacats serà la trobada entre els alumnes i familiars de brigadistes internacionals, una oportunitat per compartir experiències i aprofundir en la història. A més, el programa del Solidarity Park inclou exposicions artístiques, taules rodones i espais de debat, concerts i activitats culturals. Totes les activitats programades durant aquests 3 dies són gratuïtes i obertes al públic amb la intenció de convertir la zona en un punt de trobada per la memòria i el compromís social.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 es complien 2 anys de mandat en minoria i el govern i l'oposició en feien balanç. Tot just es complien 2 anys des de les últimes eleccions. De fet, avui es compleixen 3 anys, les del 28 de maig del 2023. Uns comicis on Esquerra va guanyar, tot i que no va revalidar la majoria absoluta. Aquest fet va provocar setmanes de converses entre els partits amb representació a Palafolls per trobar pactes per governar durant el nou mandat. Malgrat l'intent, Esquerra va aconseguir l'alcaldia sense socis, un fet que va suposar, i que segueix suposant, un repte pels republicans que han anat salvant fent pactes puntuals tant amb el PSC com amb Palafolls Som. En aquest sentit, Francesc Alemany va detallar que un mandat d'aquest tipus havia condicionat l'acció de govern. Tot i això, el segon mandat d'Esquerra i l'experiència adquirida en el primer va permetre que dia en aquell moment confirmés que havien pogut dur a terme molts dels projectes que tenien previstos.

El 2021, Blanes preparava una neteja del riu Tordera per culminar la Setmana del Medi Ambient. El 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient i a la nostra zona s'havien organitzat diverses activitats entorn a aquesta data. A Blanes, diversos departaments de l'Ajuntament van impulsar la Setmana del Medi Ambient, una iniciativa que començaria el dia 1 de juny i que s'allargaria fins al dia 6. Al llarg d'aquells dies, escoles i entitats esportives van dur a terme neteges intensives a diversos indrets de la ciutat. A nivell popular, el dia 6 de juny es va preparar una jornada de neteja de la llera del riu Tordera i també de la platja, una activitat per la qual el consistori va comptar amb el suport de l'empresa Nora i de l'empresa Decathlon, així com també de l'associació mediambiental Xatrac. I finalment, fa 10 anys, el 2016, hi havia una nova aplicació per consultar l'historial mèdic quan es feien visites a domicili. L'equip d'infermeria d'atenció domiciliària, amb el suport del Departament d'Informàtica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, van desenvolupar una aplicació mòbil que millorava l'atenció dels serveis domiciliaris. Era un projecte pioner a Catalunya que permetia accedir a la història clínica dels pacients i incorporar-hi dades quan es feien les visites, sense necessitat de connectar-se a internet. El sistema es començaria a implementar a partir d'aquell juliol. L'aplicació millora l'eficàcia, l'eficiència i la seguretat de l'atenció que reben els pacients a casa. Deien que amb l'aplicació s'aconseguia superar algunes dificultats amb les quals es trobaven els equips de metges i infermeres que feien visites a domicili.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats culturals que s'han previst aquests dies. Jordi, bona tarda, què tens avui per nosaltres?
1: Hola, Melina, avui parlarem d'una d'aquelles activitats ben esperades, perquè ja la tenim aquí. L'AFA d'Elies Font del Ferro presenta un nou musical aquest cap de setmana al Teatre de Palafolls. Amb la seva tònica habitual, ens presenten Casi Gris Tirando a Negro, una evolució del conegut musical Gris 30 anys després, però amb les cançons de sempre. Serà tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. Les entrades costen 5 € i es poden comprar anticipades a diferents establiments del nostre municipi o abans de cada funció.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara qui tenim preparat és en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant amb una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 30. 3, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant al d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serralada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que el cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable. Dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant el dia d'avui. Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. El nostre municipi ha estat seleccionat per rebre una subvenció de fins a 10.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d'abastament. Aquesta inversió permetrà instal·lar dispositius per monitorar el funcionament de la xarxa de forma remota, facilitant així la detecció ràpida de fuites o anomalies. La iniciativa també s'aplicarà a Malgrat de Mar i també a altres pobles de la comarca i busca reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. I l'Escola Municipal de Música i Dansa ha començat ja el procés d'admissió per nous alumnes interessats en les disciplines artístiques amb un termini que estarà obert fins al 7 de juny. Pel pròxim curs s'ofereixen un total de 152 places lliures. L'oferta es divideix en 95 places per diverses especialitats de dansa des de preballet fins a hip-hop i 57 per formació musical. A l'Institut Font del Ferro, un total de 27 alumnes han presentat els seus projectes a la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca, el que representa un increment de 10 participants respecte a l'edició anterior. El concurs, que també és el 9è memorial Daniel López, té com a objectiu reconèixer i incentivar la tasca d'investigació dels joves de la nostra localitat. En total es repartiran més de 2.000 euros en premis, en dotacions que oscil·len entre els 200 i els 500 euros, segons la categoria i la posició. I hem seguit parlant de la vaga educativa, perquè el sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada territorial avui que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. A l'institut el seguiment ha estat del 12% entre els docents, mentre que l'alumnat ha secundat la protesta de forma molt més majoritària. Per contra, a l'escola Les Ferreries el seguiment ha estat del 38,7% entre professors, però només un 3,5% dels alumnes han faltat a classe. Les protestes continuen després que la reunió entre sindicats i el departament acabés ahir sense cap acord satisfactori. I avui també hem parlat de Malgrat de Mar, perquè del 29 al 31 de maig, és a dir, a partir de demà, el municipi veí es convertirà en l'escenari del Festival Solidarity Park, que recordem que recorda els brigadistes internacionals. El festival commemora especialment l'enfonsament del vaixell Ciutat de Barcelona davant la costa de Malgrat durant la Guerra Civil, combinant cultura i reflexió. La programació inclou la participació directa d'estudiants locals que es trobaran amb familiars de brigadistes per compartir experiències històriques. El programa es completa amb exposicions artístiques, taules rodones, concerts i diversos espais de debat oberts a tota la ciutadania. Les activitats són gratuïtes i busquen reivindicar valors universals com la solidaritat i el compromís social des de la memòria col·lectiva. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 28 de maig del 2026. Us ha acompanyat un dia més Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Totes les notícies d'avui i també de les restes de jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de WhatsApp, que per subscriure-us simplement heu de buscar en els canals de difusió la paraula Ràdio Palafolls. Allà ens trobareu també amb el recull de totes les notícies de la jornada. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer. Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
9: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Aquesta és

Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. El nostre municipi ha estat seleccionat per rebre una subvenció de fins a 10.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d'abastament. Aquesta inversió permetrà instal·lar dispositius de monitorar el funcionament de la xarxa de forma remota, facilitar la detecció ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. La iniciativa també s'aplicarà a Malgrat de Mar i altres pobles del Maresme i busca reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui i les avancem totes en titulars. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert la preinscripció pel curs 2026-2027. Ja s'ha iniciat el procés d'admissió per nous alumnes interessats en disciplines artístiques, un termini que estarà obert fins al 7 de juny. Pel proper curs s'ofereixen un total de 152 places lliures, una xifra que està condicionada per l'elevat índex de continuïtat de l'alumnat actual, que se situa en el 90%. L'oferta es divideix en 95 places per diverses especialitats de dansa, des de preballet fins a hip-hop, i 57 places per formació musical.

I avui també parlarem dels premis de treballs de recerca. I és que un total de 23 alumnes de l'Institut han presentat els seus projectes al certamen. El que representa un increment de 10 participants respecte a l'edició anterior. Com a gran novetat d'enguany, recordem que s'ha creat la categoria patrimonial per ampliar els horitzons dels estudis i sumar-se als àmbits socials i científics. En total es repartiran 2.000 euros en premis amb dotacions que oscil·len entre els 200 i els 500 euros segons la categoria i la posició. També avui hem continuat parlant de la vaga educativa i és que el sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada en el territori que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. A l'Institut Font del Ferro el seguiment ha estat del 12% entre els docents, mentre que l'alumnat de secundària ha secundat la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% d'absències. Per contra, a l'escola Les Ferreries el seguiment ha estat del 38% entre el professorat, però només un 3,5% dels alumnes han faltat a classe.

I també marxarem cap a Malgrat de Mar perquè del 29, és a dir, des de demà fins al 31 de maig, el municipi veí es convertirà en l'escenari del Solidarity Park, del festival que recorda els brigadistes internacionals. Aquest festival commemora especialment l'enfonsament del vaixell Ciudad de Barcelona davant la costa de Malgrat de Mar durant la Guerra Civil, combinant cultura i reflexió. La programació inclou la participació directa d'estudiants locals que es trobaran amb familiars de brigadistes per compartir experiències històriques. El programa es completa amb exposicions artístiques, taules rodones, concerts i diversos espais de debat oberts a tota la ciutadania. Pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola amb lleugera mar de fons. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls, el cel estarà assolellat, com a la majoria del Maresme. Les temperatures màximes continuaran pujant fins als 33 graus i les mínimes també pujaran, en aquest cas, fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous, ja dia 28 de maig del 2026. Ho fem amb les notícies més destacades d'aquesta jornada i, entre altres, avui s'ha conegut que Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 10.000 euros per municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o d'anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls. El municipi de Malgrat de Mar també forma part d'aquesta llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A banda d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. També es beneficiaran Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquests sistemes ja ha estat provada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua al llarg de l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, de les Nacions Unides. Concretament, en els números 6, que és aigua neta i sanejament, i l'11 de ciutats i comunitats sostenibles. Parlem ara d'ensenyament, i és que l'Escola Municipal de Música i Dansa oberja el període de preinscripció pel curs 2026-2027. Els infants que tinguin ganes d'aprendre a tocar algun instrument o millorar les seves habilitats en el ball ja poden fer la preinscripció a l'Escola Municipal de Música i Dansa per començar les classes el curs que ve. El període de sol·licituds pels nous alumnes es va obrir ahir i romandrà actiu fins al 7 de juny, amb dos dies inclosos. Aquest any l'escola ofereix un total de 152 places lliures. La xifra és el resultat d'un procés de continuïtat molt elevat, perquè prop del 90% de l'alumnat actual ha confirmat la seva plaça pel curs vinent. És per això que des del centre recorden que les places per noves inscripcions són limitades i varien segons l'especialitat. Enguany hi ha disponibles 95 places de dansa en disciplines com el preballet, clàssic d'iniciació, ballet elemental, contemporani i hip-hop. En música hi ha una oferta de 57 places amb vacants d'instruments de banda i cobla, cursos de sensibilització i instruments individuals, com el piano, la guitarra, el violí o la bateria.
Pel que fa a la preinscripció, la gestió es pot realitzar de dues maneres. D'una banda, es pot fer telemàticament, mitjançant el tràmit específic, al portal electrònic de l'Ajuntament. D'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9 a 2. A més, per facilitar els tràmits, el pròxim 2 de juny es farà una jornada de tràmits presencials en horari de tarda, de 4 a 6. Per més detalls sobre l'oferta de cada curs i els nivells disponibles, les famílies poden consultar ja al web de l'Ajuntament. Seguim parlant també d'altres qüestions relacionades amb ensenyament, però en aquest cas a l'institut, perquè 23 alumnes participen en la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca. L'Ajuntament ha tancat ja el termini de presentació per la 19a edició dels Premis de Treballs de Recerca Novè Memorial Daniel López, amb un èxit de convocatòria. Aquest any, 23 alumnes de l'institut han presentat les seves propostes, fet que representa un increment de 10 participants respecte a l'any passat. Aquest certamen, que té com a objectiu reconèixer la tasca d'investigació dels joves del municipi, presenta enguany una important novetat, i és que s'ha creat la categoria patrimonial. Aquest nou àmbit s'ha sumat als tradicionals àmbits socials i científic, diversificant així les temàtiques de recerca dels estudiants. Pel que fa als guardons, es mantenen els 2.000 euros en premis pels àmbits social i científic, amb dots de 500, 300 i 200 euros pel primer, segon i tercer lloc respectivament, mentre que la nova categoria de patrimoni comptarà amb un premi únic de 300 euros. Ara un jurat serà l'encarregat d'avaluar els treballs i també els noms dels guanyadors es donaran a conèixer durant la cerimònia de graduació de l'institut. Com és habitual, els projectes premiats es podran consultar posteriorment a la biblioteca perquè estiguin a l'abast de tothom. No deixem de banda l'educació i en aquest cas

7% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada també s'ha fet notar a les carreteres de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores, provocant cues quilomètriques. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la llar d'infants van viatjar fins a Madrid per participar en la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Aquesta acció se suma a unes demandes del sector per reclamar més recursos, millors ràtios i un reconeixement digne d'aquesta etapa educativa. Les protestes continuen després que la reunió d'ahir entre sindicats i el departament acabés sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial d'uns 355 euros en 4 anys, els sindicats, com l'USTEC, consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva. I ara canviem de tema radicalment i marxem cap a Malgrat de Mar, perquè es prepara ja per la 5a edició del Solidarity Park. El municipi de Malgrat acollirà des de demà fins al 31 de maig una nova edició del Solidarity Park. Aquesta cita, que arriba a la seva 5a edició presencial, té com a objectiu principal recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat a través d'una combinació de memòria històrica, cultura i reflexió col·lectiva. L'origen d'aquesta iniciativa es troba en la voluntat de commemorar l'enfonsament del vaixell Ciudad de Barcelona davant la costa de Malgrat durant la Guerra Civil. Tot i això, el festival també pretén generar espais de diàleg sobre qüestions actuals i de futur. És per això que es compta amb la implicació directa d'estudiants de diversos centres educatius tant de Malgrat com d'altres pobles. Un dels moments destacats serà la trobada entre els alumnes i familiars de brigadistes internacionals, una oportunitat per compartir experiències i aprofundir en la història. A més, el programa del Solidarity Park inclou exposicions artístiques, taules rodones, zones i espais de debat, concerts i activitats culturals. Totes les activitats programades durant aquests 3 dies són gratuïtes i obertes al públic amb la intenció de convertir la zona en un punt de trobada per la memòria i el compromís social.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 es complien 2 anys de mandat en minoria i el govern i l'oposició en feien balanç. Tot just es complien 2 anys des de les últimes eleccions. De fet, avui es compleixen 3 anys, les del 28 de maig del 2023. Uns comicis on Esquerra va guanyar, tot i que no va revalidar la majoria absoluta. Aquest fet va provocar setmanes de converses entre els partits amb representació a Palafolls per trobar pactes per governar durant el nou mandat. Malgrat l'intent, Esquerra va aconseguir l'alcaldia sense socis, un fet que va suposar, i que segueix suposant, un repte pels republicans que han anat salvant fent pactes puntuals tant amb el PSC com amb Palafolls Som. En aquest sentit, Francesc Alemany va detallar que un mandat d'aquest tipus havia condicionat l'acció de govern. Tot i això, el segon mandat d'Esquerra i l'experiència adquirida en el primer va permetre que dia en aquell moment confirmés que havien pogut dur a terme molts dels projectes que tenien previstos.

El 2021, Blanes preparava una neteja del riu Tordera per culminar la Setmana del Medi Ambient. El 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient i a la nostra zona s'havien organitzat diverses activitats entorn a aquesta data. A Blanes, diversos departaments de l'Ajuntament van impulsar la Setmana del Medi Ambient, una iniciativa que començaria el dia 1 de juny i que s'allargaria fins al dia 6. Al llarg d'aquells dies, escoles i entitats esportives van dur a terme neteges intensives a diversos indrets de la ciutat. A nivell popular, el dia 6 de juny es va preparar una jornada de neteja de la llera del riu Tordera i també de la platja, una activitat per la qual el consistori va comptar amb el suport de l'empresa Nora i de l'empresa Decathlon, així com també de l'associació mediambiental Xatrac. I finalment, fa 10 anys, el 2016, hi havia una nova aplicació per consultar l'historial mèdic quan es feien visites.

visites a domicili. L'equip d'infermeria d'atenció domiciliària amb el suport del Departament d'Informàtica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva van desenvolupar una aplicació mòbil que millorava l'atenció dels serveis domiciliaris. Era un projecte pioner a Catalunya que permetia accedir a la història clínica dels pacients i incorporar-hi dades quan es feien les visites, sense necessitat de connectar-se a internet. El sistema es començaria a implementar a partir d'aquell juliol. L'aplicació millora l'eficàcia, l'eficiència i la seguretat de l'atenció que reben els pacients a casa. Deien que amb l'aplicació s'aconseguia superar algunes dificultats amb les quals es trobaven els equips de metges i infermeres que feien visites a domicili.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats culturals que s'han previst aquests dies. Jordi, bona tarda. Què tens avui per nosaltres?
1: Hola, Melina. Avui parlarem d'una d'aquelles activitats ben esperades, perquè ja la tenim aquí. L'AFA d'Elies Font del Ferro presenta un nou musical aquest cap de setmana al Teatre de Palafolls. Amb la seva tònica habitual, ens presenten Casi Gris Tirando a Negro, una evolució del conegut musical Gris 30 anys després, però amb les cançons de sempre. Serà tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. Les entrades costen 5 € i es poden comprar anticipades a diferents establiments del nostre municipi o abans de cada funció.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara qui tenim preparat és en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant en una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 30. 3, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant al d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serralada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que el cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable, dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant el dia d'avui. Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. El nostre municipi ha estat seleccionat per rebre una subvenció de fins a 10.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d'abastament. Aquesta inversió permetrà instal·lar dispositius per monitorar el funcionament de la xarxa de forma remota, facilitant així la detecció ràpida de fuites o anomalies. La iniciativa també s'aplicarà a Malgrat de Mar i també a altres pobles de la comarca i busca reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. I l'Escola Municipal de Música i Dansa ha començat ja el procés d'admissió per nous alumnes interessats en les disciplines artístiques amb un termini que estarà obert fins al 7 de juny. Pel pròxim curs s'ofereixen un total de 152 places lliures. L'oferta es divideix en 95 places per diverses especialitats de dansa des de preballet fins a hip-hop i 57 per formació musical. A l'Institut Font del Ferro, un total de 27 alumnes han presentat els seus projectes a la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca, el que representa un increment de 10 participants respecte a l'edició anterior. El concurs, que també és el 9è Memorial Daniel López, té com a objectiu reconèixer i incentivar la tasca d'investigació dels joves de la nostra localitat. En total es repartiran més de 2.000 euros en premis, en dotacions que oscil·len entre els 200 i els 500 euros, segons la categoria i la posició. I hem seguit parlant de la vaga educativa, perquè el sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada territorial avui que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. A l'institut el seguiment ha estat del 12% entre els docents, mentre que l'alumnat ha secundat la protesta de forma molt més majoritària. Per contra, a l'escola Les Ferreries el seguiment ha estat del 38,7% entre professors, però només un 3,5% dels alumnes han faltat a classe. Les protestes continuen després que la reunió entre sindicats i el departament acabés ahir sense cap acord satisfactori. I avui també hem parlat de Malgrat de Mar, perquè del 29 al 31 de maig, és a dir, a partir de demà, el municipi veí es convertirà en l'escenari del Festival Solidarity Park, que recordem que recorda els brigadistes internacionals. El festival commemora especialment l'enfonsament del vaixell Ciutat de Barcelona davant la costa de Malgrat durant la Guerra Civil, combinant cultura i reflexió. La programació inclou la participació directa d'estudiants locals que es trobaran amb familiars de brigadistes per compartir experiències històriques. El programa es completa amb exposicions artístiques, taules rodones, concerts i diversos espais de debat oberts a tota la ciutadania. Les activitats són gratuïtes i busquen reivindicar valors universals com la solidaritat i el compromís social des de la memòria col·lectiva. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 28 de maig del 2026. Us ha acompanyat un dia més Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Totes les notícies d'avui i també de les restes de jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de WhatsApp, que per subscriure-us simplement heu de buscar en els canals de difusió la paraula Ràdio Palafolls. Allà ens trobareu també amb el recull de totes les notícies de la jornada. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda, bon dijous a tothom. Què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Ara mateix amb totes les agendes culturals sobre la taula d'aquest estudi 1, d'aquest estudi Maria Sabatera de la ràdio, doncs com sempre per explicar-vos què succeeix culturalment parlant al nostre voltant. Això és el Palafolls en xarxa. Sí, farem agenda, farem xarxa cultural amb les activitats d'aquest cap de setmana, però us oferim molt més. Com cada dijous, avui ens visita la nostra experta en emprenedoria. Es tracta de l'Elisabet Ambit per seguir tractant temes interessants amb ella, i a la segona part del programa parlarem de teatre, però anirem fins a Malgrat de Mar, perquè demà, dissabte i diumenge, la Magnòlia de Malgrat de Mar, grup teatral que de ben segur coneixeu, puja dalt de l'escenari del Centre Cultural Malgratenc per representar la comèdia Pijames. Avui hem convidat a un clàssic, en Josep Creus, un dels actors d'aquesta proposta teatral, perquè ens faci 5 cèntims del que podem veure, doncs això, aquest cap de setmana al municipi veí de Malgrat de Mar. Tot això, com dèiem, després de repassar la xarxa cultural. Per tant, nosaltres que posem primera i arrenquem. Benvinguts, benvingudes. Això és el programa cultural de Ràdio Palafolls. Comença el Palafolls en xarxa.
3: Xarxa cultural.
2: Doncs comencem repassant, com dèiem, totes aquestes propostes culturals al nostre municipi. Aquests dies us hem pogut parlar, per exemple, de les diferents iniciatives en motiu del mes de la salut de la dona. Fa pocs dies teníem amb nosaltres la Marta Martí des de la Regidoria d'Igualtat per explicar quines activitats es faran. La primera és just aquesta mateixa tarda. Aquesta sessió, aquesta xerrada, a càrrec de Marta García, que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Es farà al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda. A partir d'aquí hi haurà una exposició que s'inaugura aquest pròxim dilluns al MITL Música i Dansa, que porta per títol Habitar el meu cos, i un taller que també es farà el 10 de juny. Teniu tota la informació a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. Avançant una miqueta més del nostre municipi, destacarem per exemple el sopar de final de curs del Casal de la Dona del nostre municipi. Per cert, que demà les tindrem amb nosaltres, convidades, i per fer una petita prèvia del que faran a l'estiu, però també per parlar d'aquest sopar d'aniversari que es farà al centre del nostre municipi, a la gespa del Casal d'Avis. Les persones que s'hi vulguin inscriure sàpiguen que les sòcies del Casal de la Dona és un sopar gratuït, però per altres que no siguin socis o sòcies han de pagar 10 euros. També comptaran amb una sessió de música en directe. Parlem també de les propostes que ens fa la biblioteca del nostre municipi, la Biblioteca Enric Miralles, perquè de cara a aquest dissabte ofereixen una passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís. Una proposta que començarà al punt de 9:45 del matí en punt de trobada a l'Església de Sant Genís de Palafolls. Proposta gratuïta que organitza la biblioteca, com dèiem, i la xarxa de parcs naturals. Seguim avançant i parlem d'altres activitats. Aquest cap de setmana, per exemple, també tenim sessió teatral a Palafolls. Dissabte i diumenge l'AFA de Línies Font del Ferro puja dalt de l'escenari del Teatre de Palafolls per representar Casi Gris Tirando a Negro. Què passa amb els personatges del mític musical Gris quan passen 30 anys? Doncs amb les mítiques cançons d'aquesta coneguda pel·lícula i conegut musical, els participants d'aquesta obra teatral pujaran al Teatre de Palafolls dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. El preu de les entrades costen 5 euros i ja es poden comprar anticipades a través dels diferents establiments del nostre municipi. Avancem i parlem de possibilitats culturals a Malgrat de Mar. Demà mateix comencen els actes del Festival Solidarity Park, aquesta proposta que celebra ja el 80è aniversari de l'enfonsament del Ciutat de Barcelona per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquest vaixell que van morir lluitant contra el feixista. Tot el programa el podeu consultar, per exemple, a través del seu web www.solidarityparc.com, igual també que el web de l'Ajuntament. Destacarem, per exemple, que demà, entre les 10 i les 2 del migdia, hi haurà trobada d'estudiants, o a les 6 de la tarda a la biblioteca la inauguració oficial. També s'inaugurarà mitja hora més tard a la biblioteca l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians El llegat dels brigadistes internacionals del món àrab, al centre d'interès d'aquesta nova sessió del Solidarity Park. A part, demà al vespre, a 8:15, també hi haurà a la biblioteca la presentació del llibre Moros contra Franco, i a 9:00 del vespre, a la Societat Cultural i Recreativa de la Barretina Vermella, concert inaugural amb la participació del duet Amazing Uzu, format per Mesili Aita i també Karim Kemat, i un segon concert amb el cantautor escocès Callum Baird. De fet, les activitats continuen també tant dissabte com diumenge, amb mercat d'entitats, amb diferents concerts, presentacions, exposicions i, sobretot, el diumenge, en aquest cas, la inauguració dels diferents ulls de bou al monument que trobarem a Malgrat de Mar. Com dèiem, això, com sempre, ho podeu consultar als seus webs adjudicats. També destacar que demà el municipi de Malgrat celebra la tercera jornada Gluten Free. Serà a les peixateries velles a partir de 6:15 de la tarda. I apuntar a l'agenda també que tant divendres com dissabte com diumenge la Magnòlia ens representa l'obra de teatre Pijames. Aquesta comèdia es podrà veure demà divendres a 9:15 del vespre i a 7:00 de la tarda, dissabte i diumenge. Avui en parlarem amb els seus protagonistes. Seguim avançant i parlem de més activitats culturals. Deixem Malgrat i ens situem ara al municipi de Pineda. Demà divendres, per exemple, dins el mes de la salut de la dona, que també celebra el municipi veí, hi ha la xerrada Coneix i millora l'estat del teu sòl pelvià, una proposta a càrrec de la fisioterapeuta Màxim Popovics, d'Alta i Vida, una proposta que es farà a la biblioteca Manuel Serra i Moret. Anant molt més enllà, parlarem també d'altres propostes del cap de setmana. Per exemple, diumenge arriba una nova edició de la Vibra Jove, aquesta segona mostra d'art jove de Pineda, amb actuacions de dansa, música o teatre, que trobareu a Plaça Espanya. Busquem més activitats de Pineda, passem al municipi de Calella. Parlant de les propostes d'aquest cap de setmana, deixa lloc perquè volem que afegeixis a l'agenda que demà divendres al Pati de l'Os, a 9:00 del vespre, es fa l'escape room del Canviem la nit, una proposta d'oci nocturn alternatiu adreçada als joves de 16 anys. I ara sí, del cap de setmana destacarem, per exemple, dissabte al matí a 12:00 del migdia, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, la presentació del llibre El retrato de Clara, de Mercè Marçal, organitzat per la pròpia biblioteca. O per diumenge, el 25è aniversari de l'Associació Sant Quirze, amb vermut amenitzat pels grups Diaris Estrets i la celebració del 37è més un concurs de rossos i més activitats. Tot plegat començarà a 12:15 del migdia al passeig de Manuel Puigverd. Arribem també fins a Calella, destacant entre d'altres activitats que aquest cap de setmana, de fet divendres, arriba la gincama tordarenca organitzada per al Casal de Joves. Serà, doncs, a partir de 5:00 de la tarda. També aquest dissabte, ja dins la Setmana de la Natura, la proposta de la biblioteca et porta al parc. Una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera que començarà a 10:15 del matí. Per poder-hi participar fa falta una inscripció prèvia. Per cert, que diumenge tindrem classe de zumba del twirling Vila de Tordera. Serà a partir de 11:15 del migdia al pavelló dels Països Catalans. Anem ara fins al municipi de Blanes. Demà es reprèn la proposta de dansa a les escoles al Passeig de Mar a partir de 10:00 del matí. O també tindrem, ja de cara al vespre, l'últim concert del cicle de concerts Música a l'Esperança. Serà amb Ferran Pisà, que presenta 1620. Serà a 10:00 del vespre a l'Església de l'Esperança, amb les entrades que es podran comprar abans de l'inici del concert. A Blanes també hem de parlar de teatre, perquè l'entitat Fem Teatre demà i demà passat puja a l'escenari del Teatre de Blanes per representar la comèdia Res és el que sembla. Les entrades també es podran comprar abans de l'inici de la funció. I el dissabte, ballada de sardanes, de plec sardanista, a partir de 10:00 del matí i també a 6:00 de la tarda, al Passeig de Mar. Acabarem remarcant que aquest cap de setmana també celebren les festes del barri dels Pins, organitzat per l'Associació de Veïns. Diferents activitats al carrer Costa Brava, al carrer Francesc Macià i al Passeig Sabanell. O que també comptarem amb el Festival d'Estiu 2026 a la Ciutat Esportiva de Blanes, a la Pista Blava. A partir de 4:00 de la tarda, una activitat que organitza el Club Rítmica Blanes. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. com cada dijous, rebem la nostra especialista de capçalera. Els dijous parlem d'emprenedoria aquí al programa i ho fem amb qui en sap, com dèiem, l'Elisabet Envita, qui ja saludem, la tenim al telèfon. Elisabet, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
2: Gràcies de nou, com sempre, per comptar amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta més com funciona aquest món de l'emprenedoria. Avui, crec que m'explicaves abans, fora de micròfons, que agafarem el fil una miqueta del que parlàvem fa dues setmanes enrere, de tot el tema digital, i la cosa va cap a la creació o com hem de tenir la nostra web un cop digitalitzem el nostre negoci. Va per aquí la cosa, oi?
3: Efectivament, efectivament. Perquè si nosaltres guanyem presència en tot el que són la presència digital, sobretot hi haurà una part que serà una pàgina web. La pàgina web, hi haurà una contractació online, ja sigui per web o bé sigui per xarxes, i hem de tenir en compte, doncs, que això porta una sèrie de requisits legals que hem de complir en diferents, diguem-ne, seccions, entre comets.
2: Què és el primer que hem de tenir en compte, doncs, a l'hora de buscar aquesta web, no? De començar a crear aquesta web pel nostre negoci, Elisabet?
3: Si més no, és el que haurem de tenir en compte abans de que sigui llançada, perquè gairebé és el que es deixa pel final i es llença la web i no es pensa, no? Doncs que és una forma de comercialitzar i que és una forma de recopilar dades persones a persones. Llavors, ja estem aquí de nou amb la nostra amiga, la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
2: Sí.
3: Que òbviament, doncs, abans de que la persona contacti amb nosaltres, ha de tenir una sèrie d'informació que nosaltres hem de proporcionar. Per tant, aquesta informació ha de ser prèvia al llançament. Si nosaltres recopilem aquestes dades, o sigui, si tenim un formulari de contacte, o simplement pel fet que nosaltres utilitzem cookies o galetes a la nostra web, que aquesta, doncs, recopilen informació de la persona que està visitant el nostre web, doncs hem de tenir en compte que aquesta persona ha d'estar informada de forma prèvia. Una altra cosa és que es llegeixi els textos, però nosaltres li hem d'oferir.
2: Hem de garantir, llavors, entenc, Elisabet, aquesta protecció de dades, aquesta informació tan sensible, no? Això,
3: sí,
2: de primeres.
3: Sí, la informació sempre ha de ser prèvia, sempre ha de ser prèvia. Per això, i aquesta és la finalitat dels textos legals de la web. O sigui, primer de tot, el que hem de tenir en compte, que ja entenem que si nosaltres contractem amb un proveïdor de serveis, doncs, del món digital,
2: sí,
3: ja ens crearà una pàgina web que sigui segura, sobretot aquest certificat, no? Que sempre hem de tenir en compte quan nosaltres comprem, no? que sigui a l'HTTP o a l'HTTPS, no? L'ADS és el que ens dona la seguretat de que aquesta web està certificada de forma segura.
2: Que sigui una web segura i que podem navegar pel seu contingut sense tenir cap mena de problema a priori, és així.
3: Exactament, doncs nosaltres també, òbviament, si som proveïdors, hem de tenir en compte que la nostra web, doncs, ha de tenir aquesta certificació, no?
2: Això,
3: llavors,
2: al principi.
3: Això és el primer de tot, però després hem d'oferir la informació prèvia al nostre client o al nostre potencial client. I això ho hem de fer, com hem dit, en tres seccions, tres branques, tres normatives, no? Una d'elles és l'avís legal, que és un dels textos. Nosaltres hem d'informar als visitants de qui som, qui hi ha darrere d'aquesta web. Si som uns professionals, doncs haurem de dir quina llicenciatura ens està emparant, on estem col·legiats, on estem exercint, on tenim el nostre despatx professional, identificant-nos com a professionals.
2: Una informació molt bàsica, però necessària, no? A la vegada, també.
3: Sí, però hi ha moltes persones que no ho faciliten. Llavors, si som una SL, doncs sí, ens haurem d'identificar com a SL, haurem d'identificar un CIS, però també haurem d'identificar unes dades registrals de on estem inscrits per poder d'alguna forma certificar, doncs, que som legals, no? Si som un autònom, doncs haurem de facilitar una adreça on ens puguin localitzar. Haurem de facilitar un correu electrònic, hem de facilitar una informació de realment, doncs, que es pugui contactar amb nosaltres per si hi ha qualsevol tipus de problema a l'hora de la visita.
2: Mm-hmm. El contracte directe, eh? I això, atenció, Elisabet, tu ens estàs avisant, és obligatori, eh, tenir-ho a la nostra plana web. No és allò que jo miro a veure si ho poso a l'esquerra, a la dreta, si ho poso o no ho poso. No, és obligatori que el web tingui aquesta sèrie d'informació, eh?
3: Exactament, i després, clar, a part d'aquest avís legal, que és doncs, un proveïdor en un món tan gran com a internet, a part d'això, també nosaltres hem de dir, i lligant-ho amb el següent text legal, amb la política de privacitat. La política de privacitat és la política de protecció de dades. És la informació prèvia que nosaltres donem al nostre client o potencial client de qui som, on ens poden localitzar i què fem amb les seves dades. Mm-hmm. Llavors aquí és on expliquem tot, expliquem per què recopilem, quina és la finalitat de la recopilació, què farem amb aquestes dades, a qui li podem comunicar o a qui no li podem comunicar les seves dades, la forma de poder exercir els seus drets com a usuari, etcètera. Tot això és la política de privacitat, que és el que és, bueno, la política de protecció de dades de l'empresa.
2: Mm. Saber el que dèiem, no, Elisabet? Aquest pas previ, com tu ara mateix em comentes, de l'usuari que accedeixi a la nostra web, com a mínim que tingui tota la informació. Llavors ja, el que tu deies, que se'l llegeixi o no ja és una altra cosa, però com a mínim nosaltres hem complert amb la nostra part.
3: Exactament. La protecció de dades té tres potes, bàsicament. La primera és la de la informació. La primera és el pas previ de la informació, que el nostre usuari, abans de decidir què fa, ha de saber què passarà amb les seves dades.
2: Mm-hmm.
3: Vale? Llavors, també relacionat amb la normativa de protecció de dades estan les cookies. Nosaltres hem d'informar al nostre visitant de quines cookies estem fent servir.
2: Mm-hmm.
3: Llavors, això és important, doncs, tenir un bon plugin que estigui ben instal·lat, que impedeixi la instal·lació de les cookies no necessàries si no hi ha el consentiment, etcètera.
2: Està ben protegits també per al nostre propi bé, també com a empresa, entenc, Elisabet, que en aquest cas beneficia a la persona que accedeix, però també nosaltres com a emprenedors.
3: Sí, en aquest cas sí, perquè ens lliura de les multes.
2: Exacte.
3: Perquè, clar, si s'instal·len les cookies igual, i nosaltres aquesta informació ja la tenim, encara que no tenim el consentiment.
2: Mm-hmm.
3: Però hem de tenir aquest consentiment, perquè si no estem incomplint la normativa, perquè estem recopilant una informació d'un usuari que no ens ha consentit que la recopilem.
2: Mm-hmm.
3: Llavors, al tanto amb els plugins de cookie.
2: Compte amb aquest tema.
3: Al tanto.
2: Mm-hmm. Perfecte. Vale. Algun text legal més que ha de tenir el nostre web? Afegies, una proposta més, crec.
3: L'últim, que aquest ja va relacionat amb la normativa de consumidors, és si nosaltres farem vendes o prestarem serveis online. O sigui que la contractació es pugui fer online. Quan em refereixo online, em refereixo tant per web com per Instagram o per correu electrònic. La qüestió és que aquest text que ara comentaré, que són les condicions de contractació, sempre s'han de facilitar en el moment en què es contracta fora d'un establiment, és a dir, sempre que es pugui fer online, es pugui fer per telèfon, per correu electrònic, pel web...
2: Que no sigui cara a cara, per entendre'ns, Elisabet, que no sigui cara a cara, no? Em refereixo que tu mateix deies, correu electrònic, xarxes socials, telèfon...
3: Sí, és una contractació a distància, llavors aquestes condicions generals de contractació s'han d'oferir també al client de forma prèvia, ha de saber com serà aquesta contractació, ha de saber, doncs, com es durà des de abans fins a finalitzar, si hi ha servei postvenda, si no, altres moltes coses, drets de desistiments, cancel·lacions, enviaments, en forma de pagament, les despeses d'enviament, etcètera. Tot això s'ha de recollir en el que són les condicions generals de contractació.
2: Mm-hmm.
3: I això, repeteixo, també hauria d'estar en el cas de que ens contractin d'una altra forma, que no sigui pel web.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. El que em queda clar amb tots aquests textos legals, fora ja del marge de multes, no multes, o de l'obligatorietat de tenir aquests textos, és que jo crec que el leitmotiv de tot això, Elisabet, és que el nostre client quedi totalment informat, no?, dels passos que està seguint i de la utilització de les seves dades. Entenc que l'objectiu final és aquest.
3: Sí, efectivament, que estigui informat i que estigui protegit.
2: Exacte. Mm-hmm. Això és la nostra tasca com a empresari. Hi ha empreses que s'hi dediquen, Elisabet, perquè ara hi haurà molts empresaris que diran: ostres, això és un munt de feina que jo no sé com fer-ho. Hi ha empreses que s'hi dediquen i entenc que si contractem algú perquè ens faci la web, això ja ho tindria per la mà, eh?
3: Hi ha empreses que directament, perquè clar, això són textos legals, per sí. tant els informàtics no ho haurien de redactar, sempre quan no tinguin una doble llicenciatura. La qüestió és que o bé els mateixos programadors subcontracten a la persona que els redactarà aquests textos, o bé directament els donen l'opció de que siguin els clients els que contractin a la persona que els redactin aquests textos.
2: I quin seria el perfil de persona que pugui redactar aquests textos? Per exemple, un expert en emprenedoria com tu, per exemple?
3: Sí, seria o algú que es dediqui doncs, tot l'assessorament de webs, o sigui, no és... Jo, per exemple, sí que em dedico a aquest sector, perquè també porto temes de consumidors i de protecció de dades, però també pot ser doncs, un company que es dediqui doncs, tot el que és el dret digital, per exemple, només, no a la ciberseguretat, a altres aspectes. O sigui, la qüestió és que ha de ser algú que conegui l'aplicació de les lleis.
2: Mm-hmm. Important, doncs, aquest tema, confiar en nosaltres també a l'hora de muntar el nostre web, confiar, doncs, això, en gent que hi entén, en aquest cas, com per exemple l'Elisabet, que avui ens ha explicat tot el tema dels textos legals per crear la nostra plana web i, sobretot, tenir conceptes clars abans de llançar aquesta web al mercat, si no, haurem de lamentar errors. Elisabet, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres, hem pres bona nota i, si et sembla, dijous que ve seguirem parlant d'altres temes relacionats amb l'emprenedoria. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fem una petita pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
4: 107.7 FM.
5: Ràdio Palafolls.
6: Bars, ferreteries, lampisteries...
7: A Palafolls hi tenim de tot.
6: Objectes de regal, roba íntima...
7: Per què marxar a fora?
6: Carnisseries, forns de pa...
7: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
6: Dolços, restaurants...
7: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
6: Fusteries...
7: I de Ràdio Palafolls.
6: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
8: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
9: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
10: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
11: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
12: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
13: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
14: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
15: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
14: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
16: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
14: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
9: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
4: www.radiopalafolls.cat.
2: Va, parlem de bon teatre ara mateix al programa i ho fem, com sempre, amb uns bons amics que sempre que els hi demanem ens expliquen les seves aventures, podríem dir-ho així. I és que aquest cap de setmana arriba una nova proposta de la Magnòlia Teatre al Centre Cultural de Malgrat de Mar. És la comèdia Pijames, dirigida, com sempre, per Tomàs Borràs. Avui tindrem un dels seus actors. El coneixeu, és en Josep Creus, que ens atén ara mateix al telèfon de la ràdio. Josep, molt bona tarda, benvingut.
17: Hola, gràcies per la vostra trucada.
2: Com sempre, gràcies a tu per participar d'aquest programa i per explicar-nos, com dèiem, una nova proposta de comèdia, en aquest cas, que aquest pròxim cap de setmana representeu al Centre Cultural de Malgrat de Mar, oi?
17: Doncs sí, efectivament, és la comèdia que porta per nom Pijames, de l'autor Marc Camoletti, i que portarem en escena aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Centre Cultural de Malgrat.
2: Mm-hmm. Tres dies. Doncs per començar, situa'ns una miqueta. Pijames, en què consisteix? Quin tipus de comèdia és, Josep?
17: Bé, és una comèdia d'embolic, Jo crec que la gent que vingui s'ho passarà molt bé, és una obra molt divertida. És la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant a la casa que tenen a la muntanya, però perquè tot sembli legal davant la seva dona, perquè aquest home està casat, convida també el seu millor amic. D'aquesta manera, ell creu que l'amic li pot servir de coartada per passar aquest cap de setmana romàntic. Mm-hmm. L'arribada de l'amic, però, i l'arribada d'una cuinera a la casa que han contractat per passar també el cap de setmana, el que farà serà complicar la cosa moltíssim, eh?
4: Mm-hmm. Jo crec que ja li heu pres el pols, eh? El vostre públic, sabeu que gaudim precisament amb aquest tipus de comèdies, podríem dir, com diu la dita catalana, no? Embolica que fa fort, d'aquelles que no saps com pot acabar la cosa perquè cada cop es complica més, i vosaltres també ho gaudiu dalt de l'escenari. Una comèdia molt coral, no, Josep?
17: Sí, sí, és una comèdia molt coral. Aquesta comèdia som 6 personatges en escena. De tant en tant ja saps que ens agrada, doncs, una vegada a l'any o així, fer una comèdia d'aquest tipus, molt esbojarrada, divertida, molt, molt entretinguda, que fa que la gent, des del principi al final, pràcticament no pararà de riure, perquè és una comèdia desenfadada i per passar-s'ho bé.
4: Mm-hmm. A més, de vells coneguts, òbviament amb tu sempre parlem, Josep, però la Magnòlia té grans coneguts, com dèiem, que hem vist actuar, com la Montse Ballart, en José Gutiérrez, amb Quimet San Juan. Per tant, jugueu a casa, eh? Diguéssim, ja us coneixeu vosaltres dalt de l'escenari i ja sabeu com actuar, eh?
17: Sí, sí, efectivament, els noms que has mencionat, també la Míriam Vilaró i la Montse Buch, que formen part del repartiment d'aquesta obra, ens ho hem passat bé, com sempre, ensejant, i ara el que tenim ganes és de fer disfrutar a la gent, que gaudeixi, que s'oblidi de tot, que vagi al teatre i que s'oblidi de tot, perquè aquesta obra és per deixar-se anar i per divertir-se, per passar-s'ho bé.
4: Mm. Tot sota la direcció mítica també de Tomàs Borràs, qui ha dirigit gran part, per no dir totes les obres de la Magnòlia, que també ja, òbviament, ja esteu acostumats a treballar amb ell, Josep.
17: Doncs sí, des del principi. Pensa que aquest any, a més, jo vaig dir-ho l'última vegada que vam parlar tu i jo, fa 40 anys, 40 anys de la Magnòlia, i en Tomàs i jo, doncs, som els fundadors de la Magnòlia. Per tant, fa 40 anys que estem junts.
4: Mm-hmm. Com arriba aquesta proposta, Josep, a les vostres mans? Perquè entenc que la manera habitual, no? Suposo que en Tomàs et reuneix un dia i et diu: mira, Josep, vull fer aquesta comèdia, i mica en mica aneu trobant els actors, aneu treballant fins a arribar a la data de l'estrena, que, com dèiem, serà aquest pròxim divendres.
17: Sí, efectivament. A més, aquesta és una comèdia, Pijamas, que és una adaptació d'una altra comèdia del mateix autor, que és No et vesteixis per sopar, potser te sona.
4: Sí.
17: És una comèdia que la Magnòlia havia fet ja molts anys, i aquesta és una adaptació no feta per nosaltres, sinó pel mateix autor. És una adaptació de No et vesteixis per sopar, és una mica diferent, tot i que l'argument, doncs, ve a ser el mateix.
4: Uh-huh.
17: I que bé, teníem ganes de fer-la, i que va, doncs, dirigit a un públic que també gaudeix d'aquestes obres, que vol anar al teatre a gaudir i passar-s'ho bé.
4: Mm-hmm. Esvergir-se una miqueta, no?, dels problemes que puguem tenir,
17: sí.
4: I riure conjuntament amb gent que coneixem també del poble de Malgrat, òbviament, i que ens encanta veure com representeu una comèdia o un drama, és igual, perquè ens teniu ben acostumats amb les dues vessants dalt de l'escenari del Centre Cultural. Com dèiem, estreneu aquest divendres. Josep, com van aquests últims dies, com van els nervis?
17: Bé, doncs, com sempre, amb ganes que arribi ja el divendres, i per treure aquests nervis inicials de sobre, i bé, fent ja els últims retocs. El dilluns vam fer un assaig general, ara el que estem fent són 4 retocs, també en el tema decorat i tot, i ja està, es pot dir que estem a punt, llestos, per l'estrena divendres.
4: Mm-hmm. A més, el Centre Cultural, un lloc on vosaltres normalment no hi teniu seu, és a dir, no assageu, però en aquest cas, amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar, heu arribat a aquest acord, que aquesta obra de teatre la podeu fer al Centre Cultural, oi?
17: No, sí que assagem al centre, eh?
4: Mm-hmm.
17: Sí. Nosaltres sempre assagem al Centre Cultural. I, per tant, també totes les estrenes les fem al Centre Cultural.
4: Mm-hmm. Per tant, ja ho esteu avasats una miqueta, ja sabeu com és,
17: sí,
4: l'escenari.
17: Sí, sí.
4: Jugueu a casa. Divendres, si no m'equivoco, estreneu a 8:45 del vespre, Josep.
17: Sí, correcte. El divendres a 8:45 del vespre, el dissabte una segona representació a les 7:00 PM i el diumenge l'última a les 7:00 PM. Hem fet 3 dies per repartir-ho una mica i perquè la gent, doncs, tingui opció, doncs, més opcions a venir.
4: Mm-hmm. Com podem comprar les entrades per venir-vos a veure?
17: Sempre els 3 dies una hora abans, i a més el dissabte i el diumenge que és el dia que es preveu doncs, més gent, el cap de setmana, divendres sempre sol ser el dia més assequible, no hi ha tanta gent, però sí el dissabte i sobretot el diumenge el teatre es posa, vamos, a tope, i també hi ha entrada anticipada només dissabte i diumenge per la mateixa funció del dia, de 12 a 1 al migdia.
4: Òbviament, el nostre consell de sempre, que la gent no s'esperi a última hora a comprar les seves entrades, perquè ara, Josep, tu mateix ens ho comentaves, normalment el cap de setmana és el dia que està més ple, llavors ens podríem trobar amb la sorpresa de que feu sold out, és a dir, que ja no quedin més entrades per entrar al teatre. Per tant, no ens agradaria arribar a aquesta situació. Per tant, si escolta, si la gent digui, jo no tinc res a fer aquest dissabte, per exemple, compreu ja la vostra entrada per no tenir sorpreses, no?
17: O venir divendres també, venir el divendres, per això la fem tres dies, perquè això va passar mateix, això va passar a l'última estrena que vam tenir a finals de gener d'Un home de 5 estrelles, doncs el diumenge es va haver de posar el cartellet d'esgotat perquè es va omplir la platea i a dalt també, a l'amfiteatre.
4: Josep, aprofitant la bona confiança que tenim, deixa'm preguntar-te també, més enllà de pijames, que com dèiem veurem aquest divendres, dissabte i diumenge al Centre Cultural de Malgrat de Mar, la Magnòlia Teatre, en què està treballant actualment? Entenc que finalitzant aquest projecte, que jo sempre et pregunto també, ara la veurem a Malgrat, però no sé si hi ha opció de fer-la rodar també i portar-la d'altres municipis. Mira, ja tiro la corda, poder per aquí cap a Palafolls o cap a d'altres municipis, Santa Susana, crec que heu fet alguna representació també, però en què esteu treballant, a part de pijames, la
17: sí,
4: Magnòlia?
17: Blanes, Lloret, sempre hi ha possibilitats, no? Nosaltres estem oberts a fer bolos, de fet en fem. Però, efectivament, nosaltres, tot i que estem a punt d'estrenar una obra, ja estem treballant en un altre projecte que, si Déu vol, s'estrenarà el mes de novembre, i és una obra, és una tragicomèdia que porta per nom Sempre a la tardor. Això serà el novembre i servirà també per fer de cloenda d'aquest any del 40è aniversari de la Magnòlia, i volem també, tenim pensat fer una petita exposició durant tota aquella setmana.
4: Doncs mira, ens quedem amb aquestes dues novetats. Déu-n'hi-do, com us nota, Josep, que feu un bon equip i que us agrada el teatre, perquè és moment també de remarcar que vosaltres en aquest cas no hi guanyeu res, doncs això, feu teatre, mal anomenat teatre amateur, però que deixeu família, amics, deixeu diferents circumstàncies de la nostra vida per assajar, òbviament, i pel dia de l'estrena. Per tant, escolta, 40 anys es diuen aviat, Josep?
17: Sí, doncs cal remarcar-ho, t'ho agraeixo, perquè realment és així, vull dir, perquè una entitat duri tant de temps, 40 anys, doncs s'ha de reconèixer que és un esforç, evidentment, estem treballant, vull dir, tenim la família, tenim tot, i bueno, clar, ho fas perquè t'agrada, és una passió, és algo que ho portes a dintre, tu ja ho saps, i quan t'agafa aquesta passió, doncs és algo que a un altre li agradarà fer una altra cosa, no? Vull dir, que a nosaltres ens agrada fer això, gaudim, fem això, i per això treballem tant fent teatre, perquè ens agrada fer-ho.
4: I se us ha d'aplaudir, sens dubte, perquè de retruc ens feu gaudir a nosaltres com a públic, i això a vegades no és fàcil. Què tal, home, ja per acabar entrevista, Josep, si et sembla, res, adreçar-nos a la nostra audiència i doncs això, que vinguin a veure el Centre Cultural Pijames, que no se n'arrepentiran, no?
17: Sí, això és el crit que faig sempre, no? Vull dir que vinguin, la gent que vinguin, perquè el que més ens agrada, nosaltres el que guanyem és l'aplaudiment de la gent, i el que ens agrada és veure la sala plena de gent i que la gent gaudeixi. I en aquest cas, Pijames, com que és una comèdia, escoltar la gent com riu, doncs és una gran satisfacció, i per nosaltres ens donem ja, vamos, per pagats, vull dir, és evident, no? Vull dir que a l'aplauso de la gent i sentir la gent disfrutar i gaudir, i amb aquesta obra ho faran, riuran, doncs perquè Marc Camoletti era un mestre del vodevil, del teatre de la comèdia, i amb aquesta obra doncs gaudiran moltíssim, que vinguin, sí.
4: Doncs, òbviament, amb aquesta recomanació a la que ens hi sumem, perquè ja sabeu que veure una obra de teatre de la Magnòlia és sinònim de qualitat i d'una bona estona, doncs, escolta, la sessió ja està servida. Divendres, dissabte i diumenge al vespre al Centre Cultural, doncs això, Pijames, sota la direcció de Tomàs Borràs, amb actors com en Josep Creus, ben acompanyat, i en aquest cas, doncs, amb la Magnòlia Teatre. Gràcies, Josep, avui per compartir aquesta estona amb nosaltres.
17: Gràcies a tu, Jordi, i a tota l'audiència. Una abraçada.
1: En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.
4: Acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà divendres ens hi tornarem a posar amb més actualitat. També l'esportiva. Ja van quedant pocs partits. I com dèiem, tindrem amb nosaltres una representació de la Junta del Casal de la Dona de Palafolls per parlar d'aquesta proposta que ens fan aquest cap de setmana, aquest sopar de final de curs. Tot plegat, com dèiem, aquí, a Ràdio Palafolls. Parlant de cultura, com sempre, el Palafolls en xarxa. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Després de la vaga general de docents que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu manté avui la pressió amb una aturada territorial centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides a l'Institut Font del Ferro, el seguiment de la vaga ha estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat a la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, a l'escola Les Ferreries, la situació ha estat a la inversa, un 38,70% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada de vaga també s'ha fet notar a les carreteres de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores, provocant cues quilomètriques. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la Llar d'Infants de Palafolls van viatjar fins a Madrid per participar en la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Aquesta acció s'assuma a les demandes del sector per reclamar més recursos, millors ràtios i un reconeixement digne d'aquesta etapa educativa. Les protestes continuen després que la reunió d'ahir entre sindicats i el Departament d'Educació acabés sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial d'uns 355 euros en 4 anys, els sindicats com l'USTEC consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. El nostre municipi ha estat seleccionat per rebre una subvenció de fins a 10.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d'abastament. Aquesta inversió permetrà instal·lar dispositius de monitorar el funcionament de la xarxa de forma remota, facilitar la detecció ràpida de fuites o anomalies en el subministrament. La iniciativa també s'aplicarà a Malgrat de Mar i altres pobles del Maresme i busca reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui i les avancem totes en titulars. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert la preinscripció pel curs 2026-2027. Ja s'ha iniciat el procés d'admissió per nous alumnes interessats en disciplines artístiques, un termini que estarà obert fins al 7 de juny. Pel proper curs s'ofereixen un total de 152 places lliures, una xifra que està condicionada per l'elevat índex de continuïtat de l'alumnat actual, que se situa en el 90%. L'oferta es divideix en 95 places per diverses especialitats de dansa, des de preballet fins a hip-hop, i 57 places per formació musical.

I avui també parlarem dels premis de treballs de recerca. I és que un total de 23 alumnes de l'Institut han presentat els seus projectes al certamen. El que presenta un increment de 10 participants respecte a l'edició anterior. Com a gran novetat d'enguany, recordem que s'ha creat la categoria patrimonial per ampliar els horitzons dels estudis i sumar-se als àmbits socials i científics. En total es repartiran 2.000 euros en premis amb dotacions que oscil·len entre els 200 i els 500 euros segons la categoria i la posició. També avui hem continuat parlant de la vaga educativa i és que el sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada en el territori que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. A l'Institut Font del Ferro el seguiment ha estat del 12% entre els docents, mentre que l'alumnat de secundària ha secundat la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% d'absències. Per contra, a l'escola Les Ferreries el seguiment ha estat del 38% entre el professorat, però només un 3,5% dels alumnes han faltat a classe.

I també marxarem cap a Malgrat de Mar perquè del 29, és a dir, des de demà fins al 31 de maig, el municipi Vall es convertirà en l'escenari del Solidarity Park del festival que recorda els brigadistes internacionals. Aquest festival commemora especialment l'enfonsament del vaixell Ciudad de Barcelona davant la costa de Malgrat de Mar durant la Guerra Civil, combinant cultura i reflexió. La programació inclou la participació directa d'estudiants locals que es trobaran amb familiars de brigadistes per compartir experiències històriques. El programa es completa amb exposicions artístiques, taules rodones, concerts i diversos espais de debat oberts a tota la ciutadania. Pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola amb lleugera mar de fons. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls, el cel estarà assolellat, com a la majoria del Maresme. Les temperatures màximes continuaran pujant fins als 33 graus i les mínimes també pujaran, en aquest cas, fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous, ja dia 28 de maig del 2026. Ho fem amb les notícies més destacades d'aquesta jornada i, entre altres, avui s'ha conegut que Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 10.000 euros per municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el nostre poble podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o d'anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls. El municipi de Malgrat de Mar també forma part d'aquesta llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. A banda d'aquests dos pobles, la Diputació també ha atorgat fons a altres poblacions maresmenques per la mateixa finalitat. També es beneficiaran Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres. L'efectivitat d'aquest sistema ja ha estat provada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua al llarg de l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, de les Nacions Unides. Concretament, en els números 6, que és aigua neta i sanejament, i l'11 de ciutats i comunitats sostenibles. Parlem ara d'ensenyament, i és que l'Escola Municipal de Música i Dansa ha obert el període de preinscripció pel curs 2026-2027. Els infants que tinguin ganes d'aprendre a tocar algun instrument o millorar les seves habilitats en el ball ja poden fer la preinscripció a l'Escola Municipal de Música i Dansa per començar les classes el curs que ve. El període de sol·licituds pels nous alumnes es va obrir ahir i romandrà actiu fins al 7 de juny, amb dos dies inclosos. Aquest any l'escola ofereix un total de 152 places lliures. La xifra és el resultat d'un procés de continuïtat molt elevat, perquè prop del 90% de l'alumnat actual ha confirmat la seva plaça pel curs vinent. És per això que des del centre recorden que les places per noves inscripcions són limitades i varien segons l'especialitat. Enguany hi ha disponibles 95 places de dansa en disciplines com el preballet, clàssic d'iniciació, ballet elemental, contemporani i hip-hop. En música hi ha una oferta de 57 places amb vacants d'instruments de banda i cobla, cursos de sensibilització i instruments individuals, com el piano, la guitarra, el violí o la bateria.
Pel que fa a la preinscripció, la gestió es pot realitzar de dues maneres. D'una banda, es pot fer telemàticament, mitjançant el tràmit específic, al portal electrònic de l'Ajuntament. D'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9 a 2. A més, per facilitar els tràmits, el pròxim 2 de juny es farà una jornada de tràmits presencials en horari de tarda, de 4 a 6. Per més detalls sobre l'oferta de cada curs i els nivells disponibles, les famílies poden consultar ja al web de l'Ajuntament. Seguim parlant també d'altres qüestions relacionades amb ensenyament, però en aquest cas a l'institut, perquè 23 alumnes participen en la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca. L'Ajuntament ha tancat ja el termini de presentació per la 19a edició dels Premis de Treballs de Recerca 9è Memorial Daniel López, amb un èxit de convocatòria. Aquest any, 23 alumnes de l'institut han presentat les seves propostes, fet que representa un increment de 10 participants respecte a l'any passat. Aquest certamen, que té com a objectiu reconèixer la tasca d'investigació dels joves del municipi, presenta enguany una important novetat, i és que s'ha creat la categoria patrimonial. Aquest nou àmbit suma els tradicionals àmbits socials i científic, diversificant així les temàtiques de recerca dels estudiants. Pel que fa als guardons, es mantenen els 2.000 euros en premis pels àmbits social i científic, amb dots de 500, 300 i 200 euros pel primer, segon i tercer lloc respectivament, mentre que la nova categoria de patrimoni comptarà amb un premi únic de 300 euros. Ara un jurat serà l'encarregat d'avaluar els treballs i també els noms dels guanyadors es donaran a conèixer durant la cerimònia de graduació de l'institut. Com és habitual, els projectes premiats es podran consultar posteriorment a la biblioteca perquè estiguin a l'abast de tothom. No deixem de banda l'educació i en aquest cas per seguir parlant de la vaga educativa. I és que hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Després de la vaga general de docents que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu manté avui la pressió amb una tornada territorial centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides aquest matí a l'Institut Font del Ferro, el seguiment de la vaga ha estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat a la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, a les ferreries la situació ha estat a la inversa, un 38,7% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada també s'ha fet notar a les carreteres de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores, provocant cues quilomètriques. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la llar d'infants van viatjar fins a Madrid per participar en la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Aquesta acció se suma a unes demandes dels

Solidarity Park. El municipi de Malgrat acollirà des de demà fins al 31 de maig una nova edició del Solidarity Park. Aquesta cita, que arriba a la seva cinquena edició presencial, té com a objectiu principal recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat a través d'una combinació de memòria històrica, cultura i reflexió col·lectiva. L'origen d'aquesta iniciativa es troba en la voluntat de commemorar l'enfonsament del vaixell Ciudad de Barcelona davant la costa de Malgrat durant la Guerra Civil. Tot i això, el festival també pretén generar espais de diàleg sobre qüestions actuals i de futur. És per això que es compta amb la implicació directa d'estudiants de diversos centres educatius, tant de Malgrat com d'altres pobles. Un dels moments destacats serà la trobada entre els alumnes i familiars de brigadistes internacionals, una oportunitat per compartir experiències i aprofundir en la història. A més, el programa del Solidarity Park inclou exposicions artístiques, taules rodones i espais de debat, concerts i activitats culturals. Totes les activitats programades durant aquests tres dies són gratuïtes i obertes al públic amb la intenció de convertir la zona en un punt de trobada per la memòria i el compromís social.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 es complien 2 anys de mandat en minoria i el govern i l'oposició en feien balanç. Tot just es complien 2 anys des de les últimes eleccions. De fet, avui es compleixen 3 anys, les del 28 de maig del 2023. Uns comicis on Esquerra va guanyar, tot i que no va revalidar la majoria absoluta. Aquest fet va provocar setmanes de converses entre els partits amb representació a Palafolls per trobar pactes per governat durant el nou mandat. Malgrat l'intent, Esquerra va aconseguir l'alcaldia sense socis, un fet que va suposar, i que segueix suposant, un repte pels republicans que han anat salvant fent pactes puntuals tant amb el PSC com amb Palafolls Som. En aquest sentit, Francesc Alemany va detallar que un mandat d'aquest tipus havia condicionat l'acció de govern. Tot i això, és el segon mandat d'Esquerra i l'experiència adquirida en el primer va permetre que dia en aquell moment confirmés que havien pogut dur a terme molts dels projectes que tenien previstos.

El 2021, Blanes preparava una neteja del riu Tordera per culminar la Setmana del Medi Ambient. El 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient i a la nostra zona s'havien organitzat diverses activitats entorn a aquesta data. A Blanes, diversos departaments de l'Ajuntament van impulsar la Setmana del Medi Ambient, una iniciativa que començaria el dia 1 de juny i que s'allargaria fins al dia 6. Al llarg d'aquells dies, escoles i entitats esportives van dur a terme neteges intensives a diversos indrets de la ciutat. A nivell popular, el dia 6 de juny es va preparar una jornada de neteja de la llera del riu Tordera i també de la platja, una activitat per la qual el consistori va comptar amb el suport de l'empresa Nora i de l'empresa Decathlon, així com també de l'associació mediambiental Xatrac. I finalment, fa 10 anys, el 2016, hi havia una nova aplicació per consultar l'historial mèdic quan es feien visites a domicili. L'equip d'infermeria d'atenció domiciliària, amb el suport del Departament d'Informàtica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, van desenvolupar una aplicació mòbil que millorava l'atenció dels serveis domiciliaris. Era un projecte pioner a Catalunya que permetia accedir a la història clínica dels pacients i incorporar-hi dades quan es feien les visites, sense necessitat de connectar-se a internet. El sistema es començaria a implementar a partir d'aquell juliol. L'aplicació millora l'eficàcia, l'eficiència i la seguretat de l'atenció que reben els pacients a casa. Deien que amb l'aplicació s'aconseguia superar algunes dificultats amb les quals es trobaven els equips de metges i infermeres que feien visites a domicili.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats culturals que s'han previst aquests dies. Jordi, bona tarda, què tens avui per nosaltres?
1: Hola, Melina, avui parlarem d'una d'aquelles activitats ben esperades.

0: dades, perquè ja la tenim aquí. L'AFA d'Elias Font del Ferro presenta un nou musical aquest cap de setmana al Teatre de Palafolls. Amb la seva tònica habitual, ens presenten Casi Gris Tirando a Negro, una evolució del conegut musical Gris 30 anys després, però amb les cançons de sempre. Serà tant dissabte com diumenge, a les 7 de la tarda, al Teatre de Palafolls. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar anticipades a diferents establiments del nostre municipi o abans de cada funció.
1: Gràcies, Jordi.

0: I ara qui tenim preparat és en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant en una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 30. 3, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serralada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que al cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuarem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable. Dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
0: Gràcies, Quim.

0: Acabem, com sempre, l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant el dia d'avui. Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. El nostre municipi ha estat seleccionat per rebre una subvenció de fins a 10.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d'abastament. Aquesta inversió permetrà instal·lar dispositius per monitorar el funcionament de la xarxa de forma remota, facilitant així la detecció ràpida de fuites o anomalies. La iniciativa també s'aplicarà a Malgrat de Mar i també a altres pobles de la comarca i busca reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. I l'Escola Municipal de Música i Dansa ha començat ja el procés d'admissió per nous alumnes interessats en les disciplines artístiques amb un termini que estarà obert fins al 7 de juny. Pel pròxim curs s'ofereixen un total de 152 places lliures. L'oferta es divideix en 95 places per diverses especialitats de dansa des de preballet fins a hip-hop i 57 per formació musical. A l'Institut Font del Ferro, un total de 27 alumnes han presentat els seus projectes a la 19a edició dels Premis Treballs de Recerca, el que representa un increment de 10 participants respecte a l'edició anterior. El concurs, que també és el 9è Memorial Daniel López, té com a objectiu reconèixer i incentivar la tasca d'investigació dels joves de la nostra localitat. En total es repartiran més de 2.000 euros en premis, en dotacions que oscil·len entre els 200 i els 500 euros, segons la categoria i la posició. I hem seguit parlant de la vaga educativa, perquè el sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada territorial avui que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. A l'institut el seguiment ha estat del 12% entre els docents, mentre que l'alumnat ha secundat la protesta de forma molt més majoritària. Per contra, a l'escola Les Ferreries el seguiment ha estat del 38,7% entre professors, però només un 3,5% dels alumnes han faltat a classe. Les protestes continuen després que la reunió entre sindicats i el departament acabés ahir sense cap acord satisfactori. I avui també hem parlat de Malgrat de Mar, perquè del 29 al 31 de maig, és a dir, a partir de demà, el municipi veí es convertirà en l'escenari del Festival Solidarity Park, que recordem que recorda els brigadistes internacionals. El festival commemora especialment l'enfonsament del vaixell Ciutat de Barcelona davant la costa de Malgrat durant la Guerra Civil, combinant cultura i reflexió. La programació inclou la participació directa d'estudiants locals que es trobaran amb familiars de brigadistes per compartir experiències històriques. El programa es completa amb exposicions artístiques, taules rodones, concerts i diversos espais de debat oberts a tota la ciutadania. Les activitats són gratuïtes i busquen reivindicar valors universals com la solidaritat i el compromís social des de la memòria col·lectiva. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 28 de maig del 2026. Us ha acompanyat un dia més Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Totes les notícies d'avui i també de les restes de jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al canal de WhatsApp, que per subscriure-us simplement heu de buscar en els canals de difusió la paraula Ràdio Palafolls. Allà ens trobareu també amb el recull de totes les notícies de la jornada. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Èxits un rere l'altre.
14: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
15: You can't take my guilt away.
16: Senzillament som així i ens agrada.
17: I love it!
16: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
14: 107.7

0: Aquest programa és una repetició. Aquest programa és una repetició.
1: Con vosotros, Desafinado. Un programa que prepara y presenta Federico Francesc.
2: Buenas noches, amantes de la buena música.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrio, espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. Ivan, ho són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I... un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, uh-huh. Els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: S'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Uh-huh. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res, el desè de la 8a temporada, ja és l'últim, ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així. You don't need to walk us in. Mom never did. Look, he's dead. Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe. Okay. I will fight. I will fight for you. It's been almost a year. I think it's time. Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice. I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy. I get it. The moms fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí,
1: jo crec, no?
0: Fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, amb un capítol ho haurem enllestit. Estrena per a Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis. 언제 멈춰도 이상할 게 없는 심장. 그럼 나 진짜로 죽어요? 구원 받으세요. 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다. 보고 싶다고 지금 정말! (놀람) 눈 깜짝할 새 쇽쇽 막 여기저기 이동해버린다니까? 일태를 네가 알렸다! 저놈이 이실직고할 때... com dèiem, es resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
1: Sèrie coreana que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic,
0: No és d'animació, eh, que no?
1: No, no, és acció real, correcte. Ja t'he dit, que a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois. És una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no? Per una sèrie coreana, com a mínim no les havia vist així.
0: Sí, fan servir molt el... No és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de... tirada aquesta fantasia. Està veient superfriquis, en principi bastant joves, els quatre.
1: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
0: Wonderfuls.
1: Correcte, que fools, com diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
0: I en castellà, super amb majúscules. És los
1: super
0: amb majúscules, friquis amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
1: Jo crec que no molta.
0: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
2: El duque de Zamarga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
6: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
7: Ese duque es un criminal.
8: De verdad, creo que podré ir.
0: A la segona temporada de la sèrie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
1: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
0: Novetats de repartiment: Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, expert en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta xantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris, Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
1: Dir que és la última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
0: que ja n'hi ha prou,
1: ja n'hi ha prou
0: de fer-lo servir.
1: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua, eh? Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
0: Inspector, no?
1: Correcte, que se suposi que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també, una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
0: Álvaro Morte, el professor.
1: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
0: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant, els dos són germans, si no em
1: correcte,
0: la
1: sèrie
0: la memòria,
1: són germans, sí, sí.
0: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix. I a Disney Plus, també segona temporada, en aquest cas de la sèrie Rivales.
9: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
10: the A-Team. Back together again.
11: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
12: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We are ready to...
0: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte no. Malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
1: Uh-huh. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, uh-huh. I si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó o sí, de la pròpia sintonia de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
0: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més un cop han dit que ens agrada,
1: sí.
0: I no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
13: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
14: Me han hablado de una asociación.
15: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creó? Las torturan. Las violan.
16: ¡No, no, no, no, no!
15: Las maltratan.
16: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
15: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
13: Le he hecho creer que puede ser libre. Y eso la ha destruido aún más.
0: Aquesta pinta molt bé. 4 episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
1: Bueno,
0: pot estar bé.
1: Sí, pot estar bé.
0: Com a més, sempre, llàstima que és Filmin, ostres.
1: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
0: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
1: Correcte. Més alternatiu, tarana. Així és.
0: No és més alternatiu Netflix.
1: Bueno,
0: que...
1: amb aquesta, cuidao, eh?
0: Ah, sí? Veurem sí. De què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
17: Ah, tomando mate. Ah,
18: Sí, veo. ¿Tomas mate?
17: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
18: ¿Hecho en Arg?
17: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
18: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
17: Sí, me súper enorgullece. Ya sea tipo la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
18: Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas. Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
17: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
18: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
17: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
0: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Ja Caro Pardiaco, influencer plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
1: Evidentment seria argentina, per sí. Si algú no ho havia detectat.
0: Sèrie argentina, estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
10: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
19: Eso exige compromiso.
10: Compromiso, sí.
20: Es una gran oportunidad.
10: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
19: Compromiso.
21: ¿Mamá?
19: ¿Tú crees que eres la víctima?
10: Me mantengo a flote de milagro.
0: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslan, que, entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
1: Jo no tinc ganes.
0: Que aquesta és la propera que mirarem, perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
22: Mañana sales de cuentas, solo sé que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
23: Se ha muerto.
22: ¿Elena?
23: Sí, cuéntalo.
22: Dios mío, lo siento muchísimo.
23: Muchas gracias, Marina.
22: ¿Pero cuándo ha sido?
23: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
22: Sí.
23: Es que fue tremendo, la verdad.
0: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
1: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
0: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer de Stranger Things, canvi de paradigma de nens a jubilats, de Burrows, jubilación rebelde.
24: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
25: Hippie.
26: Why is everyone so old?
27: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
28: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
29: Wait! Mr. Cooper!
30: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
31: Attaboy, Sam.
32: Who are these people?
0: El gust musical, de moment,
1: molt bé,
0: està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xerra'm 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de Burrows, jubilación rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
0: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia, de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge. Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats.
1: Jo tampoc.
0: En aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
2: A què se dedica?

0: Ximena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen Polaco.
2: Servar a formar parte de algo.
3: Després d'una feroig lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge.
4: Per fer el paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que encara buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre de Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Visca cap mosques!
7: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
8: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
9: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
10: Sí, que jo tinc una feina.
9: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
10: Que aquests fills de puta es queden al restaurant
9: i ens apugen a llum.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full català o barreja una mica?
3: No ho sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, minissèrie, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana-castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera. Per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: Molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, en HBO imagino que sí, apropar la situació de la vivenda, doncs sí, i totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty.
11: Oh! Oh! Shine, motherfucker! It's time to train!
12: Too much metal in you, dipshit.
13: Hey, Jerry, call for you.
14: Hello?
3: Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció. S'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net mort, i que segueix de prop les aventures del seu avi. La resta de la família, diguem.
4: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats de vegades a les seves boges aventures. La novena temporada, els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9, HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu del desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spied Noir.
0: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
12: I'm glowing bright, obsidian.
13: The universe trends to disorder.

0: is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran Prime Video per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real, eh?
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part, a Disney Plus, de Colegio Abbott.
3: Gran
2: comèdia
3: de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, de les 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície. En realitat és una de les agents més importants del meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, Del Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: Per tu, eh?
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí, fins la propera.
3: Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
13: Aquest programa és una repetició.

Hitler i els seus seguidors van utilitzar la força per tal d'imposar el seu model de societat. En el seu deliri totalitari, l'origen racial marcava des del naixement el que podies fer en la teva vida. Els jueus, per exemple, van ser perseguits a tot arreu on van arribar els nazis. A més, no només els jueus van ser perseguits, sinó que altres grups, com gitanos o testimonis de Jehovà, també van patir la violència del supremacisme alemany. Dins d'Alemanya, molts van haver d'amagar-se, exiliar-se o patir les brutalitats a mans dels nazis. Però un cop Hitler inicia la Segona Guerra Mundial al 1939, ni tan sols els exiliats estaven protegits. Aquest és el cas de la família Frank, jueus d'origen alemany que s'exilien a la veïna i democràtica Holanda per tal de poder viure dignament. En un inici tot va anar bé, però un cop els Països Baixos cauen en mans dels nazis, la família Frank va haver de recórrer a l'amagatall per tal de sobreviure. I en aquest amagatall és on la més petita de la família, l'Anna, escriurà un dels diaris personals més llegits i publicats de la història, el diari d'Anna Frank. Avui ens apropem a Amsterdam per tal de conèixer la curta vida d'una escriptora que podia haver arribat excepcional. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvinguts una setmana més a les portes de Troia. Avui ens apropem de nou a Holanda per conèixer més concretament el cas del diari d'Anna Frank, d'Anna Frank, de la família Frank, com avui relatarem. Ho fem com sempre amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
1: Moltes gràcies.
0: Abans dels nazis hi ha exemples històrics de matances i violència indiscriminada dirigida cap a altres grups en particular?
1: Sí, la veritat és que malauradament n'hi ha molts abans i després dels nazis, eh? No és el moment que canviï tot, no? La veritat és que al llarg de la història trobem molts moments, potser un dels casos més recurrents als que acostumem a comentar és el cas dels jueus, que tradicionalment han estat perseguits a molts indrets i en moltes situacions històriques diferents. Crec que també tindrem ocasió aquesta temporada de comentar el cas concret de l'expulsió dels jueus a Espanya el 1492, però a part d'aquest fet, també és veritat que hi ha altres moments en què altres persones han estat perseguides per altres qüestions ideològiques, més enllà de la religió, com pot ser durant la Guerra Civil Espanyola, per qüestions relacionades amb ideologia política, amb afinitat sexual, etc.
0: Benvingut, Alberto Reche.
2: Bones.
0: Què és el que diferencia els nazis d'altres episodis anteriors de matances racials?
2: Bé, en una paraula, la industrialització. És no només la matança o la violència com un esclat esporàdic o incontrolable de violència, sinó el fet de plantejar no una violència racial o una violència ètnica, sinó directament un extermini des del punt de vista de la lògica industrial, no? Els nazis maten a través del ferrocarril, a través de les fàbriques, a través dels llibres de contes on recompten quants presoners entren, com es diuen, com moren. Al final és la unió d'aquests esclats de violència incontrolada que havien passat sempre al llarg de la història, però passats per la lògica de l'extermini en clau industrial, no? Potser aquesta, i és potser el que ho fa més esfereïdor, no? Perquè no estem parlant d'esclats de violència, sinó realment d'una planificació de la mort i de l'extermini. I potser per això també és un tema que ens remou tant, no? Perquè és en tot la cara més fosca del món en el que vivim.
0: Molt bé, i avui de nou, per parlar de l'Holanda en el règim nazi, tenim l'Albert Sánchez Carmona, periodista especialista en relacions internacionals, que avui doncs ens vol explicar més concretament el cas de la família Frank. Benvingut de nou a casa teva, Albert.
3: Benvingut i gràcies a vosaltres.
0: Avui ens centrem en una de les víctimes de l'Holocaust, Anna Frank. Per què és tan rellevant el seu diari?
3: Home, hi ha molts motius i crec que durant el programa els anirem deixant veure, no? Però primer m'agradaria donar algunes dades per veure quin impacte ha tingut aquest diari arreu del món. Per exemple, el diari d'Anna Frank ha estat publicat en 73 idiomes, incloent-hi, per exemple, el català o el castellà, però també l'anglès, el xinès, el francès, és a dir, ha arribat a pràcticament arreu del món. I ha estat publicat també a més de 60 països i en total s'han venut més de 30 milions d'exemplars arreu del món. És a dir, després veurem què tenia d'excepcional l'Anna i per què ha passat a la història d'aquesta manera, però els números, encara que ens quedem només amb la vessant quantitativa, jo crec que és un llibre i una persona de la qual val la pena parlar-ne.
4: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
0: Molt bé, doncs per començar a centrar el tema, què us sembla si comencem a conèixer la protagonista d'avui, l'Anna Frank? Albert, quan va néixer Anna Frank?
3: Doncs mira, Anna Frank va néixer el 12 de juny de 1929 a Frankfurt, encara a la República de Weimar, encara no havia arribat Hitler al poder, i el seu nom complet és Annelie Marie Frank.
0: i de la seva família, de la resta de la seva família, què en sabem, què en coneixem?
3: Doncs mira, en sabem de la seva família, si alguna cosa tenim, més que gràcies als estudis que s'han fet després i del Museu Anna Frank, és que en sabem moltes coses. I algunes de les coses que en sabem és que els seus pares eren Otto i Edith Frank. Tots dos eren els que es consideren jueus liberals, és a dir, són jueus perquè venen de famílies jueves, però no segueixen els preceptes de la fe, no ens els hem d'imaginar a la sinagoga anant de forma habitual, ni res d'això. I pel que sabem, Edith, la mare, era una persona molt dedicada als seus fills, mentre que Otto estava més interessat en aspectes acadèmics. Raó per la qual ens diuen que tenia una llibreria molt extensa a casa seva, i va ser una de les raons també per la qual Anna i la seva germana, Margot, van introduir-se en el món de la lectura d'una forma força tempranera i d'una forma que se'ls notava que eren persones llegides, fins i tot sent molt petitetes.
0: La família decideix marxar de Frankfurt?
3: Doncs la raó és força fàcil i ens ho podem imaginar tots després que Hitler guanyés les eleccions federals el 1933. La mare i les dues filles marxen a Aquisgrà, que és una ciutat alemanya que està a la frontera amb Bèlgica i Holanda, a casa de l'àvia materna, perquè el pare, la família, ja comencen a veure que això de Hitler no els hi portarà res de bo a ells i que millor estar com més lluny millor. I mentrestant, mentre la mare i les filles estan a Aquisgrà, Otto, el pare, es queda a Frankfurt i està buscant feina. Busca feina per marxar del país i precisament troba feina per marxar cap a Amsterdam. Allà a Amsterdam li han ofert muntar una empresa i ho prepara tot perquè la família pogués reunir-se amb ell a Holanda. Ell marxa primer, com molts casos d'emigrants, que marxa primer el pare, s'estableix, troba la feina, munta una empresa, i després, al febrer de 1934, tota la família Frank arriba a Amsterdam.

0: La petita Anna va començar a anar a una escola Montessori, que no sé si pels que esteu ficats en temes d'educació, és un tipus d'escola que ara s'està començant a implantar aquí, però que està superestès allà a Amsterdam, en el qual es potencia la creativitat i la iniciativa del nen. Doncs l'Anna va cap a aquesta escola i ella ens diu que era molt feliç quan anava a aquesta escola, i d'allà ens ha arribat per boca de la seva amiga Anneli Hosler que Anna ja escrivia freqüentment quan era petita. Estem parlant d'una Anna Frank que tindria 5, 6, 7, 8 anys, ja escrivia, tot i que la seva amiga també ens diu que amagava els seus escrits i no els havia deixat veure ningú, així que tampoc sabem si escrivia gran poesia o gran literatura o eren només escrits de nena petita.
1: Bé, sigui com sigui, suposo que serien escrits que seria molt interessant que sortissin a la llum. Formen part de tots aquells escrits de la història que s'han perdut i que realment serien interessants, no? Veure aquests escrits inicials de la petita Anna quan anava a l'escola. Però bueno, sigui com sigui, que aquest primer o aquesta arribada a Holanda molt, molt més plàcida, no, del que, com dèiem, seria si quan pensem amb els exiliats alemanys. Però bé, com ja ens vas explicar fa unes setmanes, Holanda no triga en ser conquerida pels nazis al maig del 1940. Com canvia la situació?
0: Clar, la situació canvia força dràsticament, no? I un cop Holanda és envaïda, els jueus va començar a veure restringides moltes de les seves llibertats. Otto, el pare, va intentar tornar a emigrar, i aquest cop va intentar emigrar als Estats Units perquè veia que l'extensió del règim nazi dins d'Europa, per molt que anessin marxant d'un país a un altre, al final els acabarien enxampant. Però què va passar? Els nord-americans no van donar l'exili, no van permetre que marxessin refugiats a Estats Units, perquè consideraven que, com que encara tenien família alemanya, podien ser convertits fàcilment en espies. Els hi podien fer xantatge fàcilment i no els volien a Amèrica. Llavors, clar, aquest segon exili no els hi va funcionar. I el que van haver de fer va ser quedar-se a Amsterdam. No tenien res més a fer, no van poder fer una altra cosa. I a Amsterdam les coses van començar a posar més difícils. Les germanes Frank, Anna i la seva germana Margot, van haver de canviar d'escola i assistir a una escola jueva. Ja no podien anar a l'escola on anaven abans. I a l'abril del 1941, un any després de la invasió dels nazis, Otto Frank va haver de fer equilibris legals per tal de no perdre les seves dues empreses. L'home ja havia muntat una segona empresa mentre estava allà. Com que no podia haver-hi empreses en capital jueu, va haver de transferir totes les seves accions al seu amic Johannes Kleiman i va dimitir de tot càrrec de la companyia. Diguem-ne, podem entendre això com un home de palla, d'aquests que es posen...
2: Testaferro.
0: Sí.
3: Sí, està de moda, aquesta paraula.
0: Sí, però diguem-ne que aquí era més per supervivència i no per intentar evitar pagar impostos i coses d'aquestes, però la cosa és que va buscar-se aquest amic seu, que va continuar amb les companyies, i gràcies a això les empreses van continuar operant amb relativa continuïtat i els francs continuaven tenint ingressos per sobreviure, tot i que dins d'aquesta repressió que anava avançant.
3: I és en aquest marc familiar, en aquesta situació familiar, en el que Anna comença a escriure el seu llibre?
0: Sí, perfectament. És el dia 12 de juny de 1942, que és l'aniversari d'Anna Frank, quan ella fa 13 anys. Anna rep el regal, que és una llibreta de tapes blanques i vermelles, que havia demanat al seu pare dies abans, quan anava caminant pel carrer, i veu en una papereria aquesta llibreta i li diu: "Ai, jo vull aquesta llibreta." Llavors el seu pare li regala, i des del primer moment va decidir que utilitzaria aquesta llibreta com a diari, com el seu diari personal. Amb 13 anys va començar a anotar moltes de les seves vivències, però potser el que més sobta no és que anotés les seves vivències, perquè al cap i a la fi és escriure fets, no et deixa entreveure tot el pensament que hi havia al darrere, sinó que Anna ens demostra des del primer moment una gran maduresa i ens ensenya tots els seus pensaments, tots els seus sentiments, tot el que interpreta del que està passant i del que està sent privada. I llavors des de pràcticament el primer moment, en un dels primers escrits, ja podem veure tota aquesta Anna tan madura que ens trobarem al diari.
3: L'escoltem.

0: dissabte 20 de juny de 1942. No he escrit res durant un parell de dies, ja que vaig voler reflexionar sobre el significat i la finalitat d'un diari de vida. Em causa una sensació estranya el fet de començar a portar un diari, i no només pel fet que mai havia escrit. Suposo que més endavant ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys. Però en realitat, poc importa. Tinc desitjos d'escriure, i abans de tot, vull treure'm algun pes del cor. Ara ha arribat al punt al voltant del qual gira tot aquest assumpte del meu diari de vida. En realitat no tinc cap amiga. Vull explicar això amb més detall, ja que ningú comprèn que una noia de només 13 anys se senti tan sola. I, per cert, crida l'atenció. Amb cap dels meus coneguts puc fer altres coses que fer bromes o cometre disbarats. M'és impossible expressar-me de debò i em sento interiorment abotonada. Potser aquesta falta de confiança sigui un problema meu, però les coses són així lamentablement i no puc superar la meva condició. Per això, aquest diari, amb l'objectiu d'exacerbar encara més amb mi la idea d'una amiga absent, no apuntaré només fets en el meu diari, com acostuma a fer la majoria de la gent, sinó que aquest mateix diari serà la meva amiga, i aquesta amiga haurà d'anomenar-se Kitty.
1: Aquest mateix diari serà la meva amiga, Albert.
2: Sí, de fet, totes les entrades a partir d'aquest 20 de juny de 1942 aniran destinades a Kitty. Seran com cartes que escriu Anna Frank a la seva amiga absent Kitty. A mi m'agradaria destacar, per exemple, quan... A mi em frapa, no?, quan llegeixo d'una nena de 13 anys que diu: suposo que més endavant ja ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys. Ella és conscient que és una nena petita, però en el que escriu, per mi almenys, deixa veure una maduresa que no trobem en altres persones.
1: Molt bé, tornem a la història de la família Frank. Quan van decidir trobar un amagatall, amagar-se?
2: Sí, de fet, és pràcticament el diari el comença a escriure Anna el dia del seu aniversari del 1942, i no arriba ni un mes després que la família ja s'ha d'amagar. Són tres setmanes després, el 6 de juliol de 1942, la família Frank va decidir instal·lar-se en el seu amagatall. I per què va ser aquest dia? Bàsicament perquè va ser el dia després que la germana gran, Margot, rebés una notificació ordenant-li la marxa cap a un camp de treball. I com que Otto i Edith ja estaven veient que això podia passar, ja havien estat planejant què podien fer si arribava aquest dia, l'únic que van fer va ser avançar-se als esdeveniments i marxar cap al seu amagatall.
3: I explica'ns quin era aquest amagatall.
2: Doncs l'amagatall, que és on encara avui dia està el museu de la casa d'Anna Frank, que s'hi pot anar a visitar allà a Amsterdam, és una visita molt recomanable, va ser a una de les oficines de l'empresa d'una de les dues empreses d'Otto Frank. Es tracta d'una de les vivendes del Prinsengracht, que és un dels canals principals de la ciutat, un dels que està a prop del centre, i en aquesta casa van habilitar la part de darrere, la part del magatzem, per tal de poder-hi viure. L'entrada, és a dir, tu entres a la casa i es veia l'oficina normal, la casa, i l'entrada, aquest amagatall, estava ocultada darrere d'una llibreria, per tal que semblés que allà no hi havia cap porta i que no hi havia cap habitació ni res darrere. Evidentment, totes les finestres estaven tapades per tal que no es pogués veure res des de fora. I a més, els Frank, que ja ho tenien pensat tot això, van deixar el seu apartament, perquè ells no vivien allà, allò era la seu de l'empresa d'Otto Frank, vivien en una altra zona de la ciutat, i van marxar del seu apartament i el van deixar tot cap per avall, com si haguessin marxat de forma sobrevinguda. I a més, Otto Frank, que ho tenia tot pensat, s'havia pres la molèstia de deixar una nota escrita que fes intuir als nazis que entressin a regir a la casa, que havien marxat cap a Suïssa. Tot estava pensat, de fet, la família ja havia estat treballant en el pla de què farem, i tots aquests fets ens donen la sensació que ho tenien tot pensat i van marxar en aquell amagatall, i bé, van estar el temps que van poder.
4: Bé, i la pregunta que potser ens estem fent tots és si planifiquen aquest amagatall, o almenys el pare, amb tanta meticulositat, i ells decideixen amagar-se, deuen comptar amb algú d'algú de fora perquè els subministri aliments, els cobreixin. Si ens pots explicar una mica com va anar?
2: Sí, clar, perquè, com tu deies, si un cop van a l'amagatall ja no tornen a sortir d'allà. Llavors comptaven amb l'ajuda, evidentment, d'amics seus i de coneguts. Només hi havia 6 persones que sabessin que la família Frank estava allà amagada. 4 eren treballadors de l'empresa d'Otto Frank, que són Víctor Kuchler, Johannes Kleiman, Mip Hiss i Beb Foskerl, que també els van ajudar el marit de Mip Hiss. O sigui, és a dir, van ser aquests 4 treballadors més el marit d'una de les treballadores i el pare d'uns dels treballadors. I aquestes 6 persones van ser els que els van proporcionar menjar i la cobertura necessària durant el temps que va durar l'amagatall. Però, a més, no van ajudar només a la família Frank, perquè no només hi havia la família Frank a Amsterdam, que era jueva i havia d'amagar-se. També tenien amics, també tenien coneguts que estaven patint exactament la mateixa repressió. I més tard, només una setmana més tard, se'ls hi va unir la família Van Pels, els quals estava formada per pare, mare i fill, i un dentista amic de la família anomenat Fritz Pfeffer. Llavors, ja tenim aquí els 4 de la família Frank, els 3 de la família Van Pels i el dentista Fritz Pfeffer, i ja tenim el grup que començarà a donar vida a les històries del diari d'Anna Frank, que són més conegudes encara quan estan dins de l'amagatall.
0: Estimada Kitty, és possible que sigui la nostàlgia de l'aire lliure després d'estar privada d'ell durant tant de temps, però trobo a faltar més que mai la natura. Encara recordo molt bé que mai abans m'havia sentit tan fascinada per un cel blau enlluernador, pel cant dels ocells, per la claror de la lluna, per les plantes i les flors. Aquí he canviat. Mira el cel, els núvols i la lluna, i les estrelles m'apaivaga i em restitueix l'esperança. No es tracta en realitat d'imaginació. És un remei molt millor que la valeriana i el bromur. La natura em fa humil i em prepara a suportar tots els cops amb valor. Excepte en rares ocasions, m'ha tocat la desgràcia de mirar a través dels vidres bruts i les cortines carregades de pols. El meu goig s'esvaeix, ja que la natura és l'única cosa que no tolera ser deformada. Teva, Anna.
2: Aquí sentim una Anna que ja porta 2 anys amagada i que fa una reflexió sobre la natura, com troba a faltar la llum del dia i el color dels arbres i tot això. Ja té 15 anys, però estem parlant d'una nena que es porta amagada sense sortir de casa fa 2 anys i que va entrar amb 13. Crec que realment diu molt de l'escriptora que hem perdut, que podríem haver tingut si no hagués passat el que al final va acabar passant.
1: Com deies, bé, tot el grup estarà amagat durant 2 anys i un mes, del juliol del 42 a l'agost del 44, i com s'acabarà aquesta història?
2: Doncs la història s'acaba tràgicament, com pràcticament tots suposo que hem intuït des del principi o sabem, i el dia 4 d'agost de 1944 la policia nazi rep una trucada que delata tot el grup. Llavors el mateix dia són detinguts i deportats al camp de concentració de Westerbork, que està situat a Holanda i que era utilitzat per a jueus, gitanos i dissidents holandesos. Posteriorment el grup serà enviat a Auschwitz, però com que estem parlant de l'agost del 44, la guerra ja està començant a entrar a la seva fase definitiva, quan les tropes soviètiques estan avançant cap a Alemanya i Auschwitz, crec recordar que era Polònia, si no vaig errat, tot el grup és mogut cap a l'interior d'Alemanya, al camp de Bergen-Belsen, i allà tant la mare com la germana d'Anna moriran de tifus i ella serà l'última que mor del seu nucli familiar, però també acabarà morint de tifus i no directament a mans dels nazis, sinó per les condicions en les quals es trobava en aquell camp.
1: Molt bé, i tota aquesta vivència, aquest relat, com ha arribat fins als nostres dies?
2: Doncs és una història força emocionant, perquè de tot el grup dels que estaven amagats en, a l'amagatall de la casa de Prinsenhag, només Otto Frank és l'únic que sobreviu als camps de concentració i als camps d'extermini. Llavors, Otto, un cop acabada la guerra, un cop és alliberat, torna a Amsterdam, a casa del seu amic, d'un dels que els havia estat ajudant, amb la intenció de a veure si torna algú més. No torna ningú més, es queda ell sol. I però la gràcia, la cosa que per la qual ara tenim la història, és perquè aquesta persona, Mip His, havia guardat tots els papers de la casa, incloent els diaris de la petita Anna. Llavors, Otto ens explica, com a mínim ens ha explicat, que ell no havia llegit mai els diaris de la seva filla perquè eren els diaris personals de l'Anna, i li havia fet la promesa que són els teus diaris personals, jo no tinc per què llegir res. Però un cop es troba sol, que no queda ningú, decideix començar a llegir els diaris de la petita Anna. Els llegeix, també Otto ens explica que s'emociona, evidentment, suposo que a part de la situació, llegir això que havia escrit la teva filla, encara que no fos literatura excelsa, jo crec...
1: No pot ser d'una altra forma.
2: Sí, no pot ser d'una altra forma. S'emociona enormement i decideix que aquells diaris no poden quedar enterrats o no poden quedar guardats a casa seva, sinó que s'han de publicar i la humanitat, qui sigui, ha de conèixer tot allò que havia escrit la seva filla. Llavors es publiquen amb el nom de Het Achterhaus, que significa l'amagatall, que és el nom que primer li posa Anna Frank dins del seu diari, però després el coneixerem arreu del món com el diari d'Anna Frank.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
1: Hem conegut la història de la família Frank, d'Anna Frank, però avui també volem parlar de més perseguits pel nazisme. He parlat de jueus, però hi va haver molts més grups que van patir la persecució i la violència del règim del Tercer Reich. Albert.
2: Sí, de fet, m'agradava començar amb la història d'Anna Frank perquè simbolitza el que més coneixem tots, però també m'agradava poder utilitzar aquest programa per parlar d'altres grups que també van ser igualment perseguits però que a vegades potser no tenen el ressò que tenen altres grups. I per exemple, els que estem parlant de grups que els nazis consideraven subhumans o Untermenschen en el seu terme alemany, i serien els jueus, evidentment, però també els gitanos van ser totalment perseguits pel règim nazi, els eslaus, que entrarien aquí, per exemple, persones de nacionalitat polonesa, sèrbia i russos, els consideraven inferiors, els negres, els discapacitats físics i mentals, i els comunistes. Però tot això era el que al principi, quan la ideologia nazi, si li podem dir ideologia d'alguna manera, estava creixent, era el que consideraven inferiors. Però, com també sabem, a mesura que el règim nazi es va avançant i va guanyant guerres i es va expandint, va anomenant més grups en contra seu i va perseguint a més gent. I en aquests altres grups, és una llista llarga, però intentaré dir-lo ràpidament, trobem homosexuals, bisexuals i transexuals, trobem presoners de guerra soviètics, trobem catòlics, en depèn quins països, també estaran totalment oposats al règim nazi, trobem testimonis de Jehovà, trobem republicans espanyols, que també van ser perseguits, trobem francmaçons, trobem gent de color, trobem sords, trobem gent d'esquerres, trobem comunistes, sindicalistes, socialdemòcrates, socialistes, anarquistes i qualsevol altra minoria dissident que no fos considerada ària.
4: Això ens porta a pensar que si la guerra no hagués acabat quan va acabar, haurien acabat exterminant-se a ells mateixos, no? Perquè se'ls haguessin acabat gairebé la gent a la que considerar diferent o perseguir, no?
2: Sí, sí.
4: I aquesta llarga llista parla molt, molt bé, parla molt bé de lo malament del cap que estava... que estaven els nazis, no? El que dèiem abans, no? Aquesta persecució sistemàtica de gairebé esquizofrènica, no?
2: Sí, i de fet, per donar-te un exemple de la bogeria que va ser el nazisme, hi havia el pla per tal de controlar l'Europa de l'Est era que la població havia de ser reduïda en 50 milions d'habitants i s'havia de fer a través de tres mitjans: assassinats massius, tal qual, expulsions massives cap a l'Àsia, és a dir, els empenyem cap allà, cap a l'Àsia, i que marxin d'aquí, que aquest és el nostre terreny, i treballs forçats pel Tercer Reich. Només podien quedar, segons ells, a l'Europa de l'Est, aquells que fossin aptes per a la germanització, aquells que poguessin germanitzar.
1: Tenim xifres, em sembla que podem conèixer una mica en què va moure aquesta barbària nazi, no?
2: Sí, tenim xifres, com tot, són relatives, hi ha forquilles més grans i més petites, però podem parlar ràpidament del que va suposar. Sabem que van morir gairebé 6 milions de jueus a mans dels nazis, sabem que van morir entre 2 i 3 milions de presoners de guerra soviètics, també sabem que van morir pràcticament 2 milions de polonesos, entre 300.000 i mig milió de serbis, 270.000 persones amb discapacitats, només pel fet de ser discapacitats, entre 90.000 i 220.000 gitanos, entre 80.000 i 200.000 també francmaçons, uns 25.000 eslovens, entre 5.000 i 15.000 homosexuals, testimonis de Jehovà també entre 2.500 i 5.000, i també republicans espanyols, aproximadament la xifra ronda els 100.000.

0: Què són, Albert?
1: Doncs sona I Will Survive, una versió acústica, òbviament. Ara no estem per escoltar la versió festivalera. Uh-huh. I per recordar que el 1933, quan ja Hitler i el partit nazi estan al poder a Alemanya, van prohibir les organitzacions al voltant de les minories sexuals. Van llançar una purga sobre els clubs d'ambient gay a Berlín, i els nazis també es van dedicar a cremar els llibres sobre homosexualitat i sexualitat en general. Això de cremar llibres els apassionava, com destruir més pensament millor. I la Gestapo va començar a fer llistes d'homosexuals, i els homosexuals de dins del partit nazi també van ser assassinats.
2: Bé, sabem que els nazis, si tenien una cosa en comú, era que perseguien moltes vegades allò que eren ells mateixos eren, no? Perquè sabem que fa poc va sortir que el pare de la dona de Goebbels era jueu, i... Aquest no comptava, no? O que el propi Hitler tenia abans passats jueus. En el cas dels homosexuals, hi havia casos declarats dins del partit nazi, o era tabú, o fins a quin punt podem saber-ho?
1: Sí, a veure, no podem saber números. Hi havia tants homosexuals, o hi havia moltíssims, o hi havia pocs. Però el que sí que sabem, que hi havia casos d'especial rellevància, i és més, jo diria cas d'especial rellevància. I es tracta d'Ernest Röhm, el qual era el líder de la CCA, que és la primera milícia que té el partit nazi, no?, per lluitar contra tots els que ha de lluitar i ha d'actes violents. Doncs bé, Röhm era una persona en contacte directe amb Hitler, era un dels que tenia més poder i tenia una influència directa sobre el Führer. De fet, això ja a tall d'anècdota, ens ha arribat que era una de les poques persones que podia tractar el dictador de tu en comptes de vostè. A més, era l'únic líder nazi que podia referir-se amb el seu nom, Adolf, o fins i tot pel seu àlies, Adi, en comptes del Mein Führer. I el que sabem de Röhm és que Röhm era, potser no obertament pel gran públic, però tothom dins de l'elit nazi i Hitler segur que sabia que era homosexual. I de fet diuen, això ja no està tan provat, que molts dels comandaments de la CCA també ho eren, però Röhm era homosexual, i a més s'han descobert unes cartes en les quals parlava amb un amic seu sobre els seus afers amb altres homes. I bé, aquest home era obertament, o com a mínim tothom sabia que era homosexual, i el trobàvem dins del partit nazi.
0: Molts dels membres de la CCA, com hem dit, seran assassinats a una sola nit, que es coneixerà com la nit dels ganivets llargs. Röhm forma part d'un dels assassinats.
1: Sí, aquí és on alguns historiadors han volgut veure un canvi de tendència en la persecució dels homosexuals, altres no. No està clar, jo no seré qui posi punt i final al debat, però la cosa és que aquest, el 1934, del 30 de juny al 2 de juliol del 34, succeeix el que coneixem com la nit dels ganivets llargs, que és quan les SS, que són les seccions de defensa personal del Führer, assassinen a pràcticament tots els membres de la CSA. Aquest és un assassinat polític, és un assassinat que també té a veure la qüestió sexual. Jo m'inclino a pensar, sincerament, que és un assassinat polític, perquè la CSA estaven agafant poder, i es veu que Röhm podria estar començant a discrepar del que deia Hitler, però s'utilitzarà després la qüestió de que Röhm era homosexual. De fet, es diu, però tampoc està contrastat, que la mateixa nit dels ganivets llargs, quan assassinen a Röhm, està al llit amb un altre home, amb un home més jove. I però el que sí que comença es veu força clarament és que, a veure, els nazis des del primer moment van menysprear els homosexuals, a les lesbianes, a les persones bisexuals. D'això no hi ha cap dubte. Però el que sí que es veu és que a partir d'aquest assassinat de tothom de la CCA i d'un líder nazi gay com és Röhm, el discurs públic contra els homosexuals es torna més dur, i la persecució es torna encara més dura, perquè diguem-ne que ja no hem de fer veure que perseguim els nostres mateixos o alguna cosa així.
3: Sí, bé, jo també estic amb tu, potser que és més una qüestió política que no pas per una qüestió d'afinitat sexual, però que, evidentment, una cosa pot anar lligada amb l'altra. Si podem matar dos ocells d'un tret, doncs sí. Millor que millor. Parlant d'aquesta repressió, tenim alguna dada sobre la repressió de la homosexualitat sota el règim nazi?
1: Sí, tenim algunes dades. Es calcula que al voltant d'uns 100.000 homosexuals van ser arrestats dins d'Alemanya. Estem parlant bàsicament d'homes homosexuals, perquè les dones no van ser tan perseguides. Sabem que en tema de l'homosexualitat sovint es fa la distinció entre homes i dones, fins i tot avui dia, depèn de determinats països del món. La majoria van ser empresonats a presons normals i corrents, presons a l'ús, però entre uns 5.000 i uns 15.000 van ser empresonats en camp de concentració, dels que hem parlat abans, dels quals la gran majoria van morir en aquell moment. Segons els historiadors, a més, els homes homosexuals eren dels pitjors tractats en els camps de concentració, i l'índex de mortalitat és el més alt de tots els grups de perseguits. És a dir, pràcticament tots els que van anar al camp de concentració van acabar morint. I allà es distingien dels altres presoners perquè portaven el famós triangle rosa cosit a la camisa. I a més, molts dels detinguts van ser castrats químicament, altres van ser internats en centres psiquiàtrics per tal d'exterminar la seva homosexualitat.
2: I bé, un cop acaba la barbària nazi, arriba aquesta, es descobreixen tota la repressió, tots els assassinats, totes les persecucions a minories. De fet, els homosexuals, de fet, són un cas molt, molt especial, suposo, dins d'aquest, perquè, així com altres grups, per exemple, els jueus o els gitanos, sí que hi ha com una onada de reivindicació positiva en el fet de... Déu meu, què s'ha fet amb els pobres jueus, no? En canvi, l'homosexualitat, com bé sabem, trigarà encara molt més a ser reconeguda o ja no acceptada, sinó mínimament tolerada socialment, no? Llavors, fins a quin punt o com queda la situació d'aquests homes i dones represaliats pels nazis, fins a quin punt aconsegueixen reintegrar-se a la societat, continuen sent mals vistos, com funciona, no, la rehabilitació d'aquests perseguits?
1: Podríem dir que aquestes persones van ser doblement castigats. Un cop s'acaba la Segona Guerra Mundial, molts països van tornar a utilitzar les proves que havia acumulat el règim nazi contra els homosexuals per tal de encausar i portar a la presó aquestes mateixes persones pel fet de ser homosexuals. És molt dur, però és així. Hem de pensar, per exemple, també sortint del règim nazi, però una de les persones que va lluitar i va aconseguir acabar amb el règim nazi, no?, que seria qui va lluitar contra la màquina Enigma al Regne Unit, ara mateix acaba de marxar-me el nom de
0: la pel·lícula, està molt bé,
1: Alan Turing, aquest mateix, doncs ell també va patir les conseqüències de ser homosexual. Doncs imagineu-vos, els que havien estat perseguits pels nazis va ser exactament igual. Hem de dir, no sé si de forma positiva o negativa, jo ho deixo i que cadascú jutgi, que dins d'Alemanya els que van ser condemnats per la seva orientació sexual utilitzant les proves nazis, com a mínim se'ls va descomptar el temps que havien passat sota els camps de concentració o a les presons nazis. No sé si és bo o dolent, perquè no em considero adequat per jutjar-ho, sincerament, però fins al 2002 el govern alemany no va demanar perdó a la comunitat gay per tota la repressió que van patir durant el règim nazi i després del règim nazi.

0: Un altre poble perseguit, en aquest cas parlem d'una branca del cristianisme, també prohibida pels nazis, els testimonis de Jehovà. Per què va començar una persecució contra els testimonis de Jehovà, Albert?
1: Doncs a partir de la presa de poder de Hitler el 33, aquest any maleït, que tothom comença a ser perseguit, els testimonis de Jehovà, que són, destaquen per ser políticament neutrals, no van jurar lleialtat al règim nazi, però perquè no juraven lleialtat al règim nazi i no juraven a qualsevol altre règim, perquè un dels seus principis era la neutralitat política. Al principi, la indiferència d'aquests testimonis es manifestava en una sèrie d'accions que ells no feien, com per exemple no feien la salutació nazi, o no s'apuntaven al sindicat nazi, o no participaven en actes i organitzacions nazis. No estaven fent res en contra del règim nazi, sinó que simplement no seguien aquesta onada cap a, que tothom havia d'integrar-se al règim nazi.
2: Clar, i precisament el règim nazi es caracteritza, o tots els fascismes es caracteritzen per alguna cosa, és per aquest populisme exacerbat i aquesta manera de ser, d'intentar anar més enllà de lo polític i convertir-se en un motor social, no? Llavors, clar, per això aquest, a ulls dels jerarques nazis, la postura dels testimonis del Jehovà era doblement subversiva, no? Perquè ells en cap moment estaven creant una construcció política, sinó que estaven creant un poble, o estaven donant o canalitzant els desitjos d'un poble, no? Llavors, aquests testimonis de Jehovà eren doblement mal vistos per això, no? I com, jo voldria que ens expliquis una com comencen, no? o quines són aquestes les primeres accions que els nazis comencen a engegar contra els testimonis de Jehovà per tal de marginalitzar-los i crear la necessitat de perseguir-los, no? Perquè és, potser són un dels grups més difícilment perseguibles, en tant que com no fan res, no? Tu pots, un gitano o un homosexual, pots entendre que perverteixen algo que tu creus que és natural o que és diferent, però quan tens un grup que fa de la neutralitat la seva raó de ser, suposo que cal un mecanisme més de culpabilitzar, no? Que...
1: Sí, podem mirar les accions que va engegar el règim nazi contra els testimonis de Jehovà, el plebiscit del 1933 sobre la retirada d'Alemanya de la gloriosa Societat de Nacions. Els membres de la CCA encara van entrar a casa dels testimonis de Jehovà, que no anaven a votar, perquè la gran majoria no anaven a votar. Molts van ser colpejats i forçats a portar uns cartells que els anomenava traïdors a la pàtria. Ja comencem aquí a culpabilitzar-los. No vas a votar en contra de la Societat de Nacions, ets un traïdor a la pàtria. També va haver-hi aldarulls al voltant de les cases dels testimonis de Jehovà, amb gent que els llançava pedres, per exemple. I llavors la maquinària nazi va començar a connectar l'imaginari col·lectiu, els testimonis de Jehovà amb els jueus. Perquè com que tots dos presten atenció de forma especial a l'Antic Testament, doncs fem una connexió ràpida i barata i diem que són pràcticament el mateix. Llavors, si encara que siguis testimoni de Jehovà, si et diuen que en realitat ets jueu, doncs ja tens aquí, ja sobre ets un traïdor a la pàtria, doncs ja ho tens pràcticament tot. El 34, després de moltes prohibicions a nivell regional, els testimonis de Jehovà van ser prohibits a nivell de tot el Reich, és a dir, un any després de l'arribada de Hitler a poder, i a més els líders van ser condemnats a més de 2 anys de presó per desobeir les prohibicions. Aquí encara veiem que no és 2 anys de presó, sí, però no és una persecució tan bèstia. I a més, molts d'ells van anar sent expulsats de les seves feines progressivament, ja que es negaven a fer la salutació nazi o a renunciar a la seva fe, que era l'altra opció que els hi deixaven.
0: Però encara havia d'arribar un moment de màxima confrontació entre els nazis i els testimonis de Jehovà.
1: Sí, i aquest moment arriba a l'any 35, quan es va introduir el servei militar universal i obligatori, i els testimonis de Jehovà van rebutjar enrolar-se a l'exèrcit. Ho feien bàsicament perquè rebutjaven portar armes per defensar un poder polític fos qui fos, però clar, en aquest cas eren els nazis. A partir d'aquí els nazis van expropiar les propietats dels testimonis de Jehovà, i a partir del 36 els nazis van començar a emportar-se les criatures lluny dels seus pares per sotmetre'ls a reeducació, i ja podem dir que a partir del 35-36 era un grup totalment perseguit.
0: Molt bé, i quines xifres coneixem de les conseqüències d'aquesta persecució del Tercer Reich als testimonis de Jehovà?
1: Doncs sabem que que unes 10.000 persones van ser empresonades per causa de la seva fe, incloent uns 2.000 incloent uns 2.000 que van ser enviats a camps de concentració també. Es calcula que van morir així, al voltant de 1.200, 1.500, i uns 250 van ser directament executats, a més dels càstigs brutals dirigits contra ells, les tortures, les jornades senceres en què eren colpejats i altres barbàries que ens podem imaginar.
2: Sí, i el cas dels testimonis de Jehovà també ens ha de portar una reflexió que hem de fer respecte a l'extermini de les minories o l'extermini dels dissidents a l'Alemanya nazi, perquè escoltant, és tan gran la barbàrie i són tan grans les xifres de gent assassinada, de gent desplaçada del lloc on vivia, que van ser exiliats, morts, assassinats, executats, morts per malaltia, que clar, tu quan penses en els testimonis de Jehovà i veus que al final van morir uns 1.200 empresonats, uns 250 executats, hi ha la tentació de dir, bueno, pues no fue para tanto, no? Al final van ser 200 persones. Què fem parlant, no? Gairebé un quart de programa sobre una cosa, moltes cometes, tan minoritària, no? Però al final no es tracta de números, no? Tot i que moltes vegades els 6 milions de jueus assassinats, és que encara que hagués estat un o dos, potser el que no entenen moltes vegades aquests negacionistes de l'Holocaust, no? L'important no són les xifres, sinó és el fet, i és el fet en si. Encara que hi hagués estat un homosexual o un testimoni de jove o un jueu tret de casa seva, marcat com a traïdor i assassinat per ser subhumà, per ser impur, aquesta és la barbàrie, no? Per molt que moltes vegades el primer impuls o el primer espant de la matança dels nazis és les xifres o el que deia, no? La gran eficiència en la mort. Al final lo realment bàrbar és el fet en si, independentment de les xifres, no? I per això coses que potser des del nostre punt de vista peninsular, en el qual els testimonis de Jehovà són una cosa a nivell social marginal, a nivell de són aquella gent rara, no? que truca a la porta i no els obres.
3: I són tossuts,
2: sí, però això és indiferent, i l'important és això, no? És els mecanismes que com a societat van ser capaços de crear els nazis per demonitzar grans sectors de la població, que l'única l'única culpa que tenien era no encaixar en el que aquests monstres, tot i que ara sembli que hi havia quatre nazis a Alemanya i que tothom era bo, que aquests monstres, aquesta gran quantitat de monstres van crear uns mecanismes amb la qual hi havia la legitimació de perseguir el dissident només per ser-ho, no?
1: És que és espectacular la llista de gent que era dissident, que era en una societat com la d'avui dia, no sé com podríem encaixar una cosa així, perquè qui no està en un d'aquests grups que perseguien els nazis?
2: Sí, bueno, és que arriba un moment, això a vegades es fent la reflexió amb el franquisme, no? Bueno, és que el franquisme tampoc perseguia tanta gent o tampoc estigmatitzava tants sectors de la població, i la gent que defensa ara que, per exemple, que Franco, bueno, no va fer tanta cosa, en el moment de repressió franquista o nazi hagués mort simplement per portar el cabell mig llarg. Jo crec que de la gent que ens creuem al carrer, el 80% dels joves, fins i tot els joves de dreta d'avui dia, que ens creuem al carrer, haguessin estat morts o represaliats simplement per portar barba o per portar grenyes i ser un parecer un maricón de mierda per no portar el cabell massa curt, no? Llavors, clar, des del moment en què es generen aquestes dinàmiques de repressió social amb la connivència de bona part de la societat, les xifres són el de menys, no? Sinó és l'enfermetat, perquè al final el feixisme no és una altra cosa que una enfermetat social, l'enfermetat que permet que es demonitzin, es persegueixin sectors de la població sense cap motiu, més enllà de voler fer-ho.
0: Sí. Jo crec que aquesta reflexió que fas, Alberto, de que una ideologia tan malèvola com la que va implantar políticament el nazisme no havia de tornar mai, va estar molt present a l'Europa després de la Segona Guerra Mundial, lamentablement...
2: A part d'Europa.
0: a part d'Europa, lamentablement jo crec que segurament estaríem molt d'acord en que aquelles creences que van forjar l'Europa a sortir de la Segona Guerra Mundial es van perdent, i no recordant suficientment la barbàrie que va significar Auschwitz, per exemple, per posar un símbol de que pot reunir la barbàrie de tot allò, no?
1: Ara sembla que dins d'Europa, per exemple, dir que els musulmans no mereixen estar dins de la nostra societat o que els hem d'expulsar surt gratuït o fins i tot guanyes vots, i ens hem d'en recordar de coses aquestes, perquè comences pels musulmans, després comences els testimonis de Jehovà, els homosexuals, vas tirant tot el que vulguis allà i al final acabem tots.
2: Sí, de fet en països com el nostre, no?, que mai hem tingut un que l'antifeixisme espanyol mai ha estat res més que una tribu urbana, no? No, com a societat mai hem, com altres països europeus, no han fet mai la reflexió d'apurar totes les traces de feixisme de la nostra societat, fins al punt que actualment tenim un partit fundat per ministres feixistes. Que hauria de ser que només per això, independentment de que no haguessin robat milers de milions, hauria d'estar legalitzat.
0: Sí.
2: Llavors, clar, fins a quin punt com a societat som lo suficientment madurs per no deixar-nos entabanar per aquests cants de sirena, no? El perill musulmà, el perill homosexual, el perill antisistema, no? Llavors, potser és aquesta la reflexió que hem de fer, o que crec, perquè al final cadascú pot creure el que vulgui, que hem de fer com a societat de la barbària nazi, no? Que és anar en compte precisament amb aquestes coses, perquè és tan fàcil crear una psicosi social que porti a la discriminació i a l'extermini del que és diferent, que aquesta hauria de ser la prioritat. És a dir, si s'hagués d'ensenyar alguna cosa a les escoles, potser s'hauria d'ensenyar menys religió, s'hauria d'ensenyar fins i tot menys matemàtiques i més cultura política.
4: A les portes de Troia, descobreix la teva història.
5: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Fins aquí el programa d'avui de Les Portes de Troia. Ens hem apropat a la família Frank, a la persecució dels homosexuals i també dels testimonis de Jehovà. Moltíssimes gràcies a Albert Sánchez Carmona per tornar a venir aquí a explicar-nos aquesta història.
1: Gràcies a vosaltres i ens retrobarem en algun moment.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Oriol Vergés.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
3: Moltes gràcies.
0: Al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i us esperem la propera setmana amb un nou Portes de Troia. We'll be right back.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Retxe i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.